El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mica.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: Somia!
1: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: just can't keep working like this. This grave shift is like a slave ship.
1: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: carriere internazionali e internazionali.
1: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
2: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
2: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
2: Forever Joves.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria deu celebrar aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Molt bon dia, són les 8. Comencem amb els titulars. El primer pel trànsit. Equip viari, Mariluz García. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Retirant un vehicle accidentat ahir a la nit a la sortida de Barcelona per la C33. Això genera cues a totes les vies que van a parar al Nus de la Trinitat, a la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, la Ronda a Dalt des de la Vall d'Hebron, la Ronda Litoral des de Sant Adrià. Destaquem també la cua a la Ronda Litoral entre Fòrum i la Barceloneta direcció Llobregat i la P7 a l'altura de Barberà del Vallès en totes dues direccions. D'altra banda, per dos robatoris de cable a la infraestructura ferroviària, l'una a Montornès del Vallès, l'altre a Figueres i Llançà, retards a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 de Rodalies.
0: La guerra a l'Orient Mitjà reprèn amb força i es continua estenent a la regió. Els Estats Units han recuperat els atacs a l'Iran en resposta als últims llançaments de míssils contra els seus interessos a la zona. Jordània afirma haver interceptat les últimes hores 5 míssils iranians. També nit d'atacs russos a Ucraïna amb un balanç d'almenys 13 morts contra Kiev i altres ciutats del país. Els atacs han obligat Polònia a mobilitzar caces de combat per protegir el seu espai aeri. Zelensky va advertir ahir del risc que Rússia fes un bombardeig de gran abast. Augmenta el risc d'incendis forestals a Catalunya pel nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen el nivell màxim o molt alt de risc de focs un de cada tres municipis catalans i tancaran avui 7 espais naturals. Treball intens dels bombers aquesta matinada. L'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, que continua actiu, malgrat que el perímetre ja no avança, tot i que l'evolució és una mica més positiva, encara es manté l'evacuació de tots els pobles afectats amb 10.000 persones que no poden tornar a casa seva. En canvi, sí que comencen a tornar a casa els veïns de les poblacions de Madrid i Àvila afectades pels focs forestals un cop que els perímetres han quedat estabilitzats. Les flames han devastat 77.000 hectàrees i a la zona encara hi ha urbanitzacions desallotjades. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home i al vespre, en ple carrer a Sant Adrià de Besòs, els agents han trobat la víctima amb ferides d'arma blanca i tots i els esforços dels serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. I la mort d'un treballador. Ahir a la mina de Súria al Bages reactiva les demandes dels sindicats de més seguretat. El comitè d'empresa avança que estaran atents a les investigacions per si cal activar accions legals contra l'empresa ICL. Avui s'ha suspès l'activitat en senyal de dol. El jutge acolla Rodríguez Zapatero i autoritza que la policia investigui les transferències de milers d'euros als seus comptes bancaris i a de les seves filles. En el marc del cas de l'aerolínia Plus Ultra, també s'analitzaran els moviments econòmics de la seva secretària, Gertrudis Alcázar. Comença les obres d'emergència per estabilitzar la carretera C28 del Port de la Bonaigua, on al maig s'hi va obrir un esvoranc. Els treballs s'allargaran un any i durant aquest temps es mantindrà el pas alternatiu.
2: Esports.
3: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. I Joan Garcia és ambiciós i aspira a guanyar la Champions aquesta temporada. Empat de l'Espanyol ahir davant el Burnley, 2-2 en el primer vistós de la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique Garcia han fet els gols blanquiblaus. També han jugat els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
0: Ens queda el temps. Continua la calor de plena canícula amb valors entre 35 i 40 graus a l'interior del país i amb notable xafogor a la costa. S'espera una nova jornada de sol amb només alguns núvols baixos molt puntuals a la façana litoral i a la tarda s'esperen poques nuvolades en zones de muntanya.
2: 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí i avui és dijous 30 de juliol de 2026 i això torna a pertànyer a la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Darrer dijous, penúltim dia de la temporada radiofònica i a tocar vacances, però amb ganes de dir la nostra sense presses de cap mena. És per això que d'entrada analitzarem l'actualitat un matí més ben carregada de coses i ho farem, evidentment, amb el nostre consell de sàvies i savis. Darrer capítol, també, esclar, de la memòria i el patrimoni, un dels espais històrics d'aquesta casa, i avui serà amb la signatura del Valentí González, de la Natura de la Rulla, Centre d'Estudis Santboians. En Santi Recasens, també a punt de vacances, aterrarà després de fer-nos el reflexionador de la República, la secció que fa rumiar a tot aquell que se l'escolta, i no és poca gent. I per tancar paradeta, el diccionari alternatiu tornarà amb les nostres bruixes de butxaca i el profeta de la República, el Tian Lara, per embolcallar-nos de màgia i de misteri una bona estona. Fem dijous, doncs, a la República Santboiana, que encara hi ha distància per recórrer, i ho volem fer amb vosaltres. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. En primer lloc, a producció, l'Àngel Rodríguez. Bon dia, company.
1: Molt bon dia, Amadeu, com estem?
0: Bé, bé, aquí, mira, penúltima casella, de la temporada. Això no vol dir que... però, vaja, també és cert això que diem, no?, que encara hi ha camí per recórrer i s'han d'explicar i han de passar moltes coses, suposo que bones.
1: I tant.
0: La majoria. A propòsit, 25 són els graus que marca el termòmetre aquí al barri centre. I a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, el nostre tècnic, l'Albert Vilà. Bon dia.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: I qui també ha vist ploure en més d'una ocasió, és clar, és en Daniel, el nostre meteoròleg, que ens explica el temps. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Una jornada més parlarem de temps d'estiu amb sol i calor. Només a primeres hores del matí poden aparèixer núvols baixos arrapats a la franja costanera, però sense cap conseqüència destacable. Una jornada més d'anticicló amb tranquil·litat atmosfèrica i amb temperatures mínimes que encara respecten una mica i no valen pujar dels 24 graus i amb temperatures màximes que tornaran a repetir la xifra dels 33 graus a les hores centrals del dia. I vents de marinada que ens visitaran a partir de migdia en caràcter entre feble i moderat. De moment és tot. Que passeu bon dia.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: El quiosc de la República Santboiana.
1: Fem el quiosc, doncs, i no ens hem despistat, eh? El tema del trànsit ho hem estat explicant aquesta setmana. Els amics del Reial Automòbil Club de Catalunya ja comencen mitges vacances i ens fan el trànsit durant els informatius, però també per les tardes. Demà, operació sortida, ho hem estat explicant. Per tant, el trànsit serà a partir de migdia. Tanmateix, alguna cosa podem deixar anar, oi, Àngel, sobre l'estat de viari, de la informació viària de més a prop nostra.
5: Exacte, teníem dos de ràpides, que són les úniques que tenim així com a congestió.

0: Tenim la C-17 en direcció Montcada i Reixac, a la sortida de Trinitat Vella, que està una mica col·lapsada, i per altra banda ens anem fins a la direcció Castelldefels, tirant ja cap a Gavà, on la C-31 hi ha una petita retenció.
1: I a banda, el que tenim més a prop, que és Sant Boi, doncs les sortides en alguns moments una mica de retenció, però tampoc és per estirar-se dels cabells.
0: Res a fer.
1: Molt bé, doncs fantàstic. Repassem els titulars, doncs. Ens hi posem, per exemple, amb el periòdico Àngel.
0: Doncs el Tribunal Superior de Justícia avala la desocupació de l'Institut B9 de Badalona, que és el titular d'avui del periòdico, i diuen que el Tribunal desestima un recurs de 11 ocupants contra la interlocutòria de desallotjament de desembre del 2025. També com a fotografia del dia veiem les flames i el fum a la localitat de Zamora, i ens diuen Zamora reviu por del foc. Un incendi es descontrola a Fermoselle després de la deshabitació del 2025, mentre les flames donen una treva a Vila i Madrid i mantenen l'atenció a Castelló. També ens parlen del projecte del sector cultural, diuen que aplaudeix la futura companyia nacional de dansa catalana. Per l'altra banda ens parlen del jutge que autoritza noves indignacions en els comptes de Zapatero i de les seves filles, i per acabar ens parlen de Sánchez, que porta 20 decrets al 2025, el tercer màxim històric de la democràcia.
1: Molt bé, el punt avui, una mica com sempre amb aquestes portades que us diem alternatives i quasi bé podríem dir anarquistes en quant a les temàtiques que toquen en portada, que s'aparten bastant del que és el més habitual, el més normal amb els altres diaris. En aquest cas, la fotografia de portada que ocupa gran part d'aquesta primera plana, es pot dir d'aquesta manera. Doncs un gimnàs, veiem un gimnàs amb gent al fons mig borrós perquè no s'acaba de veure, però gent doncs fent gimnàstica, esclar, i diem mig borrós perquè l'objectiu a primer ull, diguéssim, el que veiem són uns prestatges empeses, doncs, evidentment, per fer força. I el titular fa així, diu, el negoci d'estar en forma al sector dels gimnasos esportius viu des de final dels anys 70 una transformació en què les cadenes han pres el protagonisme. També ens expliquen, diu, un govern que necessita millorar, és una crònica que desenvolupen, evidentment, en l'interior d'aquest diari, diu, Illa i els consellers se'n van de vacances amb un incendi provocat per ells mateixos, l'informe PISA. I finalment el matís esportiu, diu, Rafinha i el repte de recuperar el seu millor nivell amb el Barça. El que pertoca ara és fer una ullada ràpida a la portada de l'Ara.
0: Correcte, i la portada de l'Ara veiem una fotografia de dos cadires i amb una gespa molt seca, molt groga, diu, supersequera a la meitat de la Terra. La crisi climàtica està exacerbant tots els fenòmens meteorològics. Anglaterra viu el segon estiu de sequera que enguany afecta la meitat del país, i ens diuen que és aquesta fotografia que veiem com a foto del dia. Diu també, com a titular, veiem l'Aràbia Saudita s'assuma als Estats Units d'Amèrica en la guerra contra l'Iran. Riad participa en l'ofensiva contra les milícies pro-iranianes a l'Iraq en resposta als atacs de Teheran. També ens parlen de l'operació militar reforça l'aliança entre Trump i Bin Salman i fa també una nova escalada del conflicte del Golf. I per acabar ens parlen d'un partit reportatge parlant de la nova batalla que sacseja el futbol mundial.
1: A La Vanguardia, el primer que hem de destacar és una fotografia de portada colpidora, dramàtica, i fixeu-vos, ho expliquen d'aquesta manera, el desconsol de la Concepción. Concepción García, en la fotografia la veiem observant desolada l'estat de casa seva, totalment cremada, a Navas del Rey, a Madrid, una població de 3.500 habitants que va ser evacuada en el pitjor incendi de la història d'Espanya. I sí, la dona pràcticament es posa les mans al cap i veu doncs l'interior de casa seva doncs del tot cremat. Estabilitzat el foc de la Maseta després de cremar 77.000 hectàrees i almenys un centenar de cases, és un dels titulars que també acompanyen aquesta fotografia que us dèiem. L'incendi més greu de la història d'Espanya està tècnicament estabilitzat després de cremar això, 77.000 hectàrees i un centenar de cases a Madrid i Àvila. També ens expliquen que el fiasco registrat a Catalunya és inaudit en la història de les proves PISA, i un titular ben gran amb negreta, també important, això sí, al bell mig de la portada. Sota l'ombra de la corrupció, el jutge imputa l'exdirector de la Guàrdia Civil per pressions a l'UCO. La UDF rastrejarà els moviments en els comptes de Zapatero, les filles, la secretària i el soci. I també en clau política, si es pot anomenar d'aquesta manera, veiem fotografia de la presidenta de la Comunitat de Madrid i diu: Ayuso compra un àtic per fer reunions mentre reformen la seva seu oficial. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha obert una polèmica després d'haver comprat per 6 milions d'euros un àtic de luxe de 481 metres per fer-hi reunions institucionals mentre reformen la seu social i oficial del seu govern. I finalment, també obrint la carpeta internacional, un titular també a La Vanguardia: Musk creu que la IA, la intel·ligència artificial, guanyarà la intel·ligència humana d'aquí 5 anys. El magnat afirma que els diners seran irrellevants d'aquí a una dècada. Bé, doncs, profecies del tot tecnològiques. En parlarem de tot plegat també durant el nostre Consell de Sàvia i Savis. Fem una ullada, doncs, als esportius. Podem començar, per exemple, pel diari Esport, on surt un protagonista. Àngel, deixa'm dir-ho d'aquesta manera, que pot deixar de ser-ho.
0: Correcte, i és que deixa de ser perquè diuen que Kroppi, el que era el plan B del Barça, com a davanter centre, cau. Diu: se cae el plan B, el delantero francés, uno de los futuribles para ser el nuevo delantero del Barça, se ha lesionado. La rotura del quinto metatarsiano le deja fuera de combate 4 meses y le descarta para su fichaje. També ens parlen de Valde, que ha donat una petita entrevista i deixa anar que quiero triunfar en el Barça, es vol quedar. A l'altra banda ens parlen de l'Eurolliga, diu: el Barça debutarà contra Efes en el Palau. I també ens parlen de Joan García, que deixa un altre titular com Alejandro Valde, diu: ya tengo el Mundial, ahora quiero la Champions. I parlant per al Barça femenino, diuen que confirmen el fitxatge de Caroline Nicoli. I per acabar, deixen caure que el Real Madrid ja està negociant per Rodri amb el City.
1: Molt bé, i mireu qui no deixa, això sí, de ser protagonista, i des de fa temps que ho és en Rafinha, que surt fotografiat en portada, tot just s'ha incorporat amb els seus companys a l'estatge de pretemporada. Els reptes de Rafinha, aquest és el titular. El brasiler s'integra a l'estada amb ganes de fer net de les lesions que l'han infrustat i recuperar, doncs, el seu millor nivell en la cinquena temporada al Barça. En quant a l'Espanyol, Quique García manté l'instint intacte. En quant al Girona, diumenat amb un doplet, destaca en un amistós mogut contra el Castelló. Al final, el marcador 3-3. I en quant al Sabadell, victòria contra el Manresa, 2-1, i retorn de Xavi Moreno, ara en propietat. A més, ens expliquen que Enrique Rubio deixa anar: vull deixar un llegat a Badalona. En quant a bàsquet, al Joventut, esclar. I més bàsquet, un calendari més d'un definit. El Barça, doncs, expliquen, doncs, que debutarà al Palau contra l'Efes. En quant a ciclisme, si ciclisme en aquest cas femení, diu: Paula Blasi, Mireia Benito seran en el cinquè tour de França femení. Un tour, per cert, que serà molt potent, i més quan hi ha ciclistes d'aquesta categoria. I parlant de categories, Toni Bou arriba platòric a mig campionat amb 16 victòries en 16 curses. Ja ho sabeu, en quant a motor, el trial GP. Déu-n'hi-do amb el senyor Toni Bou. I parlant de senyors, probablement també l'hauríem de tractar d'aquesta manera, perquè com tothom s'ho mereix, i veurem si també és un senyor al damunt de la gespa, me refereixo al protagonista del Mundo Deportivo, Àngel.
0: Sí, i veiem a Adeyemi, que l'han fet una petita entrevista als companys del Mundo Deportivo, diu: Adeyemi sin rodeos. Ja ens deixen algunes temàtiques del que han tractat. Diu: Flick, no necessito convencerme, el Barça és el club más grande del mundo. També diuen que tengo velocidad y també más cosas, soy fiable en varias posiciones. I perquè abans deixen un no s'esperen coses grandes, queremos ganarlo todo. I a part ens deixen caure sobre més gent del Barça, aquest cop de Rafinha, que se suma al stage i seguirà un plan especial de recuperació. I ja no ens parlen de Rafinha, sinó de Deco. Diu: gana más peso y asumirá también el control del Barça Athletic. I per altra banda ens parlen del Real Madrid i l'Atlético, on el Real Madrid, com hem dit amb els comets del diari Sport, Florentino da l'okay a gastar uns 50-60 quilos per Rodri, i per altra banda l'Atlético, que ha jugat contra el Getafe i ha guanyat 4-1 amb Lookman, que exhibe pegada ante el ensayo del Getafe.
1: Molt bé, fantàstic. Doncs res nou, és el que ja havíem albirat, Àngel. Ara tots són comprar cromos, bescanvi de cromos, aquest se'n va i l'altre arriba. Un Madrid que s'està reforçant, i s'està reforçant bé, sobretot perquè s'està reforçant com no s'havia reforçat i a on li feia falta des de feia temporades, no? Això d'entrada. Sí, sí. Això d'entrada. Però un Barça que manté, home, la majoria de la plantilla, no tots, però o són campions del món o són subcampions.
0: Correcte.
1: O han dit la seva en el Mundial. Per tant, optimisme a Camp Barça, però encara pensant quina és la maniobra que s'ha de fer per tindre un davanter centre.
0: Correcte. Jo crec que és el típic mercat de fitxatges on el Madrid pot comprar qualsevol cromo, que per milions no ve d'aquí, i el Barça busca més algú, perfil de jugadors amb molta necessitat d'un davanter centre o amb molta necessitat d'un central, i bueno, jo veig un altre mercat de fitxatges com el de sempre. Mm-hmm. El Barça buscant unes peces on no la pots trobar, on no coneixies, i el Madrid agafant el més car de tot.
1: El Barça apostant.
0: Correcte.
1: Creuant els dits, però apostant, sabent que en Flick és capaç de donar-li cos a un equip, tenint en compte això que dèiem, que té grans jugadors al Barça que, home, han guanyat el Mundial, per tant no es poden menys tindre.
0: Sí,
1: i el Madrid, una mica això que dius, vull els millors cromos perquè això em garantitza com a mínim que l'afició arribi al Bernabéu quan comenci la Lliga amb un somriure d'orella a orella.
0: Sí, això sembla ser.
1: Amb... Que no garanteix res, perdona.
0: Correcte, i amb Mourinho sí que és cert que ha centrat també les polítiques de fitxatge amb el que ha vist pitjor d'aquesta temporada, segur, del Real Madrid, amb fitxatges també a cost zero, com Dumfries, com la majoria de gent que ha vingut, però el Barça sempre busca el mateix, perfils de jugadors que encaixin amb la seva esquema.
1: Molt bé, però vaja, el que fa el Mourinho i el Florentino també ho faria la portera del Núñez, amb pel descansi el senyor Núñez. Saps allò que deia, no?, de la meva portera, amb calés també fitxa així.
0: Bueno, també hem de veure, sí, també s'han de veure els jugadors, entendre els jugadors i fitxar els jugadors.
1: Tu ja m'entens què vull dir, no? Que amb calés, home, pues, trio el millor, o el que a mi em sembla que és el millor, o el més car, i a córrer, que no és poca cosa. Veurem com anirà.
0: Veurem com anirà
1: perquè mira que... No, vull dir que s'obren debats i debats sobre això, sobre allò, sobre aquell que se'n va i sobre el que torna.
0: Sí, i també hem de pensar que el futbol podem jugar molt bé, però podem perdre també.
1: Clar. Bueno, el Madrid ho ha demostrat durant forces anys, no?
0: Sí.
1: Tenint l'àlbum de cromos mig, si no del tot ple, i mira...
0: Guanyant 5 Champions.
1: Sí, però quan fa d'això? Quan fa?
0: Menys que el Barça, potser?
1: Sí, però jo ja no me'n recordo, Jo no sé, deu ser que tinc memòria.
0: Passa el ràpid,
1: Jo no me'n recordo, de res.
0: Bueno,
1: molt bé, va, fem una aturada. Sí, no, ja que, i continuarem parlant de tot plegat, perquè evidentment és el que estem dient, que passaran coses. Molt bé, fem una aturada tècnica i de seguida tornarem i ens hi posarem amb el nostre consell de sàvia i savi dels dijous, i en aquest cas, del darrer dijous de la temporada.

After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsanboi.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboy@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
3: Rutlles?
4: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
3: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
4: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
3: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
4: Tu rutlles?
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
6: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.

0: Dos quarts i cinc minuts de nou del matí, darrer dijous de la temporada, per tant, el darrer consell de sàvia i savi dels dijous, evidentment, esclar, això som faves comptades. Però ja tenim aquí, doncs, a la Montserrat. La Montserrat Setoca, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I el Josep Sabater, molt bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Molt bé. Feu cara de vacances. Feu cara de... Sí, feu cara de... no ho sé... Sí, d'alegria. Home, és que sempre esteu contents, de fet, eh? Vull dir que no ve d'aquí. Però què? La calor la porteu més o menys, l'aneu gestionant bé?
2: Mira, no sé, el tema de la calor
0: sí.
2: És que encara que no en faci, patirem calor.
0: Sí, sempre.
2: Perquè tu engegues un mitjà de comunicació, el que sigui, tal, els tècnics i tal, demà més calor encara, us cremarem tots a l'infern.
0: Carai.
2: La calor. I després surts i dius... Clar, fa calor, perquè som a finals de juliol, finals d'agost i tot plegat.
1: També l'estiu.
2: Hi ha dies, i segurament que deu haver llocs que deu ser molt forta i deu ser 40 graus i tal i qual, però és que t'ho expliquen d'una manera que és que s'acaba el món.
0: Ja t'entenc. Creen un titular extra.
2: No, creen una psicosi a la gent de que encara que no en tinguis, has de tenir calor.
0: Ja t'entenc.
2: Els entesos diuen que fa calor i que
0: és una reflexió, una reflexió interessant, la que està fent el Josep. Compte, Per cert, perdoneu que des del matí que anem dient la temperatura, i aquí al barri centre ara mateix 26, hem començat amb 25, 26, són dos quarts de nou, dos quarts i set minuts, vaja. Vaja, no sé, no és exagerat, tampoc... que això comencés a pujar com...
1: Dies enrere, aquest alçat estava... Ai, perdó, per la veu.
0: Sí,
1: 27 graus. Vull dir que potser ha baixat parell de graus. El que sí que és veritat que jo he vist aquest matí que deien, doncs clar, els riscos de focs i tot això, et senyalen les zones negres.
0: Sí, també és veritat, les zones calentes.
1: I la veritat és que, és que no passa ni 3 hores i comencen a haver-hi focs allà. I és com un reclam pels qui encenen els boscos de dir, aneu allà, que no es notarà si ho enceneu vosaltres.
0: Per cert, que hi ha alguna fotografia publicada que parla de la supersequera a la meitat d'Anglaterra. Això sí que és una cosa real, palpable, el canvi climàtic, digueu-li com vulgueu, perquè hi ha gent que encara ho discuteix, ves per on, però una sequera extraordinària i fins i tot es veu, perquè m'entengueu, es veu doncs tot una era de gespa seca i dues gandules com si fos la platja, allà soles, perquè no hi ha assentat ningú, i la gent doncs mirant de passar la calor com pot. No, a títol de curiositat, a títol de curiositat.
2: És que tothom informa d'això. Uns que diuen, no, el niño, perquè esclar que tant el niño és pitjor i per això tenim tanta calor, després surt un altre tècnic i diu, sí, és veritat, perquè el niño no sé què. De totes maneres, l'efecte del niño aquí no es nota, ja el notareu a la primavera que ve. Però en què quedem? Vull dir que no. Ara tenim calor pel niño, el niño no ve, el niño vindrà a la primavera, vull dir, és una desinformació total i es crea una psicosi de que fa calor i que la gent es pot morir i que posin els aires acondicionats a tope.
0: Home, sí que s'han de tindre en compte les prevencions, la gent vulnerable, la gent gran, clar. Si no hi ha aire condicionat, clar, això és perillós.
2: La informació ha de ser acurada i sesgada. El que no pot ser és que cada mitja hora o això, el mitjà aquell, clar, és que al final és allò que dius, com era allò de digues una mentida mil vegades i acabarà sent veritat?
0: Sí, es convertirà en una veritat.
2: Més o menys, no?
0: Doncs, més o menys.
2: Sembla que sigui una miqueta això, no? Vull dir, els homes del temps es parvaran a la gent, vull dir, s'ha de tenir cura, s'ha de tenir tot plegat, ja sabem que fa calor, ja sabem que hem d'anar al tanto, però no cal que ens ho repeteixin cada 10 minuts. Vull dir que no.
0: Bé, precisament, que parlàveu també una mica del tema del foc, no, per desgràcia, encara els diaris ens arriben amb titulars en aquesta direcció. Zamora reviu la por del foc. Un incendi es descontrola a Fermoseller després de la devastació del 2025, us en recordeu l'any passat? Sí, eh? Mentre les flames donen una treva a Àvila i Madrid, que mantenen també, per cert, l'atenció a Castelló, tot plegat, aquestes flames. No aquestes, no les mateixes, però vaja. I, per exemple, sense anar més lluny, a Navas del Rey, és una població de Madrid de 3.500 habitants, va ser evacuada en el pitjor incendi de la història d'Espanya. Va ser tota ella evacuada i veiem cases doncs, cremades, gent que arriben a casa seva per
1: i
0: veure
1: no
0: l'estat i ha quedat tot... Saps aquests pobles que es veuen a les pel·lícules a vegades abandonats, que dius per qui va passar la guerra o què? No? Vull dir... Home, certament doncs, ha estat molt, molt bèstia, no? A la Meseta, cremar doncs, 77.000 hectàrees i almenys un centenar de cases, i que això, els registres que diuen que són els incendis més grans de la història d'Espanya.
1: Bueno, i l'altre, sí, com d'altres... comunitats, anar retallant bombers i coses d'aquestes. Això sí, donant-ho a toros. Bueno, mira, així anem fent, no?
2: I comprant-se un àtic perquè estan fent obres a
1: bueno,
2: no sé on.
1: Suposadament, diguem-ho bé, suposadament és pel govern de Madrid, però clar, això no està clar. Però com també és... a veure, tampoc no està molt clar com es va comprar a l'àtic amb el que viu ara.
0: Però això en parlarem després.
1: Sí, no? Això mateix.
0: Això és una altra mena d'incendi, però
1: sí.
0: ja li arribarà.
1: Bueno, són incendis.
0: Això és una altra cosa. Però anem a pams.
1: Sí,
0: estem parlant...
1: Ara amb el foc.
0: Hi ha dades que diuen que, segons l'última actuació del programa Copernicus, la xifra d'hectàrees arrasades, més de 207.105, és 5 vegades més alta que la del 2025. I diu que Espanya, doncs, quadruplica la superfície cremada de la mitjana dels últims 15 anys. D'aquí això que dèiem, que ja fa dies que el govern demana formalitzar una taula de debat on els experts, però també totes les comunitats, doncs, puguin començar a dissenyar ja, de manera urgent, dic començar a dissenyar, però de manera urgent, un pla per aquestes crisis d'incendis que passen, al final, cada estiu. Bé, és continuar amb el mateix, però és el que hi ha. A veure, si voleu, podem parlar d'altres coses. Mira, perquè ho ha tret la Montserrat, ho teníem aquí preparat, però ho ha tret la Montserrat, doncs Ayuso, que compra un àtic per fer reunions mentre reformen la seva seu oficial. Ja ho sabeu, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, doncs, que ha obert una polèmica després d'haver comprat per 6 milions d'euros un àtic de luxe de 481 metres quadrats per fer-hi reunions institucionals mentre reformen la seu oficial del seu govern. Que dius, home, el lloguer potser et sortiria car, però més barat que comprar-lo.
1: 6 milions.
0: Però serà... Josep, i ho dic perquè el Josep prou bé que ho sap, que en els seus temps de professional, diguéssim, hi havia d'anar-hi molt per allà a Madrid, serà que no tenen seus, edificis, palauets, etc, per acollir les reunions de govern si estan remodelant la seu del govern, no ho sé.
2: Exactament, i sales, i d'això, i la biblioteca de no sé què, de no sé... O sigui, 40.000 llocs, no, o 400.000, diguem, siguem exagerats, per poder fer reunions de govern, perquè, és clar, aquestes obres que remodelen la seva seu de govern i tal i qual, no sé ben bé què són, no sé si és que han de polir el terra,
0: sí, sí.
2: O és que han de fer una obra de 3 anys, vull dir, no sé. Qualsevol cosa, a menys comprar un àtic de 6 milions, perquè segurament, o suposadament, darrere d'això hi ha marro, segur.
0: Però si el mateix Parlament, si ja ho saps tu, el mateix Parlament hi ha sales i sales, pràcticament buides n'hi ha, amb el sentit de que són sales que a vegades acullen, no ho sé, a esdeveniments amb uns protocols brutals i tal, però que normalment
2: mateix,
0: estan buides.
2: I després hi ha una altra cosa,
0: no sé,
2: la ubicació de l'àtic. O sigui, l'àtic no està a Vallecas o està... No, està en la zona VIP multimilionària de Madrid, perquè la cosa sigui... I un àtic. Això vol dir que, és clar, si vas allà, doncs has d'agafar l'ascensor per pujar, amb lo normal, que segurament que hi ha locals i locals i locals que són de la comunitat o són del govern,
0: no, clar,
2: que són plantes baixes. l'annexa de la biblioteca de no sé què, l'annexa del Palau de Moratalà de no sé quant, l'annexa de...
0: Però no, no, si tens raó, àtic, però que no, és que ni tan sols això, si és el que et dic, al Parlament n'hi ha de sales, al Congrés n'hi ha de sales. Home, si momentàniament...
2: El Senat, que no sé... Senat,
0: si momentàniament dius això està ocupat perquè estan treballant, perquè ara venen vacances i aprofitem per... perquè quan vingui el nou curs polític, doncs, home, doncs serà que no pots fer servir una d'aquestes sales polivalents que es diu, no?, que són
2: mira,
0: grans...
2: Farem, i... farem una miqueta de demagògia. Si això se li hagués ocorregut fer-ho la Generalitat, estarien tots al Tribunal Constitucional i el no sé què i no sé quantes...
1: Perquè és malversació de diner públic.
2: I el 155 i no sé quantes coses més. Ja està.
1: Jo només penso, sabeu, passa que jo normalment sempre vaig com una mica més enllà, jo només penso amb els veïns d'aquell edifici, la que els hi ha caigut. Perquè, clar, si ara ha d'anar-hi el govern de l'Ayuso a fer reunions allà, a l'igual, a veure, aquella gent no vol aquest merder. A veure, perquè estem parlant de policia, no sé, i vostè aquí per què entra, ensenyi documentació... A veure, a casa teva, tu et posaran... A veure, no per res... És que el més normal és el que esteu dient. Els edificis que ja són del govern, a veure, alguna sala hi haurà buida.
0: Escolta, a Madrid n'hi ha per donar i vendre.
1: Pues per això mateix.
0: Però per donar i vendre. Perdó,
1: A veure, has d'anar a molestar uns pobres veïns que a veure quina culpa en tenen?
0: No, home, no crec que els molestin perquè...
1: No, no però a veure... No.
0: Però en aquest sentit no crec que els molestin.
2: Els veïns d'aquella zona...
1: Ja, sí, ja
2: són
1: més...
2: Com que és per a la meva fruita, no crec que es molestin gaire, perquè... Són tots addictes amb ella.
0: No, això seria el pitjor. Això ja, seria el
1: però el pitjor. A mi no m'agradaria estar així, ho sento, jo a casa meva m'agradaria poder entrar i sortir quan em donés la gana.
0: I podran fer-ho, home, no es tracta d'això.
1: No
0: el problema
1: jo,
0: és un altre. A Montserrat, el problema jo crec que va més per aquí, pels 6 milions d'euros.
2: És més, un altre compte. Hi ha la possibilitat, de que ja s'ha comprat l'àtic, tal i qual, i que allà no es faci mai cap reunió de cap classe.
0: Bueno, això també pot ser que faci. De fet, ara se'n van de vacances.
2: No, per això dic, allà pot ser que no es faci mai res, vull dir que no. I que s'aprofiti per pintar un nou i fer no sé què.
1: I fer quartos de bany nous i tot això.
2: I allà no es faci mai res. I llavors, a darrere, com bé deia l'Amadeu, suposadament a veure què passa amb els 6 milions, vull dir que no... Bueno, no passarà res, vull dir que no, perquè, esclar, tot el que toca el me gusta, la fruta i companyia, no passa mai res.
0: Molt bé, escolteu-me, ja que estem dins de la carpeta de política nacional, digue-li d'aquesta manera, agafem-nos també a un altre titular, que prou que el coneixeu, el fiasco registrat a Catalunya és inaudit en la història de les proves a PISA. El pitjor precedent fins ara va passar a Dinamarca, però va ser la meitat de greu que l'actual, expliquen algunes cròniques. Sigui com sigui, el govern que haurà de marxar de vacances, però encara amb tot aquest embolic, deixeu-me que ho digui així, embolic al damunt de la taula. No ho sé, no expliqueu-me el que em penseu de tot plegat.
1: Home, que és... A veure, és que és... Jo no ho acabo, encara no ho acabo d'entendre el que ha passat. Bueno, és que tampoc és que hagin donat molta explicació, Vull dir, pilotes fora i apa, no sé.
2: Els uns fa, ja, ara resulta que s'ha descobert que fa un any que des de Madrid o des del govern o de la seu que sigui els van avisar, escolti, que això no està bé, que tal i qual... No, calla, ja, això ja ha colat, no passes res, ja està, vinga, tira avalante. Qui és el responsable? O és el xòfer o és el conserge que obre la porta. Mai hi ha més amunt ja no hi ha responsables, perquè els de dalt tots estan fora de lloc, una cosa tal, ara ho arreglarem de seguida, farem una comissió, perquè no torni, com que per no torni a passar, aquest departament, ara hi haurà un altre departament nou que vigilarà que el departament ho faci bé. I més càrrecs, més sous...
1: I se n'aniran de vacances i això
2: no
1: sense
2: res,
1: solucionar.
2: Dir, vinga, va, som-hi. Vull dir que no.
0: Molt bé, sigui com sigui, clar, hi han informacions noves, però encara s'ha de... Vaja, el que diuen és que volen investigar, doncs, realment què és el que va passar. què va causar aquest error i adoptar les mesures de cara al futur. El que sí que és veritat és que diuen que la OCDE, que és l'acrònim d'Organització per la Cooperació i Desenvolupament Econòmic, es va assabentar de l'elevada taxa d'exempció d'alumnes a Catalunya, les proves PISA del 23,2%, quan el límit és d'un 5% al març del 2026, després de rebre els informes pertinents d'Espanya i de les comunitats autònomes, i immediatament va comunicar doncs la incidència al seu interlocutor espanyol, el Ministeri d'Educació i Formació Professional, segons assegura en els diaris, en els mitjans, un portaveu de l'organització. Això seria un resum de les darreres coses que s'estan explicant, s'estan dient. El que sí que és veritat és que, vaja, que el mateix govern va dir que haurien de buscar això, els culpables, i que això ha de servir per adoptar mesures de cara al futur. Junts, precisament, li demana al Parlament que continuï investigant i que investigui a fons, no? I expliquen que el Parlament ha d'exercir la fiscalització del govern per arribar al fons de la qüestió i exigir totes les responsabilitats. No s'acaba d'entendre tampoc aquests percentatges, aquestes excepcions que dèiem, i tot plegat. El que sí que és veritat és que el govern espanyol assenyalava, sense cap mena de problema, assenyalava cap a Catalunya i deia: això és cosa de, en primer lloc, dels mestres, i en segon lloc del govern català, com dient, i mira que més o menys porten el mateix color de, però no, escolti, mirin cap allà i preguntin allà.
2: Ja, sí, clar.
0: I és que, a més és veritat, no? Vull dir, ells diuen, bueno, escolti, això és responsabilitat de Catalunya.
1: De fet, tenen tota la raó amb aquesta.
0: Què més? No sé què en penseu, però vaja.
1: Bueno.
2: El tema està que... Això és complex, no? Però el tema de la mostra, no? Aquí resulta ser que els resultats són molt dolents i tal i qual. O sigui, la mostra que hem agafat, això, quan es fa una prova de laboratori, es agafa una mostra, hem agafat... Com l'hem agafat, aquesta mostra? O sigui, quanta canalla... O no, canalla, perquè és això és un mot castellà que quedaria molt llest. Quanta gent o quants alumnes hi han que són nouvinguts, d'aquesta mostra, que són nouvinguts, que són de fora, que són d'aquí, que són d'allà... Llavors, esclar... Si aquí en tens milers i a altres llocs només n'hi ha 100, evidentment, si aquí n'hi ha milers, el resultat serà molt pitjor. Perquè, esclar, encara no coneixen l'idioma, encara no sé què, encara no sé quantos, encara no sé què més.
0: Evidentment que baixaria. Baixa.
2: Exactament. Per tant, aleshores, primer això, no? Primer
1: I,
2: això.
1: I el nivell d'estudis és més
2: mirem
1: baix.
2: Mirem la mostra de la matèria que hem fet, no? Perquè, és clar, aquí sempre passa... Jo ahir vaig veure una cosa que no té res a veure, vaig veure que hi havia 1.000 i pico de marroquins, curiosament les imatges tots eren senyors, que nedant han entrat a
1: Ceuta.
2: A Ceuta o Melilla, no sé, no conec gaire bé allò com va, no? 1.000 i pico, no? Uh-huh. Bueno, doncs ja ens podem començar a posar bé la... Les espardenyes, no? Perquè, clar, dintre de res tindràs aquí. Ja està. I, doncs sí, aquesta sí. És una altra cosa que tindrà molt que veure, no? Vull dir que els menes, no sé quantos, no sé què, passa en no sé quin lloc i n'hi ha 150. Vens cap aquí, n'hi ha 2.800.
1: Bueno, ja...
2: I llavors dius, clar...
1: Ja no... les Canàries estan ja desbordats completament,
2: però,
1: eh?
2: Ja ho sé, però... Perquè, esclar, arriba un moment que es va ser descarat omplir avions sencers i enviar-los cap aquí.
1: Sí.
2: O el que s'ha parlat moltes vegades, suposadament, que a Madrid arriben i els hi donen 50 euros i un autobús i aneu cap a Catalunya, que allà s'està molt bé. Això ha sortit 40.000 vegades. I jo diria que ningú ha desmentit amb ganes, o sigui, algú potser, no, hombre, esto a lo mejor no es verdad, no. Però amb ganes no ho ha despatit ningú, perquè després hi ha altres que tenen xifres i ho posen. I clar, segons com expliquis aquestes xifres, compta també, perquè després pot venir el Tribunal Supremo que has mentido en unos datos i,
1: clar,
2: i sempre estem amb la mateixa història, sempre estem amb la mateixa història, vull dir, és així, vull dir que no.
0: Ens queden 5 minuts pràcticament per arribar a les 9 i ahir va passar una nova desgràcia de violència de violència de gènere, masclista, domèstica, es pot anomenar de moltes maneres, i avui surt nova informació. La dona assassinada a Sant Martí havia estat detinguda per violència domèstica. El presumpte autor del crim es lliura en una comissaria dels Mossos pràcticament una hora després. El detingut va denunciar la víctima per haver-los maltractat a ell i als fills i va afegir imatges del presumpte maltractament. Tot està per investigar-se, també, però sigui com sigui, una nova víctima, una nova dona assassinada, i el llistat, doncs, que és impressionant des de que va començar l'any i que
2: sí, però és curiós,
0: i que tenim
2: això,
0: el problema, doncs,
2: molt, que amb això que expliques ara de la notícia, per... és curiós.
0: Sí, aquesta, perquè... aquesta és la informació, sí, que arriba, eh.
2: No, però és que és curiós perquè, clar, hi ha un assassinat masclista. Però ara resulta que era la dona la que d'allò. I llavors, doncs, la dona generava violència contra...
0: En el seu moment havia estat llavors, detinguda, clar, per diu, violència
2: llavors,
0: masclista.
2: Llavors això s'hauria de dir violència feminista. Perquè, és clar, si el senyor fa
0: violència domèstica, al final...
2: masclista,
1: o que aquest home
2: al
1: final ha de dir, bueno, fins no, aquí he arribat. Que... No ho sé, com dir-ho, cuidado.
0: Mireu, és molt difícil,
1: sí,
0: molt, és molt difícil, molt, perquè primer de tot s'ha d'investigar. Sí. Però fixeu-se que el titular diu que la dona assassinada havia estat detinguda en el seu moment per violència...
2: feminista.
0: Domèstica.
2: No, però diu, pregunto.
0: No, diu violència domèstica pels fills.
2: El problema de posar adjectius és aquest, no? O sigui, quan és algú d'allò... O sigui, masclista, jo sempre he dit el mateix. Masclista vol dir dolent, violent, no sé què. Feminista vol dir llibertat, no sé què... No, masclista vol dir d'homes, feminista vol dir de dones. Llavors, no posem l'adjectiu sempre fàcil a tot arreu, vull dir que no. Siguem més curosos i expliquem-ho bé. I si un senyor ha matat a la seva dona, és homicidi.
0: Sí. Que això és un homicidi, és està claríssim, és, clar, és un assassinat.
2: Per tant,
0: després anomena-ho...
1: Llavors, és ja primer, segon grau...
2: El que sigui, però llavors posem els noms a les coses, no? Vull dir...
0: Bueno, se li està donant... se li està donant, anava a dir la volta més que la volta, se li està donant forma a tota la informació, la que arriba és aquesta, però sí que és cert, clar, això no és que no es pot amagar i s'ha de dir la veritat.
2: No, clar.
0: Els Mossos d'Esquadra de Sant Martí van detenir a principis de juliol, la dona que dimarts a la nit, doncs, va ser assassinada per la seva parella. L'home, evidentment, ara està arrestat, la va denunciar per maltractar-los, a ell i als seus dos fills, i va acompanyar la denúncia d'un vídeo que documentava aquests maltractaments, segons publiquen, per exemple, entre altres diaris, a La Vanguardia. La veritat és que la dona va ser detinguda, no es va imposar cap mesura cautelar, i dimarts doncs, a la nit va ser assassinada.
2: Per tant, s'ha d'investigar bé el tema. O sigui, ell...
0: D'una desena de punyalades, perdoneu.
2: Ell la va matar, no sé què, estava tipo, no sé què, va ser un accident, va caure, es va donar un cop al cap, no ho sabem, o sigui, vull dir que no.
1: Però...
2: Que s'investigui, vull dir que s'investigui, que es vegi...
1: I però,
2: que...
1: Vera,
0: mira,
1: però...
0: el que sí que és veritat és que aquest drama, al final, hi ha canalla, hi ha gent jove,
2: sí,
0: que això no s'ho trauran de sobre mai.
1: No, mai, és un estigma.
0: Que us vull
1: no, és així.
0: Fer reflexionar sobre això,
2: clar,
0: perquè és molt gros, i perquè aquesta dona, que... al final, acaba sent víctima d'un altre assassinat de gènere.
1: És que heu de tenir en compte que aquests fills no han perdut la mare, han perdut els dos.
0: Sí, clar. No, i a més, no, el trauma que significa tot el drama que han passat al llarg d'aquest temps,
1: ara,
0: o el que sigui.
1: De totes maneres, jo hi ha una cosa que em sap greu, però si tu has denunciat a la teva dona, has acompanyat això...
0: No, i la van detindre, eh? La van detindre.
1: L'han detingut. Perdona, continues convisquent amb ella?
0: És que mireu, insisteixo, aquesta és la informació que arriba i s'haurà de saber.
2: No,
1: però és com les dones, també, conviuen amb el seu maltractador, no sé com
0: diuen. Compte, perquè de vegades a darrere totes aquestes escenes hi ha drames que no es coneixen i que no s'entenen i que s'haurien de poder fins i tot esbrinar a l'origen de tot plegat.
2: Judicialment examinaran si aquest senyor... El fet de les punyalades va ser... Estava allà fred, tanquil...
0: No ho sabem.
2: Per això,
0: no ho sabem.
2: Hem de deixar que evolucioni tot i que se sàpiga tot la veritat.
0: Escolteu-me, el que sí que sabem és que ara hem d'anar cap als informatius. De seguida tornarem i explicarem més coses. Fins ara.
3: Actualitat Info.

0: Bon dia, són les 9. I a aquesta hora el primer titular és per la informació viària, equip viari, Mariluz García.
1: Bon dia, hi ha uns 5-6 quilòmetres de cua a l'AP7 entre Castellví de Rosanes i Subirats en sentit sud a causa d'un accident que talla un carril per la retirada d'un vehicle accidentat a la sortida de Barcelona per la C33 al nus de la Trinitat. Hi ha retencions a la mateixa C58 i la C33, també a la B20, la Pota Nord des de Badalona, la Ronda de Dalt des d'Horta, la Ronda Litoral des de Sant Adrià de Besòs. I d'altra banda, per robatori de cable a la infraestructura ferroviària Montornès del Vallès, retards a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 de Rodalies. R2 i R2 Nord no circulen entre Sant Andreu i Sant Celoni, que l'enllaça amb l'R11, que s'atura a totes les estacions.
0: La guerra a l'Orient Mitjà reprèn amb força. Els Estats Units han tornat a bombardejar àmpliament l'Iran aquesta nit i Jordània ha interceptat 5 míssils iranians. El conflicte amenaça d'estendre's amb un episodi a Egipte. El preu del petroli segueix pujant. Nit d'atacs russos a Ucraïna amb un balanç d'almenys 13 morts contra Kiev i altres ciutats del país. Els atacs han obligat Polònia a mobilitzar caces de combat per protegir el seu espai aeri. Zelensky va advertir ahir del risc que Rússia fes un bombardeig a gran abast. Treball intens dels bombers aquesta matinada a l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, que continua actiu malgrat que el perímetre ja no avança. Tot i que l'evolució és una mica més positiva, encara es manté l'evacuació de tots els pobles afectats, amb 10.000 persones que no poden tornar a casa. I els que sí que comencen a tornar a casa són els veïns de les poblacions de Madrid i Àvila afectades pels incendis forestals, un cop que els perímetres dels focs han quedat estabilitzats. Les flames han devastat 77.000 hectàrees i a la zona encara hi ha urbanitzacions desallotjades. El jutge acolla Rodríguez Zapatero i autoritza que la policia investigui les transferències de milers d'euros als seus comptes bancaris i als de les seves filles. En el marc del cas de l'aerolínia Plus Ultra, també s'analitzaran els moviments econòmics de la seva secretària Gertrudis Alcázar. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home ahir al vespre en ple carrer Sant Adrià del Besòs. Els agents han trobat la víctima amb ferides d'arma blanca, tot i els esforços dels serveis d'emergència no el van poder fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. El brasiler Wagner Moura, conegut pel paper de Pablo Escobar a la sèrie Narcos, protagonitza i dirigeix un judici al muntatge que tanca el Festival Grec. L'obra està inspirada en l'obra Un enemic del poble, de Henrik Ibsen, i es representa avui i demà amb totes les entrades venudes.
2: Esports. Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida en perdre's el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret. I Joan Garcia és ambiciós i aspira a guanyar la Champions aquesta temporada. Empat de l'Espanyol ahir davant el Burnley, 2-2, en el primer pas amistós de la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García han fet els gols blanc-i-blaus. També han jugat els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
0: I pel que fa al temps, continua la calor de plena canícula amb valors entre els 35 a 40 graus a l'interior del país i amb notable xafogor a la costa. S'espera una nova jornada de sol amb només alguns núvols baixos molt puntuals a la façana litoral. A la tarda s'esperen poques nuvolades en zones de muntanya. 3CAT Info.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
2: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
2: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
2: Forever Joves.
3: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
4: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
5: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: 10 minuts, pràcticament 11. Passen de les 9 del matí, continuem amb la Montserrat i el Josep. Avui el nostre darrer consell de sàvia i savis dels dijous, darrer de la temporada. Hem estat repassant les noves, els titulars, de vegades alguns mal agraïts, difícils. No ens agrada explicar-ho, però són les noves, és el que va passant i mirem d'explicar-ho com podem i de treure'n debats i criteris, és clar que sí. Molt bé, no sé si havia quedat alguna cosa pendent, perquè recordo que corre cuita en Josep deixava anar una reflexió, però esclar, arribàvem als informatius. No sé si vols afegir-hi alguna cosa.
1: No,
0: ho donem per tancat.
1: Fer un pas, sí? Cap a un altre cantó.
0: Molt bé, sí, perquè hi ha moltes més coses, és clar. A veure, el jutge autoritza noves indagacions en els comptes de Zapatero i de les seves filles. En aquest cas ja seria per fer una més acurós, diguéssim, anàlisi patrimonial. Insisteixo que ens n'anem de vacances i que hi ha moltes coses al damunt de la taula encara. Es aniran resolvent, home, se suposa que com a mínim s'arribaran a conclusions, però difícilment serà abans del setembre, no? No sé què en penseu.
2: Ja veuràs quan tornem el que tindrem sobre la taula.
1: En aquest aspecte, el que interessa és allargar-ho, perquè tot això dona munició al PP i a Vox per continuar dient, és que fulano, és que tal, és tal... No interessa saber-se la veritat, vull dir, allarguem-ho, vull dir que no... Aquest és el tema.
0: Mireu, sigui com sigui, en quant a això de que el jutge autoritza noves indagacions en direcció a Zapatero i les seves filles, l'instructor accepta la petició dels investigadors de la UDF, això per una banda, ja ho sabeu, i es detecten, diu que es detecten operatives financeres sospitoses de l'expresident, és a dir, que continuen burxant. I en quant a Begoña Gómez, canvia d'advocat de cara al seu judici davant d'un jurat. Esclar, heu de pensar que l'estratègia dels advocats no és el mateix quan hi ha un fiscal, un jutge i poc més, que quan hi ha un jurat. L'exministre Antonio Camacho cessa en la seva defensa de la dona de Sánchez en favor del prestigiós penalista Jaime Campaner. Begoña Gómez ha canviat d'advocat, ja us ho deia, de cara al judici davant d'un jurat per delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics. El seu nou advocat defensor serà Campaner, segons va avançar a la cadena SER i ho va confirmar després al diari del periòdico. Fonts pròximes, doncs, a aquest cas ho van estar explicant després del cessament que es va acordar amb l'exministre d'Interior Antonio Camacho. Això que us deia, més judicis, més coses al damunt de la taula, i tot pendent

0: De resolucions i tot pendent de forces coses que tenen molt a veure amb les investigacions que obriran noves carpetes, perquè ens entenguem.
1: No, és el que jo dic, ja veurà a setembre, bueno, perquè suposo que ara a l'igual a l'agost estaran de vacances i setembre quan tornem tindrem a la taula bastants temes, no?, a tocar.
0: I mireu, obrint la dimensió més internacional, és clar, perquè també s'ha d'explicar, en quant a l'Orient Mitjà, per exemple, a l'Aràbia Saudita, es té clar que s'han de sumar, per dir-ho d'alguna manera, els Estats Units en la guerra contra l'Iran. Riad participa en l'ofensiva contra les milícies proiranianes a l'Iraq en resposta als atacs, ja ho sabeu, de Teheran. L'operació militar reforça l'aliança entre Trump i Bin Salman i fa tema una nova escalada de conflicte al Golf. Amb tot plegat, amb tot això, un atac saudita a l'Iraq revifa aquesta amenaça d'una guerra regional. Ho expliquen així fins i tot des de la premsa internacional, des d'altres mitjans internacionals. Parlen, una mica per resumir-ho, en col·laboració amb els Estats Units, Riad mata una vintena de milicians pro-iranians.
1: El que volia el Nobel per la pau, la que està liant, I ben liada,
0: Sí,
1: Déu-n'hi-do,
0: No és l'únic protagonista.
1: Però Déu-n'hi-do,
2: A l'Orient Mitjà, sense els americans i sense els britànics i sense res de tot això, sempre ha sigut un caldo de cultiu de batusses. Sempre. Sí. Tota la vida, si agafes llibres d'història una miqueta, tota la vida, les tribus dels aquells contra els altres s'han estat esbatussant. Sempre, tota
0: sí, home,
2: la vida.
0: Això està clar.
2: Sempre, vull dir que no. Per tant, ara no és diferent. Ara, el que passa que ara jo m'alio amb aquell, tu t'alies amb l'altre, tu ja em donaràs no sé què. A més, aquesta gent van descobrir en un moment donat, ells, ajudats també pels occidentals, que si feies un forat traies petroli i això servia per moure el món i es van fer tots multimilionaris i el jeque, ara és el jeque no sé què contra el jeque no sé quantos, ara és el d'allò, abans eren tribus que anaven amb gabinets i pals i s'esbatussava, però sempre ha sigut així. És una àrea que darrere del nom d'Alà i de Mahoma i de no sé quantes coses sempre s'han esbatussat, i jo és que és allò que dius, és que no, el que sí estranya és que s'hi fiquin gent com el Trump i aquestes coses, que diu que per salvar-nos, i el que fa
1: no,
2: és condenar-nos a morir.
1: Però Josep, no s'hi fiquen perquè sí, es fiquen perquè per l'interès.
0: Els actors són molts i variats, no us penseu que només era el Trump, però per cert, perquè la Montserrat deia el Trump, no, per cert, en Trump, ara que les negociacions estan en un punt mort, podríem dir, i li varen preguntar al president dels Estats Units en una de les seves compareixences, si es pot anomenar d'aquesta manera, no sé, que expliqués una mica el que era tot plegat, i va catalogar el lideratge iranià d'escòria sagnant i deixalles. Aquelles expressions que té, que dius, home, potser faria falta una mica més d'anàlisi polític, geopolític, no, sense explicar el què.
2: Ara, aquests dies darrere, surten trossos de les seves d'allò, no? Quan parlaven del tema de la immigració cap als Estats Units, no? No, els hem de controlar perquè no sé què, no sé què, i parla de Somàlia. Somàlia, que no tenen res, que és una merda, que s'estan morint. Escolti, senyor Trump, expliqui'm vostè quants somalís hi ha als Estats Units. Perquè, esclar, amb els controls que hi ha de la CIA, d'uns i altres, no sé què, si tu arribes allà amb un passaport somalí, el primer que fan és fer-te donar la volta, tornar a pujar l'avió cap a casa teva. No crec que, a no ser que hi hagi algun jeque somalí que tingui molts calés i llavors pugui entrar. Però d'immigrants somalís als Estats Units, quants n'hi ha? O sigui, el que passa que, esclar, era fàcil parlar d'això. Escolta, dieu-me, quin és el país que té més gana i que té... Somàlia, però ara parlaré dels somalis, que són una merda, que són... Sense cap mena de criteri. Vull dir que no... I el tema de la política, o sigui, que un gran magnatari polític surti al Saló Oval aquell, que per cert, no sé si s'hi heu fixat, que tots són durats ara, a les parets, tot és durat i tot és una cosa...
1: Com el seu cap.
2: Sí, exactament. Escolta, tu el que has de fer és ser prudent, tenir a l'home dolent, si convé, dins del teu govern, que digui en tant en tant alguna cosa, vull dir, però, i no els disparats d'ell. Però, clar, la gent l'aplaudeix. Sí. Sí, ara estan dient, ara veurem el setembre o l'octubre, no sé quan és, que hi ha primàries...
1: El novembre.
2: El novembre, de coses d'aquestes. Però continuarà tenint milers i milers de...
0: Per cert, ahir, deixant de banda això, però una mica pensant, dèiem, la dimensió internacional, doncs ahir, no sé si ho vàreu veure, però i ens van ensenyar imatges molt curioses del fundador del fundador rus de Telegram. Rússia declara en cerca i captura el fundador de Telegram. No és la primera vegada que es troba aquest home a l'ull de l'huracà, el Pavel Durov, que és el fundador de la xarxa social russa Telegram, i anomenat, els que n'entenen de tecnologia diuen que és el Mark Zuckerberg de Rússia, no? I que va ser col·locat ahir en situació de cerca i captura per part de les autoritats policials del seu país. Déu-n'hi-do, que l'acusen de suposada connivència amb el terrorisme. I això, i llancen contra ell una ordre de detenció internacional. L'empresari, no sé si ho recordeu, però viu exiliat a Dubai i porta a terme doncs, visites ocasionals a repúbliques de l'antic espai ex-soviètic, incloent-hi també doncs, a Geòrgia. O sigui com sigui, sortir ahir fent un gest amb la mà doncs, d'aixecar un dels dits, no sé, sí. Si, el cor és aquest d'aquí? És el cor aquest?
1: Jo em perdo.
0: No, és igual, ja sabeu
1: un
0: què vull dir,
1: dits.
0: No?
1: Sabem.
0: Aquest que hi ha al mig...
1: El que hi ha al mig.
0: És el cor, oi? Sí. Doncs assenyalant amb el cor en direcció. Bé, sigui com sigui, no és la primera vegada que Rússia declara algú pues antirrus o el que sigui, i d'espionatge i de coses que cerca i captura contra aquest home.
1: O que de cop i volta no se sap com, n'hi han hagut casos que
0: enverinats
1: i coses d'aquestes.
0: Sí, sí, no. O
1: que haurà d'anar amb molta cura de qui s'envolta, no?
0: Bueno, de moment ja ho sabeu, està... Bueno, de moment no, ja fa temps que està a Dubai.
2: És curiós perquè l'acusen de no sé què, d'ajudar el terrorisme...
0: Sí.
2: El de Putin, no, per això. O sigui, ajuda un altre terrorisme, perquè Putin, terrorisme, Déu-n'hi-do, també, no?
1: Déu-n'hi-do,
2: o sigui, sí. Que és que ara no l'ajuda i per això ara és dolent, bé, la mare de Déu, també...
0: Sobretot ara mateix, perquè ens entenguem, l'acusen de no haver eliminat comptes i xats que pertanyen als serveis d'intel·ligència ucraïnesos, o això almenys és el que diu el Putin o la gent que l'envolta, que aquells comptes pertanyien als serveis secrets ucraïnesos, un país tan petit que tenen al costat, sí. I que amb tecnologia se n'estan sortint i estan resistint.
1: Us doneu compte dels que ens manen a certs països a tot el món, lo envoltats de bojos que estem, ho sento, però potser la paraula és aquesta, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Estan bojos, vull dir, tots plegats, el sí, Trump, sí. El Putin, jo què sé, tots plegats, vull dir, és que fa por,
0: Per cert, del Netanyahu, si us hi heu fixat una mica, un regira també per la premsa internacional i tal, sí que va sortir alguna cosa, però sembla que guarda silenci. Recordeu que a l'octubre hi ha eleccions a Israel, i per tant, suposo que algú l'ha assessorat de dir, escolta, saps què? De moment no sortís massa. Clar. Potser sortiràs beneficiat si no surten.
1: Nivell pla.
0: Ho dic perquè si algú es pregunta, escolta, que no, aquesta gent ara, no parlen del Netanyahu.
2: Ara
0: no?
2: Que parla de Netanyahu, aquest dia va tenir reunions amb el Trump,
0: al
2: despatx oval i no sé què, però sense imatges. I llavors, des del despatx oval o des del govern, van donar imatges d'ells tres retratats amb l'actuació de la IA, que és clar, el Trump tenia 45 anys. I el Netanyahu...
0: 6 dits.
2: 37, vull dir que no.
0: Sí, o 6 dits, no? Allò que passava...
1: o un braç de més.
2: No, no, no.
0: Home, no, no, no, no, seria exagerat.
1: Tots dos no, s'han donat casos, eh?
0: Sí, que sí, que sí.
2: En la foto, tots dos joveníssims, si van agafar, van retocar, sí. Escolta, que no els hi veien mala cara, que no, el Trump, sobretot, que no es vegi gran, tu. I em va cridar l'atenció, que
0: sentit
2: per la tele, no vaig poder agafar-la, perquè era una cosa per després
0: per parlar. Per retratar-ho, això.
2: Mira, mira, mira, mira, si això, aquesta fotografia se la devien fer el 1960, vull dir, perquè... És igual, és manipulació, manipulació, manipulació i manipulació.
0: Bé, escolteu-me, i per anar tancant, una nova desgràcia en forma de terratrèmol al Japó, ja ho sabeu, un sisme de nivell màxim. El Japó busca contrarrellotge als atrapats arran del terratrèmol. Les autoritats confirmen ja 18 morts, però assumeixen que seran més i que hi ha desenes de desapareguts a sota la runa i...
2: Sí, d'aquells grans magatzems,
1: sí,
2: una fàbrica...
0: Els grans magatzems.
1: Esferradidor, eh? Centre
0: comercial molt, molt gran.
2: Curiós per això, perquè es veu que no havien passat 30 minuts del terratrèmol i ja estaven allà bombers, ja tothom treballant, eh? Vull dir que...
1: És que els japonesos...
0: Això, no, no, això està clar.
2: És curiós també, eh? Vull dir que no.
1: Molt conscienciats, eh? I molt preparats,
2: no, no, els mitjans,
1: eh?
2: Home, en
0: menys no, de no sé quant de temps, amb més de 9.000 persones a... Ara tot s'ha de dir, eh? Continuen en algun dels 506 centres d'evacuació repartits per 5 prefectures, perquè allà ja ho sabeu, ja ho saps,
2: sí,
0: tu,
2: sí, sí,
0: sobretot Josep va per prefectures.
2: Sí, sí,
0: però és clar, la manera d'actuar dels serveis de seguretat i de sanitat dels japonesos, doncs impressionant,
2: amb funciona, una
0: rapidesa, doncs,
2: exacte,
1: amb els edificis estan preparats per terratrèmols.
2: Jo no sé si és que potser perquè allà no hi ha toros i llavors els diners que dedicarien els toros els deuen dedicar a tenir bombers i tal, i això és broma, evidentment, no?
1: Però
2: el que passa que funcionen.
0: Sí,
1: el que
0: passa
1: és que això d'aquell edifici, d'aquella superfície, a veure, es veu que va patar una... Bueno, segons diuen, va patar una tuberies de gas i per això que hi ha... És una explosió bestial, eh? He vist les imatges i t'asseguro que... Uf!
2: L'escala de Richter de terratrèmols, 7,1.
1: Sí.
2: O sigui, no 3, 4, no, 5,
1: no,
2: sinó 7,1, eh?
1: És que ja passa les plaques tectòniques.
0: Molt bé, i com que anem tancant també temporada i ara l'estiu, les dades d'economia també solen ser titulars... Molt ràpidament, jo, si voleu, és que no cal ni entrar en debat aquí, però molt ràpidament, a títol d'informació, en quant al sector bancari, per exemple, doncs CaixaBank aconsegueix un benefici rècord de 3.203 milions fins al juny, és el 8% més. El creixement del crèdit i l'alça de la gestió patrimonial impulsen els resultats i l'entitat repartirà un dividend entre 961 i 1.281 milions. Això per una banda. Per l'altra banda, en quant a les telecomunicacions, Telefònica redueix un 75% les pèrdues malgrat la desinversió a Llatinoamèrica. El grup, doncs, augmenta els ingressos un 1,7 i la rendibilitat en un 3,8 per l'impuls d'Espanya, i el Brasil millora un 50% les previsions de flux de caixa per al 2026. I ja per acabar d'arrodonir-ho tot plegat, amb el sentit de les xifres, vull dir, en quant a aeroports, Aena guanya 1.002 milions d'euros en el primer semestre. En el primer semestre, ho torno a repetir, ho enfatitzo. La companyia manté la previsió de tancar aquest exercici amb un creixement de trànsit pròxim al 3% respecte a l'anterior. Són dades una mica de si surten o no els números a la gent gran. Ah, per cert, en el primer semestre també Endesa dispara un benefici de 41% i apuja els seus objectius, eh? L'elèctrica, ja ho sabeu, darrere de tot plegat, en Gianni Armani aspira a guanyar més de 2.400 milions el 2006. I ja posats, en voleu més, doncs el Corte Inglés augmenta un 11% el dividend fins als 250 milions. Deu fer ràbia, feu aquestes cares de dir, ui,
1: no,
0: la gent
1: no,
0: està guanyant
1: no,
0: molts calés.
2: No,
0: home,
2: que...
0: no, són les grans
2: però...
0: empreses. I...
1: Ja que els guanyen, podrien baixar preus, no? Dic jo.
0: No ho sé, bueno...
1: Seria
0: els bancs és una altra història.
1: No, no.
0: I els bancs són els bancs. I...
1: No, els bancs és una altra, però jo dic Endesa i...
0: No, jo la pregunta que faig no és aquesta. La pregunta és, han fet molts calés els bancs? potser que comencessin a tornar els, que, els calés, exemple, que se li va donar per rescatar-los? No?
1: Per
0: no sé, pregunto. Que eren, pregunto.
1: La bossa, eren de la caixa la de les pensions.
2: La bossa de la Seguretat Social, dels pensionistes i tot plegat, sí, que va desaparèixer.
0: Sí, és una, mica per dir, home, miri, ja posats, escolti, per què no seiem i fem números que
1: perquè
0: els vam rescatar?
1: Perquè eren 60.000 milions de la caixa dels pensionistes.
2: Que, per cert,
0: molt bé,
2: no
0: molt
2: van
0: bé
2: ni donar les gràcies.
1: Exacte. I no han tornat quasi bé res,
2: gràcies, al contrari.
0: Molt bé. Escolteu una cosa, va, ara ja sí, acabem, i acabem la temporada que us pertoca a vosaltres. Res, matís a futboler, perquè, bueno, ja ho sabeu, ara el bescanvi de... Ja no bescanvi, sinó el comprar cromos al Madrid, per exemple, el Florentino sí o sí vol tots els cromos d'aquells del Panini, els vol pràcticament tots. El Barça, doncs, acaba fent... a aquest fitxatge, doncs, a Adeyemi, que ell ha compregut i s'ha deixat entrevistar, un tipus que tenia una personalitat una mica controvertida, però que diuen que el Flick el portarà pel bon camí i que sembla que és un dels extrems més ràpids, però també vol dir la seva en Rafinha, i finalment que deien, home, si no podem fitxar, deien a Can Barça, el Julián, doncs fitxarem el Croupy, que és molt jove, molt jove, molt jove, però que el volen vendre per 120 milions al seu club d'origen, però que s'acaba de trencar i estarà 4 mesos a la baixa. Per tant, o ve el Barça força per comprar el més barat, o el Barça mira cap a una altra direcció.
1: A veure, el Barça ha de mirar la Masia, punt, s'ha acabat.
0: Sobretot, sobretot.
1: I ja està, jo crec i que sí, mantenir els que ja tenim. A veure, jo ho sento, a mi el Ferran Torres... que ara
0: no,
1: s'està parlant...
0: No diguis, dius-ho, no, és el teu criteri, no has de sentir res.
1: És el meu. El meu criteri és mantinguem el que ens ha funcionat i mirem la Masia, que la Masia ens està donant molts bons jugadors. Ho
0: molt
1: sento.
0: Bé.
1: I que no s'escapin, a veure, perquè, escolta, de cop i volta t'enteres que un de la Masia que tenia projecte ja se'n va a no sé quin puesto. No.
0: Bueno, això és un anar i venir, que sí, diuen.
2: Exacte.
0: Escolteu-me una cosa.
2: Escalarons.
0: Sí, home, uns tenen clàusules de rescisió, els altres no, altres se'n van gratis. En fi, que tindrem un estiu també molt interessant des del punt de vista també esportiu i futbolístic. I qui no podrà marxar d'aquí perquè les clàusules de rescisió que teniu vosaltres són caríssimes, i si hi ha algun mitjà gran d'aquests que tenen bon ull i es vol fer amb els vostres serveis, doncs no ho podran, perquè ja us ho dic ara, entre altres totes les col·laboradores i col·laboradors d'aquest programa els passa el mateix, però entre altres la Montse Setoca i el Josep Sabater tenen clàusules intocables. No els podeu ni tocar, ni us ho podeu plantejar, ja us ho dic ara. Molt bé, i és per això que us agraïm i molt el vostre compromís amb la República Santboiana, amb la ràdio pública. Gràcies de tot cor per aquesta temporada que ens heu donat. Us esperem a la que farà 12 a partir de setembre. Moltes gràcies i desitjar-vos un bon estiu i doncs que us ho passeu molt bé i que tot vagi molt bé, que no ens oblideu i que ens tornem a veure al setembre.
1: Igualment.
2: Intentarem fer-te cas.
0: Doncs que vagi molt bé. Bon estiu!

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Tu rutlles?
2: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
1: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
2: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
1: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la Rutlla.
2: Tu rutlles?

0: l'Espai de la Memòria i el Patrimoni, amb la col·laboració de l'Arxiu Històric Municipal i la Rutlla, Centre d'Estudis Santboians.
1: I nosaltres també anem rutllant cap a les 10, encara queden 25 minuts, els aprofitarem de totes perquè la memòria i el patrimoni d'avui, ja ho sabeu, amb la Rutlla, Centre d'Estudis Santboians, signat pel Valentí González, naturalista, membre de la Rutlla, Centre d'Estudis Santboians, botànic de la Comissió de la Rutlla Natura. I avui, a més, doncs no sé si és un privilegi o no, o què és, però sí que és veritat que ell té la responsabilitat de tancar la temporada de la memòria i el patrimoni aquí a la República Santboiana. Molt bon dia, què tal estàs, bon Valentí?
2: Bon dia, Mateu.
1: Sí, doncs, home, mira, ja dic, no sé si és una responsabilitat o no deixa de ser doncs, un comiat de temporada.
2: És un comiat de temporada i és un fins després,
1: home,
2: fins després de l'estiu.
1: I tant, sí. Perquè deixa'm aprofitar per dir-ho, que com sempre molt agraïts i molt contents de que estigueu amb nosaltres i pensem que, home, formar part d'aquest espai tan històric, millor dit que mai, perquè al final és un dels espais, n'hi ha ben pocs, que portin 12 temporades.
2: 12 temporades, diu-n'hi-do.
1: Compte. Es diu aviat, Valentí, que avui toca natura, memòria de la natura, que diem aquí.
2: I parlar del patrimoni natural.
1: Sí, senyor.
2: Encara que avui tenim un tema una mica complexa.
1: Jo crec que sempre són complexes, sí, però molt interessants. Vols que diguem el títol, perquè la gent més o menys entenguin de què anirà? Fixeu-vos, és una pregunta, el Valentí ens fa una pregunta. Hi ha plantes dolentes a la natura? Evidentment ens ho exposa i ens ho desenvolupa ell mateix. T'escoltem, Valentí.
2: Molt bé, bueno, jo m'he fet aquesta pregunta perquè, bueno, és una mica difícil de respondre, cadascú té la seva opinió, no? Jo, així per resumir ràpidament una resposta, jo diria que les plantes fan el que poden, per tant...
1: fan el que poden per sobreviure.
2: Per sobreviure, exactament, com qualsevol ésser viu. Per tant, això de catalogar-les com a dolentes o males herbes o plantes invasores, doncs és una mica, jo crec que donar-les un nom des d'un punt de vista molt antropocèntric, no? Per dir-ho d'alguna manera. Jo crec que les plantes fan el que poden per sobreviure i de vegades això que fan doncs pot considerar-se doncs una mica dolent o com a mínim contraproduent per als nostres espais naturals. Jo parlaré dels espais naturals, però també és una qüestió que es podria parlar sobre, per exemple, els conreus, no? Uh-huh. Quan parlem les males herbes que perjudiquen els conreus.
1: Correcte.
2: Bueno, doncs és tota una sèrie de plantes que viuen, aprofiten els conreus per sobreviure i que d'alguna manera als pagesos no els hi agrada perquè els fa competència a les plantes que ells volen conrear. Per tant, els hi diuen males herbes. Una descripció que a mi tampoc no m'agrada
1: com
2: gens.
1: Com pejorativa, no? Que diuen.
2: Exactament, sí. Però jo volia parlar no del tema de conreus, sinó dels espais naturals. És a dir,
1: hi ha
2: plantes que perjudiquen o que són dolentes en el sentit de que perjudiquen els espais naturals.
1: I invasores, que diuen.
2: Invasores, no, que no sé, diuen, exactament. Sí, invasores. Aquesta és l'adjectiu que amb la qual se'ls hi cataloga, no?, aquestes plantes. I jo ho explicaré una mica per què. Per què se'ls hi diu d'aquesta manera?
1: A veure,
2: hi ha una definició dintre del món de les plantes que és la distribució geogràfica d'una planta. Què vol dir això? L'àrea geogràfica d'una planta és l'àrea del planeta on creix aquesta planta d'una manera natural.
1: Per tant, carai.
2: Si nosaltres trobem una planta en un lloc que forma part d'aquesta àrea de distribució geogràfica de la planta, diem que és una planta autòctona.
1: Autòctona.
2: O nativa.
1: Molt bé.
2: Val? Però si trobem una planta la qual no pertany a aquesta àrea de distribució on l'hem trobada, diem que és una planta al·lòctona o exòtica. Per exemple, per posar un exemple molt fàcil d'entendre, la gran majoria, no totes, però la gran majoria de les plantes o que formen part del verd urbà d'una ciutat normalment són plantes al·lòctones que s'han portat a les nostres contrades per un motiu clar, que és el motiu ornamental.
1: Molt
2: però bé. Acostumen a ser plantes d'altres àrees.
1: Clar, però fixa-t'hi que al final no és l'objectiu de la planta,
2: no.
1: Decorar les nostres llars. Però fixa-t'hi que nosaltres, d'alguna manera...
2: Sí, afavorim la presència d'aquestes plantes.
1: Clar, una mica.
2: Sí, és el que t'anava a dir ara. És a dir, l'ésser humà, al llarg de tota la seva història, ha anat transportant plantes d'un lloc a un altre d'una manera voluntària o d'una manera involuntària. Ja des de les primers desplaçaments humans,
1: fa milers d'anys,
2: doncs l'home, d'una manera involuntària, transportava o llavors o propàguls vegetals d'un lloc a un altre i afavoria aquest transport. Això es va multiplicar unes quantes vegades amb els descobriments de territoris. I, bueno, no cal que expliqui, el descobriment d'Amèrica va ser un augment d'aquest índex de transport
1: brutal. Però brutal, amb moltes coses, moltes espècies. Coses,
2: moltes espècies, per exemple, plantes que les tenim tan acostumades de veure, perquè les cada dia tractem amb elles, la patata, el tomàquet, són plantes que originàriament són americanes. Però les tenim aquí perquè des del descobriment d'Amèrica es van transportar aquí per un sentit doncs, de beneficiós per a l'ésser humà, que és la seva alimentació. Però, bueno, les tenim aquí ja, que les tenim assimilades com si formessin part de la nostra flora o del nostre paisatge vegetal, però realment no són d'aquí. Des que va aparèixer aquest fenomen, que sobretot molt desenvolupat durant el segle XXI, que és el fenomen de la globalització, doncs el transport de propàguls i de llavors vegetals s'ha multiplicat per milers de vegades.
1: Clar.
2: És a dir, ara podem trobar una planta de l'altra part del món aquí, tranquil·lament, sense aquest tipus de problema, i és per aquest fenomen de la globalització. Per tant, actualment, a causa de la globalització, l'entrada de llavors i de propàguls vegetals al nostre territori és molt intensa, però hem de tenir en compte una cosa. La gran majoria d'aquests propàguls i d'aquestes llavors, la gran majoria no prosperen, perquè troben unes condicions al medi natural molt adverses i no prosperen. Només prosperen un petit tant per cent, molt petit.
1: Val, i jo sí, a títol digues, de curiositat, digues, perquè em feies pensar, no prosperen, d'acord, però fixa't quina pregunta que et faig, perquè això té mala intenció, amb el bon sentit de la paraula, sí. Perquè amb els animalons també li passa això.
2: Sí, i tant.
1: Digue'm una cosa, Valentí, quines prosperen i per què? És a dir, totes es poden trobar en adversitats meteorològiques o climatològiques o geogràfiques molt difícils per elles. Però de vegades també se saben adaptar. Quines són les que s'adapten?
2: Bueno, a veure...
1: Les més petites, potser, les més grans, les més no sé què...
2: No, en principi
1: no. Pregunto.
2: No té res a veure amb la grandària de la planta, sinó a la seva capacitat d'adaptació. És a dir, si en el moment... Si és una planta que el seu hàbitat natural és molt diferent al que troba aquí, evidentment aquesta planta trobarà molta competència per les plantes autòctones i trobarà condicions ambientals que no són favorables per al seu desenvolupament. I és normal que aquest propàgul, aquella planta que ara ha aconseguit arrelar en un lloc determinat, no tiri cap endavant i acabi morint. Per tant, el que ha de quedar clar és que de tota la intensitat d'entrada, només hi ha una petita part que arriba a prosperar.
1: Val.
2: D'aquesta petita part que arriba a prosperar, només una petita part causa problemes. La gran majoria de les que aconsegueixen prosperar, que són molt poques,
1: pel que dius, molt poques,
2: doncs s'adapten perquè tenen un clima que més o menys els hi va bé i aconsegueixen conviure amb les plantes autòctones d'una manera normal, per dir-lo d'alguna manera. Però sí que és cert que hi ha un tant per cent molt baix, que causa problemes.
1: Entenc.
2: Aquestes són les que podrien considerar dolentes.
1: Clar. Val, sí, que feia servir aquest mot com dient... Bueno,
2: des del punt de vista de
1: portar conseqüències negatives.
2: De portar unes conseqüències negatives vers els hàbitats naturals.
1: Clar.
2: Quines són aquestes conseqüències negatives? Sobretot perquè tenen una capacitat de proliferació molt gran. Aleshores, ocupen grans extensions dels nostres espais naturals i impedeixen que la vegetació autòctona es pugui desenvolupar d'una manera normal.
1: Clar, és que quan diem dolentes, la primera cosa que se't ve al cap, ignorant totalment el món botànic, jo aquí un espectador més, però el primer que se't ve al cap, Valentí, és dir, Ostres, vol dir que, per exemple, entre altres coses dolentes, són verinoses per la humanitat o pels animals?
2: No, necessàriament.
1: Però és el primer que et ve al cap, no? De dir,
2: sí, sí.
1: Potser dir l'antidiu dolentes quan... perquè són verinoses. O quan...
2: No em referia al tema aquest de que si són verinoses o no, perquè nosaltres tenim plantes autòctones que són, tenen una capacitat de...
1: Totalment.
2: Són tòxiques per l'ésser humà d'una manera molt potent. No em referia a aquest tema, em referia més aviat dolentes... cap als hàbitats naturals nostres.
1: Em puc posar un exemple i preguntar-te si es podria considerar dolent? Clar, tota planta té la seva pròpia naturalesa i la seva manera de fer i serveix per alguna cosa. Però, per posar un exemple, l'eucalipto, home, dona eucaliptus, d'acord?
2: Sí, sí.
1: Però, és clar, el pagès diu, allà on plantes un eucalipto no plantaràs mai més res.
2: No, exactament.
1: Això és ser dolent, des del punt de vista vegetal?
2: A veure, des del punt de vista vegetal, l'eucaliptus és una planta originària d'Austràlia.
1: Clar, veus?
2: S'ha plantat aquí, sobretot a la cornisa cantàbrica. Aquí no era una de les plantes que jo volia parlar, perquè aquí no tenim eucaliptus.
1: No, i disculpa que te l'introdueixi, si no ve el cas.
2: No passa res.
1: Que jo ho deia, no perquè sigui una planta que amb la qual pots fer caramelos d'eucaliptus. No, és que s'ha plantat molt en alguns temps per fer paper.
2: Sí, sí. Aquesta era la principal raó, fer paper amb la seva fusta. I s'ha plantat ja grans extensions per la cordillera cantàbrica d'eucaliptus. El problema que té els eucaliptus, primer, és una planta alòctona que no s'hauria, que està ocupant un espai, en aquest cas, no per la seva pròpia proliferació, sinó perquè ha estat plantat per l'ésser humà i que està ocupant grans extensions on hauria d'haver-hi altres tipus de boscos.
1: És per això que t'ho introduïa, i et demano disculpes perquè probablement no era per on volies anar, però
2: després,
1: un exemple.
2: Un problema que té l'eucaliptus és que és una planta molt piròfita, és a dir, crema molt fàcilment.
1: Molt fàcilment.
2: Crema molt fàcilment, i els grans incendis que s'han produït, sobretot a la zona de Galícia, moltes vegades són eucaliptus. Aquí... ja et dic, els grans problemes que tenim amb les plantes aquestes que provenen d'altres llocs, plantes alòctones, són que ocupen els espais naturals d'una manera molt, molt intensa i provoca, diguem-ne, que l'hàbitat natural quedi malmès. Aquest és el gran problema, i és quan nosaltres parlem de plantes invasores, que tenen un caràcter invasor. És a dir, tenen una gran capacitat de proliferació i ocupen els espais que haurien de ser ocupats per la
1: flora autòctona.
2: Però això només passa quan ens arriben a nosaltres plantes alòctones, no? Això passa a tot arreu, a tot el món. Hi ha casos concrets als Estats Units de plantes de casa nostra que han arribat allà i tenen aquest tipus de comportament. És curiós, perquè el comportament d'aquestes plantes en el seu lloc original no és aquest. Perquè en el seu lloc original diríem que aquesta planta està en equilibri.
1: T'entenc. És una mica com dir, aquella planta que està en un lloc que no li pertany es torna rebel. Es rebel·la.
2: És a dir, aprofita una situació ambiental que li és favorable i diu, aquesta és la meva, pum. I comença a proliferar d'una manera molt intensa. I això ho fa en els ambients que no són realment... És a dir, en un ambient natural ben constituït, això no passa. No passa ni amb les plantes autòctones ni amb les plantes alòctones. Una planta alòctona que arribi i prosperi en el sentit que arreli en una alzina ben constituït, aquesta planta no passarà d'aquí. Per què? Perquè troba tanta competència per les plantes autòctones que li és impossible proliferar d'una manera perillosa. En canvi, on comencen a proliferar aquestes plantes amb aquest caràcter invasor? En llocs que estan alterats. Perquè hi ha hagut una tala, perquè
1: grans incendis
2: aprofiten un espai que ha quedat alterat, que ha quedat malmès, i pum, allà comencen a proliferar. I comencen a proliferar d'una manera molt perillosa i no deixa que la vegetació autòctona, d'una manera natural, aconsegueixi desenvolupar-se en aquell lloc que li pertoca.
1: Per exemple. Sí.
2: Però ja dic, no és una cosa que ens passin a nosaltres, passa tot arreu. I amb plantes nostres que se'n van cap allà i tenen aquest caràcter...
1: I amb el tema del canvi climàtic, pregunto, això com anirà? És a dir, ens trobarem més casos o la mare natura, que és molt intel·ligent, farà que s'adapti a cada lloc... la planta que pertoca o de la manera
2: jo
1: que
2: crec
1: pertoca.
2: Que, jo crec, a veure, això no se sap perquè no se sap ben bé com anirà la cosa, no?
1: Sí.
2: Però jo crec que el canvi climàtic pot afavorir el desenvolupament d'algunes plantes que igual si això es fa molt intens, és normal que aquí, si les temperatures pugen i és possible que arribin plantes més adaptades a climes més secs, clar, que no pas a les que normalment es feien per aquí. Però jo crec, si tenim uns hàbitats naturals ben constituïts, aquesta proliferació es faria, diguem-ne, no tan perillosa. Perquè aquestes plantes sempre aprofiten els jocs alterats.
1: Ja t'entenc.
2: El que també hem de fer és, sobretot, moltes d'aquestes plantes s'han portat d'una manera conscient per l'home. No és que hagin arribat aquí d'una manera involuntària, que també passa, però moltes s'han portat aquí d'una manera conscient. Per què? Perquè són plantes que s'han portat com a plantes ornamentals. I aquestes plantes s'han escampat per les llavors siguin, han arribat als espais naturals i han tingut aquest comportament. I d'aquestes plantes ja moltes es coneixen. Ara et faré un paral·lelisme amb el tema de les males herbes famoses dels conreus.
1: Molt bé.
2: A la facultat d'Enginyeria hi ha assignatures que estudien aquestes plantes anomenades males herbes i com combatre-les. Però que jo sàpiga, no hi ha cap assignatura dintre de la universitat que estudiï aquest problema que tenim. Aquestes plantes, què fer amb aquestes plantes que tenen aquest comportament invasor? Que aquí a Sant Boi tenim uns quants exemples perillosos. No se sap ben bé què fer. Es fan proves, es fan coses, però els resultats, jo, pel que veig, no són gaire efectius. Jo et posaré ara, que ens queden 5 minuts... Alguns exemples que s'estan produint a Sant Boi. Per exemple, el cas més famós, possiblement, la canya.
1: La canya
2: que es desenvolupa, desenvolupa doncs, als fons dels torrents, als fons de les rieres, al riu.
1: Clar, canals, a llocs humits, etc.
2: Exactament. Aquesta és la canya és una planta originària d'Àsia i no cal que expliqui les grans extensions que fa perquè només cal que passeu pel riu i mireu una mica. Per això, aquests problemes també es fan als torrents i a les rieres, sobretot en llocs oberts, perquè la canya necessita llum.
1: Molt bé.
2: Què podríem fer per eliminar la canya? És difícil, fer-ho, és difícil. Però la teoria diria, primer una erradicació de la part aèria i una eliminació de la part subterrània, perquè la canya es reprodueix subterràniament, amb rizomes.
1: Totalment.
2: I després, regenerar els espais on s'està reproduint aquesta canya, regenerar amb vegetació autòctona, amb un bosc de ribera, ben constituït. El bosc de ribera què fa? Ombra. I la canya, amb ombra, no prospera.
1: No li agrada l'ombra.
2: Doncs la canya és un gran problema que tenim als nostres rius,
1: i
2: a les rieres i als torrents.
1: Sí, senyor.
2: Un altre cas molt, molt problemàtic aquí a Sant Boi, la robínia.
1: Ui.
2: La robínia o la falsa acàcia? És el mateix, la mateixa planta.
1: Vale.
2: La robínia pseudoacàcia. D'una manera equivocada, a finals del segle XX, principis del segle XXI, es va fer una plantació al Sant Ramon, al pícnic de Sant Ramon, que està al costat de l'ermita.
1: Sí,
2: es va plantar la robínia com a planta d'ombra per al pícnic.
1: Sí, sí.
2: Doncs aquesta robínia està proliferant per tota la muntanya de Sant Ramon d'una manera molt perillosa. Va haver-hi, al cap de pocs anys, un incendi. Aquell incendi que va entrar per Viladecans, va passar la Carina i va ficar-se una mica en Sant Boi de Llobregat. Me'n recordo perfectament.
1: Sí, i tant.
2: Aquest incendi va obrir espais i aquests espais els va cobrir ràpidament aquesta planta.
1: M'imagino.
2: No va deixar, diguem-ne, que la vegetació natural doncs reconquistés aquest espai.
1: És com aquell que diu, ara que estic aquí, aprofito que no em prenguin el lloc.
2: Aprofito, I el problema és que no deixa créixer res més, eh? Uh-huh. És a dir, només creix ell,
1: molt difícil,
2: d'una manera molt, molt invasiva. I el problema de la robínia és un problema que ens està preocupant a la gent que estimem la natura i que estimem la muntanya, perquè cada vegada la veiem més per tota la muntanya de Sant Ramon, i és una pena, perquè la muntanya de Sant Ramon, sobretot la part nostra, la part de Sant Boi, el bosc hauria de ser un alzinar amb roures.
1: Totalment, totalment.
2: I en canvi tenim aquesta planta que està ocupant els espais. Hi ha més plantes que són perilloses.
1: A veure, en Patxà de Sant Boiana o del Baix Llobregat?
2: De Sant Boi, de Sant Boi. Mirant el riu, moltes vegades veiem a la primavera grans extensions d'una planta de flors de color groc, que fa molta patxoca a veure-la.
1: Sí.
2: Doncs aquesta planta és un senecio que prové de Sud-àfrica.
1: Ui.
2: I que el tenim aquí, que es va arribar a Catalunya als anys 80, es va veure per primera vegada a Sabadell, i ara la tenim escampada per tot arreu. I és un senesi de
1: perillós, però curiós, també, alhora.
2: Perillós, sí, en el sentit que ocupa espais. No és que sigui una planta que et faci mal, o que provoqui al·lèrgies o coses d'aquestes, no, sinó que simplement ocupa els espais que haurien d'estar ocupats per altres plantes. L'ailant, un altre exemple de planta molt perillosa. L'ailant és un arbre que es planta per motius ornamentals, però si s'escampa als espais naturals, té una capacitat també de rebrotar molt semblant al de la robínia. De fet, l'ailant en alguns llocs ja està prohibit plantar-ho.
1: Ah.
2: I això és una de les coses que s'hauria de fer. És a dir, conèixer molt bé el que plantes, el medi urbà.
1: Sí. I tant.
2: Preveure que no siguin plantes que tinguin aquesta capacitat perquè no s'escampin, si s'escampen al medi natural, que no tinguin capacitat de prosperar. I després mantenir els nostres espais naturals amb la millor salut possible, perquè quan tinguem els nostres espais naturals ben constituïts, aquestes plantes no podran desenvolupar-se. I aquesta és la idea que amb la qual hauríem de dirigir-nos els nostres esforços.
1: Molt bé, jo crec que, bueno, no sé si n'hi ha alguna més o no, però vaja.
2: Hi ha unes quantes, hi ha unes quantes.
1: Molt bé, jo crec que ha estat un bon exemple del que s'hauria de ser una mica de dir, hem de ser racionals i hem d'ajudar una mica la natura, que també ho sigui, perquè la natura al final va a la seva i cada espècie procura sobreviure, no?
2: Exactament.
1: Però jo crec que has resumit molt bé i has contestat la pregunta, no? Escolta, hi ha plantes dolentes. Home, doncs, les plantes d'entrada no són dolentes, és una espècie que mira de, evidentment,
2: De sobreviure, com de qualsevol sobreviure, ésser viu.
1: Però si tot es gestiona de manera racional, no tindrem problemes.
2: Aquests problemes seran molt més petits. Aquesta és la gran idea que m'agradaria transmetre. Vaja.
1: I hem de pensar que ja fa molts anys que coneixem plantes o espècies de molts altres tipus que venen de fora i que al final es converteixen en espècies depredadores de les que tenim aquí.
2: Depredadores d'espais, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí. D'espai. Això és comparable amb les espècies d'animals, ja ho saps tu, o peixos. Que han arribat a fer molt de mal a altres espècies.
2: Jo he parlat de plantes, però amb els animals passa el mateix.
1: Es transmet amb qualsevol altra espècie, molt bé. Sigui com sigui, doncs, la natura... Home, la natura no és dolenta. La natura el que no vol és ser empipada.
2: Exacte.
1: I que no la mereixin massa.
2: Exactament.
1: Per tant, en el moment que deixa de ser lliure... Pues porta problemes, segurament.
2: Sí, efectivament.
1: Molt bé. Escolta'm una cosa, Valentí. Sí. Agrair-vos tant a tu, evidentment, avui que estàs aquí, com als teus companys, tant de la Rulla Centre d'Estudis Sant Boians com el mateix Carles Serret. Ja ho saps, l'inductor de tot plegat.
2: Molt bé. Moltes gràcies també a vosaltres per permetre'ns parlar de natura, que és el que ens agrada a nosaltres.
1: Agrair-vos, sobretot, totes les temporades que porta la memòria i el patrimoni, i en concret vosaltres, doncs, aquesta temporada que n'hem fet 11 que ara ja aviat farem la 12. Per nosaltres és un luxe.
2: I per nosaltres també.
1: Doncs desitjar-te a tu i als teus companys i companyes, desitjar-te unes bones vacances, que vagi molt bé, visca la natura i la memòria i el patrimoni.
2: Exactament, i la propera temporada continuarem.
1: Clar que sí, moltes gràcies, Valentí,
2: gràcies
1: bon estiu.
2: Gràcies a vosaltres, bon estiu.

0: La inflació torna a pujar al juliol amb la represa de la guerra i la reducció d'alguns beneficis fiscals que en combatien els efectes sobre els preus. Ara se situa en el 3,5% de mitjana, 3 dècimes més que el juny, empesa per l'encariment dels carburants i l'electricitat. És una de les derivades de la guerra a l'Orient Mitjà que reprèn amb força en les darreres hores. Els Estats Units han tornat a bombardejar àmpliament l'Iran. Aquesta nit, Jordània ha interceptat 5 míssils iranians. El conflicte amenaça d'estendre's amb un episodi a Egipte. El preu del petroli segueix pujant. Nit d'atacs russos a Ucraïna amb un balanç d'almenys 13 morts contra Kiev i altres ciutats del país. L'exèrcit rus ha utilitzat més de 70 míssils i uns 280 drons, segons les autoritats ucraïneses. Els atacs han obligat a Polònia a mobilitzar caces de combat per protegir el seu espai aeri. L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, desvincula el seu indult parcial d'una negociació política amb Junts, tal com ahir també assegurava Pedro Sánchez. En unes declaracions a 3CAT Info admet sentir-se alleugerida per no haver d'entrar a presó, però nega que sigui una victòria política. Augmenta el risc d'incendis forestals a Catalunya pel nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim o molt alt el risc de focs en un de cada 3 municipis catalans i tancaran avui 7 espais naturals. I treball intens dels bombers aquesta matinada a l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, que continua actiu malgrat que el perímetre ja no avança, tot i que l'evolució és una mica més positiva, encara es manté l'evacuació de tots els pobles afectats, amb 10.000 persones que no poden tornar a casa. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home ahir al vespre en ple carrer a Sant Adrià de Besòs. Els agents han trobat la víctima amb ferides d'arma blanca i tot i els esforços dels serveis d'emergències no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. La Diputació de Tarragona destinarà 5 milions d'euros més dins el pla per fer arribar la fibra òptica als municipis més petits. Ara els beneficiats són municipis abrencs com Tivenys, Mas de Barberans o La Fatarella. El projecte inclou canalitzacions al marge de les vies de la seva titularitat on operadors públics i privats puguin desplegar les seves xarxes. El brasiler Wagner Moura, conegut pel paper de Pablo Escobar a la sèrie Narcos, protagonitza i dirigeix un judici, el muntatge que tanca el festival grec. L'obra està inspirada en Un enemic del poble, de Henrik Ibsen, i es representa avui i demà amb totes les entrades venudes.
1: Esports.
2: El jugador del Barça, Fermín López, diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida després de perdre's el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret. L'Espanyol va empatar ahir a 2 davant el Burnley en el primer amistós de la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García van fer els gols blanquiblaus. També van jugar els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
0: I el temps, les temperatures es mantindran en valors de calor extrema avui a moltes comarques de l'interior del país, amb registres entre els 35 a 40 graus. L'ascens més notable de temperatura s'espera a les comarques de Girona i els valors més alts i de 40 graus al Pla de Lleida, sol i notable xafogó a la costa.
1: 3CAT Info.

After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.
3: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te a participar en les nostres activitats,

0: des del web radiosantboi.cat.
1: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Hola, sóc la Sílvia Quero de Cimatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Cimatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.cimatravel. Viajar és vivir.
1: Rutlles?
2: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
1: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
2: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
1: A la nostra web larutllasamboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
2: Tu rutlles?

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. L'espai del reflexionador amb Santi Recasens.
1: Aquest dijous és un dijous de, evidentment, de comiats, però és que és tota la setmana perquè acabem temporada i, per tant, també és el darrer dijous del reflexionador. Ens hi posem ara mateix amb el Santi Recasens. Arribem a 11:15 del matí. Molt bon dia.

0: Dia, Santi, què tal estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
0: Fantàstic. Doncs això que deia, que avui tanques temporada en quant al reflexionador. No és poca cosa, tota una temporada aquí... Bueno, una no, vàries temporades que portes forces, però vull dir que avui tanquem la que en fa 11. Per tant, Déu-n'hi-do com passa el temps, eh? I precisament, ja ho saps tu, és costum de la casa... d'arribat a aquest moment fer un repàs per tancar temporada en quant al reflexionador, doncs dels temes que han estat importants sota el teu criteri en quant a l'àmbit social, polític d'aquest món. S'han parlat de moltes coses, ens has fet reflexionar de moltes i moltes temàtiques diferents i és clar, avui arriba el moment del repàs. Demanar un repàs, ja ho sé que fins i tot no és fàcil, perquè necessitaríem aquí 2 hores, però almenys que ens puguis destacar coses que tu creus que ens hi hem d'aturar i continuar reflexionant fins i tot durant aquestes vacances. Què et sembla?
1: Bé, però a mi m'agradaria, perquè he estat repassant vídeos que m'he anat gravant i tal i qual, i és que hi ha tantes coses...
0: Home, és el que et deia,
1: Però jo m'agradaria també dedicar part del temps que tenim a coses que passaran la propera temporada. Mira, a veure, és evident que per desgràcia, que l'actualitat aquesta passada temporada han estat guerres i més guerres. Que si Donald Trump, que si el Putin, que si Ucrània, que si això, que si allò. Després les batalles campals polítiques que hi ha hagut aquí. Jo em vull centrar una miqueta en el que crec que passarà a partir del setembre.
0: Sí, d'acord, però suposo que conseqüència de tot el que hem vist fins ara.
1: Sí.
0: Jo ho dic perquè, de la mateixa manera que tenim la bona costum de que ara facis un repàs del que ha estat la temporada o del que pots destacar, precisament quan arribis la temporada vinent, el que ens agrada fer és el contrari.
1: Vale.
0: Escolta, què és el que ha passat aquest estiu i què és el que se'ns ve a sobre?
1: Vale.
0: Sempre comencem una mica així.
1: Tens raó.
0: No, però si tu creus que té relació de dir al setembre el que passarà és a conseqüència de moltes coses que hem reflexionat, això és normal. És a dir, tot es va païnt a poc, tot agafa el seu volum i al final tot arriba, és un camí, no? I les coses que passen perquè ha anat passant alguna cosa més.
1: Abans. No, però mira, ho deixarem pel setembre perquè ens ficarem directament en política.
0: Com tu vulguis.
1: Ja saps que aquí no faig mai política, opinem de política quan toca.
0: Opinem de política, que això és una altra cosa.
1: I jo... Per ser-te honest, ha estat un any que... Mira que jo sóc optimista de mena. Però ha estat una temporada, ja et dic, marcada per... tot lo de Gaza. Lo que està passant ara, mirant, que ara l'economia va bé, ara va malament, ara va això, allò altre, i tal i qual... Que, noia, de fet, he estat mirant, ja et dic, que tots els programes que ens hem gravat...
0: Sí...
1: I ens hem dedicat molt més a coses socials que no pas a geopolítica, perquè és que em ficava en geopolítica i em deprimia.
0: Sí, però...
1: I em deprimia,
0: Jo crec, Santi, que i precisament jo crec que aquestes reflexions que estem fent precisament ara formen part també d'aquest resum.
1: Sí.
0: Jo crec que la majoria de coses que ens afecten a nivell social acaben sent política o acaben sent gestionades per la política o la política hi acaba dient la seva. Perquè al final què és política? És gestionar el dia a dia d'un país o en aquest cas d'un continent o del món sencer?
1: Sí.
0: Poc o molt?
1: Sí, el que passa és que, bueno, jo... això ho parlarem al setembre.
0: Sí.
1: Perquè vindran, ja ho viso ara, venen 2 anys de coses que no se'n parla, i no se'n parla precisament perquè són terrorífiques.
0: Molt bé.
1: Una barreja de política i economia.
0: Molt bé.
1: Ja en parlarem, només, com diu cert advocat Calp, el deute d'Espanya, ningú en parla i segueix pujant. Segueix pujant.
0: En parlàvem, d'això, diverses vegades.
1: N'havíem parlat aquí, però tu has vist que els diaris i les notícies en diguin alguna cosa? Silenci total. I això tindrà una influència directíssima en la història del nostre país en els propers 2 anys. Ja veurem. Jo... una altra cosa també que passarà i que té efectes directes amb el que ha passat aquest últim any són, clar, les eleccions midterm als Estats Units. S'estan veient ja les enquestes de que molts americans n'estan cada vegada més fins als nassos del Donald Trump, fins i tot votants seus, que van votar pues, amb bona fe i veuen que aquest home no està del tot capacitat per dirigir un país. Ja es veurà això, ja es veurà. De cara aquí, doncs mira, doncs l'altre dia vam parlar precisament d'una cosa que a mi em va fer especial interès, que és el tema de la gestió de boscos.
0: Sí.
1: De com la nostra cistella de la compra pot influir molt més del que ens pensem en evitar desgràcies i en mirar de construir un món, si no millor, menys complicat. Perquè allò que es digui que, bueno, però és que els polítics, no, al final qui mana aquí són els ciutadans, amb els seus hàbits de compra diaris o amb les seves eleccions, tant polítiques o com el que sigui. Un altre programa del qual em vaig estar especialment orgullós perquè el vaig penjar a les xarxes socials i molta gent em va contactar personalment per dir, ostres, va ser el que vam parlar fa no gaire dels petrodòlars, no sé si te'n recordes, de per què Iran, i per què els Estats Units havia envaït a Venezuela, Venezuela la va envair i estava atacant a Iran, i clar, l'explicació aquesta, doncs, de que el que Estats Units vol no és el seu petroli, sinó que segueixin comerciant amb petroli en dòlars, vam explicar el per què a Estats Units li interessa tant, doncs, bueno, a mi personalment em va alegrar que molta gent digués, ostres, però no hi havia caigut amb això.
0: Clar.
1: I clar, i ara ho entenc, abans no ho entenia, ara ho entenc.
0: Clar.
1: Que al final doncs estem una miqueta el que tu dius sempre, no mirar d'explicar coses que poden ser molt complicades de forma senzilla, i veiem doncs, que si traiem el soroll mediàtic, el rovell de l'ou és més simple del que ens pensàvem.
0: Ja t'entenc. T'ho dic positivament, em fa molta gràcia com ho expliques, perquè és molt entenedor i perquè és així de senzill i alhora complicat, però així de senzill d'entendre-ho, perquè ens entenguem.
1: Mira,
0: valga'm la redundància, sí, perquè ens entenguem és entenedor.
1: A l'hora d'analitzar un problema, jo això ho he aplicat moltes vegades en la meva vida personal,
0: sí,
1: i no sempre me n'he sortit, perquè no he tingut un ésser humà amb emocions.
0: Sí, no, clar, com tothom.
1: És el que he dit jo sempre, abstreure's del soroll mediàtic, no llegir gaire, perquè tot el que vegis escrit té un sesgo o un altre, i al final, doncs, centrar-te una miqueta en separar l'urgent de lo important i centrar-te amb el, com diem, no?, amb el rovell de l'ou, i a veure qui guanya, qui perd i per què pot passar això.
0: Ja.
1: Aleshores, és una manera, com t'ho diria, ostres, d'acabar veient coses que el soroll mediàtic t'impedia de poder escoltar.
0: Ja.
1: Perquè, clar, vas sentint crits per aquí, per allà, i tal i qual, i al final acabes basant-te en un, acabes tenint una opinió...
0: Massa soroll.
1: Que és l'opinió del tio que t'està cridant.
0: No, però fixa-t'hi, massa soroll,
1: massa
0: al final.
1: Soroll.
0: Massa soroll. Massa soroll per no dir res.
1: Massa soroll que no vol dir, doncs, no informar-se. Però, i sobretot, anar molt en compte amb el que està escrit de forma tan bonica que et mors de ganes de creure, tu.
0: Clar.
1: Jo cada vegada que veig algú que dic, ostres, això ho compraria ja, freno demà. Freno demà i anem a separar-ho en peces més petites.
0: Sí.
1: I a veure... I al final, doncs, aquesta és la nostra manera de funcionar, la nostra manera de raonar. No sempre ho aconseguim, evidentment, però bueno, cada programa que m'he preparat doncs, tota aquesta temporada pues, ha estat basada en aquesta premissa.
0: No, totalment. I hem de dir que al final, darrere de, no sé, una notícia, un esdeveniment a nivell planetari, moltes vegades està centrat en coses de caire molt internacional, però que acaben afectant fins i tot a nivell local.
1: A nivell localíssim.
0: Que jo crec, Santi, que és una manera de crear criteri, de fer reflexionar la gent, i que al final no ens enganyem. La gent, tot i que tenen el seu parer, però de vegades els denominadors comuns formen part d'un bon sentit del criteri i del que diríem compte el sentit comú, no? Que de vegades és més això que una altra cosa, no?
1: Mira, aquí evidentment no tractem de convèncer, almenys jo no és la meva intenció convèncer ni sentar càtedra. Aquí el que busquem, precisament, bueno, tal com es diu la secció, el reflexionador, és... Ostres, doncs no havia caigut amb això. No havia caigut. Mira, doncs, escolta, jo em pensava que això anava per aquí, però potser, només potser, és possible que també pugui anar per aquesta altra... per aquesta altra vertent. Jo, el que... i això es treu tots d'acord amb mi, fugir de posicions maximalistes, o és blanc o és negre, no, hi ha molts matisos de gris... no voler sentar càtedra, analitzar el problema, mirant de tenir quanta més informació millor, perquè jo hi ha una cosa que a vegades, no, quan llegeixes comentaris polítics i debats polítics i això allò altre, al final és una miqueta jo tinc tota la raó i tu no la tens, i molta gent a vegades opina sense tenir tota la informació, i clar, a veure, podria posar un munt d'exemples, però abans de, i sobretot en les xarxes socials, que la gent és tan impulsiva a l'hora d'escriure, pren-t'ho amb calma, analitza, mira de buscar fonts, entre cometes, discordants, que és possible que també tinguin la seva part de raó, i a partir d'aquí, escolta, fes-te la teva opinió, però amb quanta més informació millor. Que pot estar manipulada? Evidentment que sí. Però si agafes la informació de diversos llocs, és més difícil que et manipulin.
0: Ja t'entenc, ja t'entenc.
1: Perquè, a veure, jo no sóc psicòleg, però està molt estudiat això, com lo fàcil que és manipular el ramat, com aquell qui diu. I amb el ramat, o sigui, m'incloc a mi mateix, Lo fàcil que és manipular, i a base de taladrar i taladrar i taladrar, al final la gent acaba acceptant com a normals coses que de normal no entenen res. I això és perillós. No ho sé, amic meu.
0: T'entenc perfectament.
1: Clar, podria mirar ara i dir que a YouTube parlar de molts dels vídeos que hem gravat, també un, poder no és d'aquest any, no, sinó de també els nostres hàbits de compra per ai tu, ara se m'han anat del cap.
0: No. No pateixis, això passa, no? De que vas en una direcció, bum, se te'n va, sí. I acabes parlant d'una altra cosa. Però que al final és això que dèiem de...
1: Mira...
0: Digues.
1: No és parlar de programes concrets. Al final és que hem estat 11 mesos seguits, tractant temes, tractant temes que no siguin d'una sola faceta en concret, i en tots ens hem esforçat, doncs, per aportar un punt de vista diferent, per allò que dic jo sempre, no? El cariño no és lo que parece, allò que pot semblar per aquí, però mirar de buscar una explicació alternativa, i amb els temps que vindran, de crispació política i catàstrofe econòmica, tot això ja en parlarem al setembre, i vaig molt seriós, ens intentaran vendre la moto més que mai, i hem d'exercir el criteri més que mai. No per ser infal·libles.
0: Sí, senyor.
1: Però
0: sí,
1: per senyor. Anar molt en compte amb el que ens voldran vendre.
0: Sí, senyor.
1: Perquè a nivell polític i a nivell econòmic venen curves, i algunes molt serioses.
0: No, home, tampoc... no volem que sembli un final del reflexionador avui apocalíptic.
1: No, apocalíptic
0: però,
1: no.
0: Però sí que és veritat que...
1: Apocalíptic no, però senzillament...
0: Planteja les coses com són, clar.
1: Sí, o sigui, Espanya porta sembrant carbó durant molts anys, i com dic jo sempre, en finances, o sigui, en política, les coses es poden decorar d'una manera o altra. Però en finances, 2 + 2 sempre acaben sent 4. Aquí hi ha el planeta Saturno. Però ja en parlarem al setembre, d'això. Ja en parlarem
0: al setembre, és clar que sí, estic segur que serà del tot interessant. Si m'ho permets, vull acabar la secció d'avui fent un matís important per nosaltres, perquè d'alguna manera també forma part de les reflexions importants que s'han de fer les persones, i fins i tot els mitjans. Aquest matí, i ho explico perquè, per desgràcia, al llarg de, ja no tan sols d'aquesta temporada, sinó al llarg de molts anys, per desgràcia, van sortint notícies que parlen dels assassinats a dones, de la violència de gènere, i de la violència masclista. Avui hem hagut d'explicar, per la informació que teníem dels diaris, hem hagut d'explicar malauradament, un nou drama, un nou cas d'un assassinat a una dona a Barcelona. Esclar, en una tertúlia, de vegades, doncs, cada persona que tens aquí, els col·laboradors, els tertulians, enfoquen les coses, diuen, expliquen les coses a la seva manera, donant les seves opinions, de vegades probablement de manera més encertada i de vegades menys. No ho sé, no seré jo qui ho valori ni ho pugui jutjar. El que sí que puc dir és que, home, en primer lloc, mai de la vida aquest programa es pot fer responsable de les opinions de les nostres col·laboradores i col·laboradors. Tanmateix, sí que com a mitjà de comunicació públic hem de ser el més efectius amb la informació i explicar les coses com són. I afegir, en quant a la notícia, doncs, de la dona assassinada, afegir que en el context d'aquestes desgràcies, d'aquesta lacra a la qual nosaltres sempre estarem explicant què és el que passa, i també, sobretot en benefici de assenyalar que aquesta lacra s'ha d'acabar, i per això ens afegim sempre no només al nostre condol a les persones doncs, afectades, a les pròpies víctimes, a les seves famílies, als seus fills, als seus amics, sinó també doncs, a intentar ajudar com a mitjà de comunicació, des de la nostra humilitat, intentar ajudar doncs, a que aquestes coses no passin i almenys explicar-ho per tal de que si la informació d'alguna manera ens ajuda doncs, a mitigar i anul·lar algun dia i per totes aquesta lacra, doncs serà el millor que ens pugui passar. Dit això, per la informació que s'ha de donar, és que hi ha unes dades que són molt importants i que s'han de saber. Ho dic pel context que alguns diaris, i ho hem explicat així perquè això és el que explicaven alguns diaris, ho plantejaven o ho explicaven de la manera que ho explicaven. Nosaltres hem d'explicar, hem de matitzar, i més que matitzar, assenyalar de manera important que fixeu-vos en les dades dramàtiques. 31 dones assassinades en el que portem d'any. El 45% dels homicidis de l'àmbit domèstic es fan contra les dones, respecte a un 3% en el cas dels homes. Hi ha un tant per cent també, és un 3% davant d'un 45%. Per tant, la violència domèstica, però la violència, apuntant encara més concretament, de gènere, la violència masclista, és una lacra de les més importants que tenim a la nostra societat. I des d'aquí, nosaltres, un cop més, doncs, denunciar-ho. No només denunciar-ho, sinó afegir-nos a la lluita contra aquesta lacra. Per tant, matitzar això i deixar molt clar que ho plantegin com ho plantegin alguns diaris, alguns mitjans o el que sigui, o l'opinió que qualsevol persona pugui donar, davant d'això hi ha unes dades que són inqüestionables i indiscutibles. I és aquestes 31 dones assassinades en el que portem d'any i aquests 45 homicidis d'àmbit domèstic, respecte al 3% que són amb homes, doncs aquest 45 que són contra les dones. I també un percentatge important contra la canalla, contra els fills, contra persones, doncs terceres persones que al final en són víctimes. Per tant, acabar avui l'espai del reflexionador doncs amb aquesta reflexió tan important, i matitzar i sobretot assenyalar, perquè avui durant la tertúlia, insisteixo, hem explicat aquesta notícia en el context de com venia donada per un diari en concret, però nosaltres matitzar això perquè és un drama en el qual s'hi ha de posar mà i s'ha d'acabar com sigui. Nosaltres esperem que, home, intentarem ser positius i que de cara a la temporada que ve doncs, puguem explicar coses més positives, però mai deixarem de denunciar el que cal, i en aquest cas aquesta lacra de la violència masclista.
1: És que esteu fent una molt bona feina als mitjans, perquè creeu consciència, fa X anys no hi havia aquesta consciència contra... I ara, a poc a poc, i els mitjans crec que sou una peça clau.
0: És evident, i t'agraeixo doncs, aquesta darrera reflexió. Santi Recasens, moltes gràcies per aquesta temporada, per les teves aportacions tan positives, i desitjar que la que em farà 12 a partir del setembre hi siguis i continuïs doncs, aportant criteri i reflexió a totes i a tots nosaltres, que ens agrada molt tindre't aquí.
1: Aquí estaré, amics.
0: Que tinguis un bon estiu.
1: Igualment.
0: Que vagi molt bé i que t'ho passis molt bé tu també.
1: Bueno, procurarem.
0: Segur que sí. Gràcies, Santi.
1: Una abraçada, amics.
0: Va, que ens hi posem ràpidament amb el diccionari alternatiu.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
3: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
4: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. L'espai del diccionari alternatiu.

0: 10 i 37 minuts al diccionari alternatiu, la dimensió del misteri, dels interrogants per resoldre, de... alguns diuen coses estranyes, coses misterioses, clar, la presciència, per aquí està somrient la bruixa, la bruixa de butxaca, una de les bruixes de butxaca, ja la coneixeu, la Sílvia Amadeu, molt bon dia, què tal estàs?
1: Molt bon dia, doncs, aquí que estic, molt bé.
0: Fantàstic.
1: Estic molt, fantàstic. Molt bé, molt bé.
0: Sota, i tu ets conscient que, al igual que ha passat amb d'altres seccions, és la darrera de la temporada i, per tant, avui és més un comiat que una altra cosa, una mica especial, perquè just abans de vacances, doncs, bueno, també pertoca tancar la paradeta del diccionari alternatiu.
1: I tancar-la bé.
0: I tancar-la bé. Molt bé, hem de dir que tant el Joan Antoni com l'Anaïs les darreres setmanes...
1: Han agafat vacances abans.
0: Sí, ja estan de vacances, no els tenim sempre com voldríem, però vaja, des d'aquí una forta abraçada també amb ells, desitjar-los un bon estiu. A tu també te'l desitgem, però ja ho farem després quan anem acabant. Vale. Perquè avui fem una mica com d'altres seccions. Mira, en el cas del reflexionador, el teu veí de secció, dels dijous, doncs fem el mateix, sempre mirem de procurar un resum, tal i com ja fem tradicionalment, del que ha estat aquesta temporada, de què voldries destacar, de que si hi han coses que creus que t'agradaria recordar. És una mica més resum i més una xerrada entre tu i jo, no?, de tot això, que no pas una altra cosa. Què et sembla?
1: No, em sembla perfecte. Fem un petit repàs i també, bueno, dir, doncs, la pròxima temporada m'agradaria parlar d'això, d'allò, perquè sembla que és molt interessant. O sigui, molt bé.
0: Sí, jo crec que sí, no? Vull dir, al final.
1: Sí, bueno, ja sabeu que a mi un dels temes que més m'agrada, que m'agrada moltíssim, moltíssim, i especialista no sóc, perquè no puc ser especialista en allò.
0: No, ja t'entenc.
1: Però crec que hem parlat alguna vegada aquesta temporada, sempre parlem d'aquest tema, a cada
0: sempre.
1: Temporada, sempre. Home, dels ovnis, dels UFOs, dels fanis, i aquest any el que no hem parlat ha sigut els osnis.
0: Osnis! Sí que hi han matisos amb aquesta mena d'objectes no identificats, uns perquè van per l'aire, els altres perquè van per sota l'aigua. Explica'ns-ho.
1: Doncs els osnis, sí, que és amb S, són objectes que van per sota l'aigua, per
0: sí,
1: l'oceà...
0: A veure, anomenar-los... Recordo que els hem anomenat, sí, que hem dit, però, existeix però, això, aquest d'això, però...
1: Específicament...
0: No hi hem dedicat una secció.
1: I jo crec que són molt importants també, perquè, clar, i no són tan visibles com els ovnis, perquè els ovnis tu aixeques el cap i veus la vista... És que a lo millor veiem alguna cosa estranya en aquest eclipse, que també pot ser.
0: Yeah.
1: Perquè sempre, per això, jo crec que, bueno, que seria molt interessant que aquest estiu investigués una miqueta jo per després de tornar, dir si s'ha vist alguna cosa envoltant a l'eclipse de sol i també a l'eclipse de lluna, perquè són dues setmanes.
0: Home, jo que serà molt interessant quan tornis a veure què has atrapat, en el bon sentit de la paraula, què has atrapat així de misteriós durant les teves vacances i què ens pots explicar.
1: Sí, perquè normalment entorn a un eclipse... sovint passen coses d'aquestes. O sigui que jo crec que serà molt interessant. I a més, és estiu i la gent veu més coses perquè està a la platja o caminant, no va al treball...
0: Potser perquè et pots permetre més d'aturar-te, de badar més, d'estar més relaxada, no?
1: Sí, sí. I a més,
0: ja diràs, a veure què trobes,
1: Sí, i a més que també els Estats Units tenen, sabem, no?, que té molt de material...
0: Cada cop
1: molta
0: més
1: informació.
0: Dona la sensació que en tinguin més, que no l'ensenyin tot, però que cada cop en tinguin més d'informació sobre fenòmens d'objectes no identificats en aquest cas.
1: I a més haig de fer l'apunt que cada any hi ha els crop cycles, que això ja ho he dit abans,
0: és veritat,
1: en un programa abans.
0: Aquelles llumetes.
1: Sí, els crop cycles són aquests dibuixos geomètrics.
0: Perdona, ara ho confonia amb les llumetes, que també has parlat, que d'alguna manera també relacionat amb tot plegat.
1: Doncs aquest any, sobretot aquest mes de juny, s'estan donant moltíssims crop cycles. I clar, que és que no sabem, però està molt, molt relacionat amb el fenomen Omni també, eh? Uh-huh. O sigui que això també ho investigaré una miqueta, perquè és que no és que sigui, no és que hi hagi un cada dia, però cada dos o tres dies, i feia com 5 o 10 anys que no hi havia tants com aquest any. O sigui que si hi ha, si hi ha els nostres germans grans que viuen envers del planeta Terra, o sigui, ens
0: bueno, si els vols cosetes. Anomenar d'aquesta manera, ho trobo
1: sí,
0: bé.
1: O extraterrestres, no?
0: Bueno,
1: no
0: sé.
1: O aliens, o...
0: A veure, és que tot va per mides, és a dir, sí. Els habitants del planeta Terra, doncs, en què estem agermanats, que vivim al planeta Terra? I si hi ha algú per aquí dalt que no ho sabem, en què estem agermanats? Home, doncs que formem part del mateix univers. Jo
1: doncs
0: què sé.
1: Sí.
0: No?
1: Sí, clar, no?
0: Sí que la mesura canvia, eh?
1: Som germans o primo es hermanos, no?
0: Sí, llunyans, o no. O,
1: molt llunyans, sí.
0: O potser no tan llunyans, que això algun dia ens ho hauríem de plantejar.
1: Sí.
0: Recordo una frase, no farà massa, d'un periodista també del món de l'ufologia, precisament, i em va agradar perquè va dir, escolti... tinguem clar, i d'una vegada i per totes, que fins i tot des del punt de vista científic, tots i totes, totes i tots, som extraterrestres. Ah, sí. Volguem dir, al final la Terra es va formar perquè hi ha una sèrie de meteorits o hi ha una sèrie de fenòmens que van portar llavors a la Terra i d'aquí sortim totes i tots.
1: Sí, sí, està
0: final,
1: claríssim.
0: Per tant, home, si tu mires des d'aquesta perspectiva, afinant molt, al final...
1: Nosaltres també som extraterrestres.
0: Tots som extraterrestres, no?
1: Sí. Des de fa anys. No? Estem fent aquí un Erasmus.
0: Digue-li. Ben vist.
1: Podríem fer un Erasmus.
0: Ben vist.
1: Un dels altres temes que m'ha agradat sí. molt, que hem tocat, que aquest també m'apassiona moltíssim, és el Skinwalker, aquell lloc d'Estats Units que no se sap ben bé, que fa poquet també he parlat. És un lloc allà als Estats Units que passen coses... però ningú sap el que passa, investiga molt la gent allà, però tampoc donen cap informació. Uh-huh. Un altre dels temes que també m'agrada molt, que aquest any no l'hem parlat, és de la màquina aquesta HARP. Uh-huh. Aquesta també és molt interessant. Li donaré una ullada per la pròxima temporada.
0: Molt bé, també interessant. Sí, sí.
1: I...
0: una carpeta més. Pots posar una etiqueta a una carpeta més? No? Sí.
1: I també...
0: una carpeta per obrir.
1: Un dels temes que també... que li agrada moltíssim als uh-huh. oients són els objectes maleïts.
0: Sí.
1: Agrada moltíssim.
0: Sí, en varen parlar aquí, però clar, això és molt potent perquè al final hi ha molts d'aquests objectes que formen part de la història, una mica de l'imaginari, si tu vols, però de la història de la parapsicologia, perquè són objectes, alguns d'ells, molt vells, molt antics,
1: que no sabem res.
0: I que, bueno, que s'han tornat a llegendaris, digue-li, s'han convertit en... no?
1: Llegendaris, que... I molts estan en museus, recordem aquella uh-huh. cadira que estava penjada a la paret d'aquell pub, que no... que estava prohibit, no? Que uh-huh. no deixaven que ningú se sentasse, no?, en esa silla, perquè corria el perill de morir, no? Perquè tot aquell que s'asseia aquella cadira, doncs moria, no? I havia donat la casualitat. I aquí, clar, moltes vegades diem, o és veritat, hi ha una maledicció en aquesta cadira, o en aquest fenomen, o és una casualitat, o és una causalitat, o sigui que hi ha fenòmens bastant interessants. També un dels...
0: A veure, una altra temàtica, sí.
1: Que m'ha agradat moltíssim.
0: A veure...
1: però aquest no es pot parlar molt, no? És un fenomen que es parla, s'investiga una miqueta, però no és com els objectes o els ovnis o els jocs com els Skinwalker.
0: Sí.
1: Són els OPARs, objectes que es troben fora
0: d'allò. Del seu context, diguéssim, històric o real,
1: sí.
0: És a dir, aquells objectes que s'han trobat en llocs on no hi haurien de ser. No ho sé, per exemple, en algunes excavacions a vestigis arqueològics s'han trobat objectes fora del seu context històric, sí. del temporal, digue-li com
1: sí,
0: vulguis.
1: Senyor, per exemple, havia la pintura d'aquell, el noi Nike, no?, que es deia, el noi de la Nike.
0: Sí.
1: I aquell noi és un quadre que,
0: si se'n
1: recorda als nostres oients, és un quadre que en el peu del nen, doncs, estava el logotipo de la Nike, de color blanc, no?
0: Sí. Bueno, que al final, evidentment,
1: no era, però,
0: no
1: bueno,
0: ho és, però bueno, però té una similitud, et recorda, no?
1: Sí, i pensa que s'han fet moltes pel·lícules amb aquest fenomen,
0: sí,
1: amb l'Eopard.
0: Sí.
1: Que vas allà...
0: No, però fins i tot havíem parlat d'objectes, ja no d'un dibuix o d'un gràfic que et pot recordar no sé què. No, no, objectes físics que deies, ostres, com és possible si en aquells temps, en els temps d'aquell lloc...
1: Dels egipcis i tot,
0: dels egipcis, el que sigui, en aquells temps això no pertoca aquí, això no tocava, això no... Mm. Bueno, curiós, com a mínim
1: no?
0: Ho és,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. O sigui, de...
0: Sí, sí.
1: De temes que hem parlat...
0: Sí, sí.
1: O sigui, tenim un munt... El que no hem tocat aquesta temporada ha sigut, per exemple, aquell minicurs de tarot. Aquell no,
0: ai, sí,
1: no l'hem tocat, bueno, perquè teníem unes altres coses que fer.
0: Però jo crec que ja vam tocar totes les cartes,
1: sí,
0: que es podien tocar.
1: Sí.
0: Jo no, si un dia vols ho podem reprendre, però és que aquell curset ja es va començar i es va acabar. I,
1: sí,
0: i ja no queden més cartes per explicar.
1: Però sí que és veritat que hem tocat altres maneres d'endevinar el futur, com el dominó, les caracoles, el pozo del cafè, que també és una altra mena, no?, d'intentar adivinar el futur. No hem parlat, i aquest sí que seria també un tema
0: a veure,
1: molt interessant.
0: A veure.
1: Doncs mira, més endavant podríem parlar què són les psicofonies,
0: sí,
1: que és un tema molt interessant que també agrada molt, i una vegada me'n recordo...
0: Aquí em van portar una feta per
1: mi mateixa.
0: Exacte, per l'equip d'aquest programa, compte.
1: I també m'agradaria parlar, o sigui, són carpetes que jo vaig donant, m'agradaria molt parlar sobre cases que han estat encantades... Doncs a Barcelona, perquè he fet
0: també
1: una petita ruta
0: sí,
1: misteriosa fa molt poquet i va ser molt interessant. I llocs molt emblemàtics a Barcelona que coneixes la història i dius, uf, molt emblemàtic, però déu-n'hi-do, el que s'ha viscut aquí, el que s'ha fet aquí.
0: Sí, sí, sí.
1: I jo crec que també seria molt, molt interessant perquè sempre anem a Stonehenge.
0: Sí, és veritat.
1: A les piràmides.
0: A bon sigui, i ho tenim molt lluny i de vegades d'aquí a prop, oi? Tenim
1: aquí
0: coses
1: aquí al costat, doncs ho tenim.
0: Caldria conèixer.
1: Per exemple, una de les,
0: sí,
1: de les coses que podríem fer, va, però que és impossible, segur que és impossible, aquí al costat de la ràdio està al carrer La Plana i vivia una senyora,
0: sí,
1: que era molt gran, molt gran, molt gran, i sempre em parava i em deia, mira, noia, que jo aquí vivia amb la guerra,
0: sí,
1: i aquí va caure una bomba. Doncs segurament,
0: clar,
1: si hi hagués molt de silenci...
0: Ella t'explicava això, sí, com un drama que va viure de petita. Clar.
1: Doncs segurament, amb molt de silenci, que això és impossible, poséssim una gravadora allà, possiblement podríem gravar com a psicofonies...
0: Home,
1: alguna cosa, eh?
0: Sempre s'ha explicat, i tu ho has fet, que hi ha llocs que potser perquè han patit una situació difícil, dramàtica, hi han energies molt potents que
1: es queden allà,
0: que s'han quedat allà pel que sigui, són testimonis d'aquell moment, no?
1: Per exemple, tenim el poble de Belchite.
0: Sí, no, per posar un exemple
1: així.
0: A més, n'hem parlat també aquí moltes vegades.
1: Excursions,
0: i tant,
1: que pots anar allà de nit,
0: sí, sí,
1: i s'han fet moltes gravacions d'aquestes.
0: Molt bé,
1: o sigui,
0: molt bé.
1: Que tenim aquí, tenim...
0: Molt bé, escolta'm una cosa.
1: Digue'm.
0: Ja ho diem, que aquest resum podria durar hores, però no ho allargarem tampoc més. A mi m'agradaria, avui que tenim una mica més de temps, perquè al final és un personatge que, en el bon sentit, que sempre ha intervingut al final d'aquest espai, jo crec que també, home, seria maco que... Avui que té uns quants minutets més.
1: Sí, home, clar.
0: Home, que el poguéssim saludar. El nostre profeta de butxaca, a l'altre cantó del fil telefònic, en Tian Lara. Bon dia. Bon dia, Tian.
2: Bon dia.
0: Ara sí, ara sí, ara sí. Mira, m'has espantat. Jo pensava, avui, o està fent broma o ha desaparegut, que també podria ser. En el bon sentit, també.
1: Ha fet vacances.
0: Ha fet vacances, ja. Bueno, Tian, escolta'm, que avui tanquem la secció també del Diccionari Alternatiu, final de temporada, i res, que estem encantats de la vida, de les profecies que al llarg de la temporada has anat llançant, Estàvem recordant una mica, fent un resum amb la Sílvia, de com ha anat aquesta temporada en quant als misteris i la presciència, i a mi m'agradaria també una mica, home, que tu poguessis dir la teva, i no sé si vols fer un repàs, o... Jo et vaig demanar la profecia de l'estiu, no? Et vaig demanar una mica que et mullessis, no? Una mica... No ho sé.
2: Bueno, a ver... Viene potente, la profecía.
0: Ah, sí? Porque, sí, sí. La tens, la profecía, la tens.
2: Y como, claro, siendo bruja, pues hace predicciones sin querer, se os ha escapado ya durante el programa.
0: ¿Qué dios? ¿Se nos ha escapado?
2: Sí, sí. Es como que se caen las predicciones.
0: Va. Digo, explico.
2: Año 2050 se descubre, se confirma, lo que ya habéis comentado, que... mucha población está aquí de Erasmus.
0: Está aquí de Erasmus, o sea, sí. No son de aquí.
2: Sí.
0: Vale.
2: Spoiler, vale. Quedan tres aquí. Quedan tres o cuatro.
0: Vale. Déu-n'hi-do, vale. O sea, i això ho descobrirem el 2050.
2: Ho 2050, sí. Porque en 2050 se acabará el plazo del Erasmus para mucha gente.
0: Caduca.
2: Claro, entonces vienen las notas. Lo digo porque la gente está reparando.
0: Las notas.
2: Bueno, se han filtrado imágenes.
0: ¿Sí?
2: Claro.
0: Se han filtrado imágenes.
2: En las universidades.
0: ¿Qué digo?
2: Porque habrá gente que diga, hoy vuelva a casa y sus padres le han cambiado la cerradura. Nos ha llegado a quien has votado, nos ha llegado...
0: Y esto duele. No, te lo digo, esto duele, que llegues a casa y no, me han cambiado la cerradura. Pero no cualquiera, no, mis padres.
2: Claro, exacto. Bueno, y duele más, porque claro, si te cambian la cerradura de un Erasmus a Portugal, dices, duele. Duele porque mira, pero si te cambian la cerradura cuando vuelves a 400 millones de años luz, dices...
0: Pues es más duro. Madre
1: mía. La hoja de reclamaciones.
2: No encaja la llave,
0: Déu-n'hi-do, no sé. Jo, escolta'm, deixa'm reaprofitar, encara tenim res, uns quants minuts, no masses, però deixa'm aprofitar, Tiam, per preguntar-te... és que amb ella li hem preguntat, tu què destacaries del que ha passat aquesta temporada? Què destacaries com a cosa més potent, no? De dir, fins i tot el profeta té clar que el més potent des del punt de vista de la presciència ha estat què?
2: Bueno, es que yo creo que ha sido todo en global. Si lo juntamos todo, ya directamente sale todo lo que se ha hablado en el programa, sale... algo más potente que el Museo del Vaticano.
0: No, això sí, si lo juntamos todo, sí, claro, hijo. Sí, no.
2: Tu biblioteca se queda como si fuera la sección infantil.
0: Sí.
2: Si juntamos todo lo del programa...
0: No. Això sí.
1: Nunca mejor dicho.
0: No, es verdad. Él, pero fíjate, ¿él qué destacaría? Todo. Él lo destaca todo. Y es que digo,
2: no, ya sabéis que no me la juego.
0: No, sí, es verdad, no es de mojarse mucho, no es de mojarse.
2: Son preguntas que quedan bien, pero no es exacto, no es de mojarse.
0: No te mojas, la ambigüedad aquella de hombre, yo me digo, ¿cómo me iba a quedar solo con una cosa? No, que todo ha sido muy interesante, ala, venga, otra cosa, ¿no? No, claro.
2: Yo veo en el grupo de profetas, ya voy viendo que mojarse no suele ir bien, entonces...
0: Sí, porque hay algún compañero tuyo que desde que se mojó, que está quedando así un poco, ¿no?
2: Sí, que luego ya deja de hablar unos días en el grupo, luego ya se olvida todo, pero no.
0: Molt bé. Bueno, escolta'm, Tian, com es presenta aquest estiu, tant des del punt de vista personal teu, recordem que vas vindre aquí a la República, vas presentar el teu darrer llibre, bueno, el darrer i l'únic, crec que és l'únic que has escrit fins
2: ara. Sí, de moment sí.
0: Bueno, però queda bé, veus, dir el darrer.
2: Le
1: vas a quitar el puesto. Profetizando algo.
0: No, però que va estar molt bé i que jo crec que és un dels llibres de l'estiu. Recorda'ns el títol i on el podem trobar. Va.
2: De qual? Del último.
0: Sí, el último.
2: El último lanzamiento.
0: Sí.
2: Y Martian, espíritu de viaje.
0: Espíritu de viaje. El podem trobar doncs, en moltes llibreries, però a més també a les plataformes, etc. I jo crec que és el llibre de l'estiu. Mira què t'estic dient, Sílvia.
2: Bom!
1: Doncs sí, és el llibre de l'estiu, és, llibre és un llibre molt fàcil de llegir.
2: Bueno, profetas han vuelto locos ahora, ¿eh?
3: No, sí, bueno, sí. No, ese no es el mío.
0: Bueno, sí, no, clar. I a més, són així.
1: És un llibre molt divertit.
0: Sí.
1: Però a la vegada que et fa pensar, jo ho recomano.
0: Mira, el Tian té això, de que és capaç de ballar al mateix temps amb la paraciència i alhora amb l'humor.
1: I això és un do.
0: I això és un do, saber ballar amb les dues vessants. Pim, pam, pim. No, i ho dic seriosament perquè les reflexions que fa acaben sent molt potents, però sempre, sempre en cada capítol et fa riure.
1: Sí.
0: Mira, a cada capítol, què vols que et digui? Sí. Molt bé, Tian, doncs escolta'm una cosa.
2: Luego os doy el dinero que hemos acordado por la promoción.
0: Sí, però no hace falta que lo expliques.
2: ¿Estamos en línea? Estamos
0: estabas al aire, no, hombre.
2: Oh,
0: no,
2: pero, ¿qué? Minutos, mira que está quedando bien el cierre de temporada.
0: Sí, estaba quedando ahí niquelado. Bueno, escolta'm una cosa, i de cara a l'estiu, què? Espectacles, vacances, què? Que hi ha una mica de tot.
2: No, clar. soy profeta autónomo, que no se descansa nunca.
0: Vale, ¿sabes? Por lo tanto, continuarás encima de los escenarios.
2: Ni la baja puedo pillar,
0: Molt bé, escolta'm una cosa. ¿Alguna cosa per aquí a prop, perquè en prenguem nota?
2: Bueno, ya estamos preparando el inicio de temporada, que es ya, porque es el 4 de septiembre en Barcelona.
0: Imagina't, sí.
2: Así que la gente, si este verano quiere pillar entradas por en la preventa, por más baratas que están durante la temporada, es el momento, septiembre 4, el Teatro Golems, empezamos temporada, y si no, este agosto me podrán encontrar en Bermunólogos.
0: I tant que sí. Molt bé, si et sembla, ja la temporada vinent anirem explicant el què del nou espectacle,
2: I tant, sí, sí.
0: Vale? Perquè de ben segur que que farà córrer rius de tinta, que diuen, com han estat els altres espectacles del Tian Lara, esclar que sí. Molt bé, doncs escolta'm, Tian, això, que moltes gràcies, com sempre, per les teves profecies, pel teu compromís amb nosaltres des de tant de temps, cada dijous aquí, encara que siguin 3-4 minutets, a vegades hem de córrer i ens quedem molt, molt justets, però sigui com sigui, que sempre ens agrada que ens acabis acompanyant, d'acord?
2: Ah, es un placer. Si yo os estoy escuchando y me he quedado tan empanado escuchando los temas, que son muy interesantes, que a veces se me olvida que tengo que entrar.
0: Sí, sí, es verdad, a veces queda en silencio.
2: O sea, mi propia voz, cuando la oigo, ¿quién es este imbécil que está interrumpiendo y quitando tiempo?
0: Molt bé.
2: Un punto de temporada.
0: Que no és això. Molt bé, Tian, doncs una forta abraçada, que tinguis un bon estiu i unes bones vacances. Moltes gràcies, company
2: amic. Igualment, bon estiu.
0: Que vagi molt bé.
2: I buen Erasmus.
0: Sí, també és veritat.
1: Gràcies.
0: Sílvia, ho hem de deixar aquí.
1: Doncs sí.
0: A tu també, moltes gràcies a tu i a l'Anaïs i al Joan Antoni Crespi. Aquesta temporada l'hem tingut menys estones, però vaja, que moltes gràcies pel vostre compromís amb la ràdio pública, amb aquest programa, amb la República Santboiana, amb aquest espai del Diccionari Alternatiu. Que tingueu unes bones vacances.
1: Igualment.
0: Un bon estiu i a disfrutar, d'acord? Molt ràpidament, que marxem. Demà és divendres.
1: Faves tendres amb la República Santboiana.
0: Ja ho tenim. Fins demà.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Dies de ràdio. Amb Mònica Santacreu.
0: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio. És moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. Al Dies de Ràdio obrim l'espai Salut. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui, a propòsit d'una notícia, una vacuna personalitzada podria reduir la dependència del tractament antibiòtic per resoldre les infeccions d'orina recurrents. Així ho confirma un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. I per això, per saber d'aquesta notícia tan important, teníem nosaltres el cap del Servei de Malalties Infeccioses a l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, el doctor Vicenç Díaz de Brito. Doctor, què tal? Molt bon dia i benvingut novament al Dies de Ràdio.
2: Bon dia, gràcies.
0: Doncs aquest estudi el que fa és aïllar el bacteri que causa la infecció per impulsar una teràpia individual i de precisió. Aquesta vacuna pot esdevenir una alternativa real i efectiva durant un any al tractament antibiòtic. Aquesta recerca desenvolupada destaca per l'enfocament innovador en el seu disseny, ja que l'estudi està liderat per especialistes en malalties infeccioses, a diferència de les investigacions prèvies centrades en l'àmbit de la urologia, cosa, per cert, que ha despertat l'interès de la comunitat científica europea juntament amb experts dels Estats Units. Doncs és una vacuna personalitzada que podria reduir la dependència del tractament antibiòtic per resoldre les infeccions d'orina recurrents, segons aquest estudi liderat pel doctor Vicenç Díaz de Brito, que avui

ens acompanya. Aquesta vacuna, que tindria una eficàcia d'un any, perfeccionaria l'ús de la immunoteràpia en el tractament d'una patologia especialment prevalent en dones, sovint associada als canvis hormonals derivats de la menopausa.

0: Doctor Vicenç Diaderito, els que no en sabem d'això de la medicina, ja ens sorprèn aquest titular, que una vacuna personalitzada, és a dir, per a cada pacient, per ells i per elles, i només per ells i per elles, podria reduir aquesta dependència, inclús podria reduir, de fet redueix, a les infeccions d'orina recurrents en aquestes pacients. Les persones, dèiem, que no tenim ni idea de medicina, ho hem de llegir dues o tres vegades per veure que això és una meravella.
1: Bueno, és un estudi amb 100 pacients,
0: sí.
1: Més o menys t'orienta cap a on podria anar el resultat si féssim realment un estudi gran, sí. Un assaig clínic doncs amb milers de pacients, però sí que és una primera dada interessant. Cal dir que aquesta vacuna ja existia i ja existeix, de fet abans està comercialitzada, es feia servir en bacteris prefabricats. Després això va deixar de fer-se i va sortir com a autovacuna, és a dir, les pacients portaven l'orina a la farmàcia i aquella orina s'enviava al laboratori i es feia la vacuna. Aquell problema és que hi havia moltes dades de l'altra vacuna que eren bacteris prefabricats, però poques dades realment de si funcionava o no amb aquesta nova tècnica. I també aquí és la diferència, se'ns va ocórrer que en vez d'enviar directament l'orina al laboratori, que com sabem, igual aquella orina doncs, no tenia el bacteri que produïa la infecció o es podia contaminar pel camí, la nostra idea era primer veure si realment el que creixia a l'orina era el bacteri que normalment li produïa la infecció i assegurar que quan enviàvem al laboratori perquè fabriqués la vacuna que ja existia, doncs fer-ho d'una manera com més fidedigna a cada pacient. I això és el que nosaltres hem fet i són les dades que hem presentat.
0: Clar, aquesta és la principal diferència, doncs, sí. Que seria una vacuna personalitzada.
1: Exacte. Això ja existeix al mercat, la vacuna personalitzada ja fa anys que existeix. No havien suficients dades com per veure si funcionava també o no, i el que sí que és la diferència és això, que nosaltres enviem directament la soca després de que els microbiòlegs i els infectòlegs confirmem que és aquell el bacteri, llavors és quan ho enviem perquè es fabriqui la vacuna. Sí.
0: Per tant, aquesta vacuna seria personalitzada, com hem dit, que abans ja ho era, però seria molt més precisa, molt més perfecta i molt més, pregunto, eficient a la llarga?
1: Això no ho sabem. Seria necessari estudis, com diem, amb moltes més pacients per parlar realment d'eficàcia, però en el nostre cas i amb les nostres 100 pacients l'eficàcia ha sigut exactament la mateixa que quan es feia amb bacteris de laboratori.
0: Ho anirem explicant al llarg d'aquesta conversa, però he volgut començar per aquí, per la importància de la recerca, no? Novament.
1: Sí, perquè això va néixer doncs, ja fa uns anys, era el 19, justament abans de venir el Covid, i vam començar amb aquests casos, que després vam haver de parar a l'estudi degut a això, i quan ja vam completar més o menys les 100 pacients que pensàvem que era lo necessari per treure algunes conclusions, és quan vam analitzar les dades i realment, doncs sí, han sortit. Ja teníem aquella sensació de que els anava bé, però hem vist que sí, que realment es confirma amb les dades i sobretot el tema de poder-se almenys durant aquest any estalviar-se el consum d'antibiòtic, no? No totalment, però és consumir menys dels que consumien segur.
0: Clar, dius 100 pacients, que ja parles en femení plural, oi?
1: Sí, són dones.
0: Són dones, 100 pacients, i en quin perfil?
1: La majoria eren dones que ja havien passat la menopàusia, és a dir, la mitjana d'edat era 70 anys i la menopàusia, penso que ara t'ho dic de memòria, però quasi el 90% estaven 85, 86 crec que era, amb la menopàusia.
0: I clar, hem dit infeccions d'orina recurrents. Què vol dir? Que no és tenir potser una infecció d'orina a l'any? Suposo que és diferent,
1: no,
0: això, no?
1: No, es defineix com a dos en sis mesos, dos o més infeccions d'orina en els darrers sis mesos, o tres en el darrer any. I nosaltres teníem un perfil de pacients, segurament per l'edat i per molts, perquè això també té altres factors de risc, no només la menopàusia, n'hi ha molt més, i eren unes pacients doncs, que acumulaven molts factors de risc i edat. I per tant, diguéssim així, eren les pacients més difícils, no? No és com a vegades s'han fet aquests estudis, doncs, en pacient jove que té infeccions d'orina i que només té, doncs, problemes molt concrets, no? Sinó que era un perfil complex, i tot i així venien de 4 infeccions d'orina en els 3 mesos previs de mitjana a començar la vacuna, i van passar els 3 mesos a tenir de mitjana 0, els 9 mesos 1 i els 12 mesos 1, el que, vull dir, van estar durant els 3 mesos de la vacunació van estar el 50% de les pacients en 0, o sigui, no van tenir cap, i al final de l'estudi penso que era el 48%, no, perdó, el 41% de la, sí, 41% de les pacients sense cap infecció durant tot l'estudi, no? Vull dir que havia una clara millora, sí.
0: I clar, com dius, eren persones amb una edat ja, a partir de 70 anys, totes elles havien passat la menopausa i potser amb algunes altres malalties associades,
1: sí.
0: I a banda la infecció d'orina, que no era una infecció d'orina lleus, eren infeccions d'orina greus amb necessitat d'antibiòtic.
1: Clar, vam registrar els factors de risc per tenir infeccions d'orina, no altres factors que puguin tenir de comorbilitats, hipertensió arterial, això no afecta, no? Però si registràvem només els que teòricament poden influir, ens vam donar compte que tenien entre 4 i 5 factors de risc acumulats cada persona, el que és molt.
0: I clar, això al llarg de la vida, que pot, de no existir aquesta vacuna, la vida d'aquestes dones com podia esdevenir?
1: A veure, nosaltres no pensem que la vacuna sigui la solució definitiva, ni molt menys. Hem vist bons resultats. La vida d'aquestes pacients és prendre antibiòtic un cop per setmana, cada 2 dies, cada dia, i tot i així, moltes vegades les infeccions, doncs, es fan resistents a aquests antibiòtics i entren en una dinàmica que realment pateixen molt les pacients, no? I és veritat que són temporades que potser ja no necessiten antibiòtic, una bona temporada, però després sempre acaben per recaure. Nosaltres el que diem, com a mínim, durant aquell any que van prendre la vacuna i els 9 mesos després, doncs van tenir menys episodis, per tant van prendre menys antibiòtic. I això, pues, les pacients, nosaltres amb un terç per cent d'aquestes pacients vam fer un estudi de com se sentien, no? Això els hi vam fer una enquesta abans i una enquesta després, i després de la vacuna moltes van millorar el seu estat emocional, perquè realment els hi afectava molt.
0: Clar, perquè emocionalment aquestes dones, amb tot el seu recorregut, per metges, per especialistes, per reiterades infeccions d'orina, reiterats tractaments amb antibiòtic, imagina't que emocionalment estaven...
1: Clar, sempre estan pensant en això, i ara m'agafarà, i vale, ara me l'he tret, però quan em vindrà la propera i tal, no? I llavors el fet de deixar-ne de tenir, deixes de pensar, i per tant, emocionalment, doncs, estàs millor, no?
0: Doncs avui estem parlant a propòsit d'aquest estudi que ens diu que una vacuna personalitzada podria reduir aquesta dependència del tractament antibiòtic per resoldre les infeccions d'orina recurrents, que és un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, liderat pel cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, el doctor Vicenç Díaz de Brito. Clar, diem un estudi, 100 persones. Això què vol dir? Doncs perquè ho acabem d'entendre. És una cosa encara petita, voleu que es faci més gran? En quin punt es troba ara aquest estudi?
1: A veure, nosaltres hi ha graus d'evidència, no? Llavors, el màxim grau d'evidència són els assajos clínics, on hi ha un placebo, que seria prendre't una vacuna que és aigua, per dir-ho així, i l'altra, que seria fer la vacuna. Llavors, comparar els dos amb milers de persones. Llavors, aquí sí que pots dir una evidència clara de que tal. I el nostre és el que es diu un estudi observacional. Aquests estudis donen evidència, però no el grau d'evidència que podria donar un assaig clínic. Per tant, nosaltres... clar que ens agradaria fer el mateix estudi amb assaig clínic, i això és el que intentarem veure si podem fer.
0: Serà possible fer-ho, potser? És una de les idees que teniu, no?
1: Sí, és una de les idees que tenim. Sí.
0: Doncs estem parlant d'aquest estudi, aquesta vacuna personalitzada, que, com ens diu el doctor, ja existia, però ara la principal diferència és que no s'ha de portar exactament aquella orina a l'exterior, sinó que s'ha d'una altra manera. Vosaltres ho feu d'una altra manera ja a l'hospital, eh?
1: Sí, això només ho fem al nostre hospital, això s'ha de dir. Però sí que la gent que estigui interessada... pot fer-ho a través del seu metge de capçalera i fer-ho per la via normal, que és portar el pot d'orina a la farmàcia. Mm. Nosaltres, per fer l'estudi, pues, amb la companyia que fa la vacuna, vam arribar a aquest acord que li podíem enviar directament la soca, no? Mm. Perquè el risc és aquest. Aquell dia que portes l'orina, dona casualitat que igual ni tenies infecció, tu pensaves que sí, o potser infecció per un altre bacteri que no és el que tu habitualment tenies. Clar, nosaltres vam fer vam teoritzar sobre això i vam decidir fer-ho d'aquesta manera i els resultats ens han sortit bé. Però no podem concluir que sigui això, aquesta la causa, però sí que han sortit bé els resultats. I nosaltres ho fem servir una tècnica de laboratori que és l'habitual, que pot fer qualsevol laboratori de qualsevol hospital que tingui microbiologia. Per tant, si llegeixen l'article, poden copiar el que nosaltres vam fer i fer-ho.
0: Per tant, a la pràctica és senzill, que no...
1: Sí, és un tema de logística.
0: Clar, és senzill de fer, no?
1: Sí,
0: la pràctica.
1: És un tema de logística perquè, clar, has d'estar a sobre, perquè igual la pacient quan porta aquell dia se li contamina, o aquell dia, doncs, el que hem comentat no és el bacteri, llavors hem d'anar repetint, però sí que és veritat que inclús amb pacients que ja havien fet servir la vacuna, ja després fora de l'estudi han tornat a tenir més endavant símptomes i han dit que volien repetir la vacuna, doncs ja estava la seva soca congelada i per tant allò ha sigut molt fàcil, no?
0: Clar, ja estava preparada la vacuna personalitzada, o el fet de poder fer la vacuna personalitzada.
1: Llavors, no havia ni de fer el pipi, ja sabíem que era aquella la bactèria i molt més ràpid.
0: Dèiem també que aquesta recerca, aquest estudi, ha despertat l'interès de la comunitat científica europea juntament amb experts dels Estats Units.
1: Sí, hem publicat l'article a una revista americana i realment els ja ha semblat molt interessant, i durant la revisió de l'article, que és, normalment no són revisions que diuen per parells, doncs als especialistes que me'l van revisar els hi va cridar l'atenció, perquè als Estats Units això no ho tenen, i els hi va cridar l'atenció, sí. Mm.
0: Clar, quan diem, hem definit abans el que eren infeccions d'orina recurrents, tornem a explicar el que és, perquè a vegades escoltem, tinc infecció d'orina, però tenir una infecció d'orina, el que dèiem abans, una a l'any... Clar. O una ara a l'estiu potser, o una, no sé, cada 6 mesos, no és exactament això. Vull dir que les pacients tenen un grau de dependència amb els tractaments, amb els antibiòtics, molt freqüent durant un any.
1: Sí, no, el tema és que, clar, la meitat de les dones tindrà una infecció d'orina al llarg de la seva vida. Això és una dada bastant potent. I d'aquestes, el 30% les tindran de repetició, que és dues o més en 6 mesos, o 3 o més en un any. Clar, això dona una mica la visió de que és un problema bastant relacionat amb el sexe femení i molt prevalent. Per tant, hi ha moltes dones que han tingut infeccions d'orina i moltes que en tenen de repetició.
0: I això per què? Perquè especialment hem dit en aquesta edat de la menopausa, temes hormonals, no?
1: Sí, sobretot relacionat amb temes hormonals, perquè hi ha canvis, però també està molt relacionat amb l'aparell genital i també reproductor de les dones. La configuració que té fa que sigui més freqüent que puguin traspassar bacteris que venen de la femta, puguin traspassar cap a la bufeta urinària i, per tant, produir infeccions d'orina. Tenim mecanismes de defenses naturals, però a vegades aquests fallen. I moltes vegades són anatòmics, des de la pressió de l'orina fins a la configuració interna que fa que no permet que entri la bactèria. Això, quan passen els anys, hi ha petits canvis que promouen aquesta situació.
0: Clar, l'OMS ja fa temps que diu que hauríem de reduir tothom la ingesta d'antibiòtics per segons quines infeccions. Imagino que això, que aquesta troballa, doncs, ajudarà també a seguir aquestes recomanacions de l'OMS.
1: Sí, tots hem de treballar, i de fet és una mica les ordres, no?, que ens han donat de treballar per evitar l'ús de l'antibiòtic en tots els àmbits, no només en el mèdic, també amb el medi ambient, no?
0: Sí.
1: Llavors, tot el que siguin estratègies per evitar l'ús, com podria ser, escolta, si no beus aigua menys d'un litre i mig i tens infeccions d'orina, beu més d'un litre i mig, això ja és una estratègia per estalviar antibiòtic. Mira que és tonta, però, però és estalvi d'antibiòtic. Doncs tot el que puguem fer per estalviar estarà benvingut.
0: A més, imagino que aquestes dones potser arriba un moment que aquells antibiòtics tampoc, l'efectivitat d'aquell antibiòtic no era del 100%, no? Després de tant de temps de prendre antibiòtic,
1: es van fent resistents, clar. Els bacteris, com no s'acaben d'eliminar perquè queden a la nostra flora, doncs es van fent resistents. Llavors, quan vas agafant infeccions, cada vegades són més complexes. Nosaltres a vegades també el que fem és dir, bueno, doncs ara fem una tanda de que no donem antibiòtic per veure si aquell bacteri es torna més bo, perquè s'està com amb la pressió que li estàs donant cada cop més resistent. Llavors traiem antibiòtic i naturalment el bacteri del seu cos comença a agafar unes altres característiques, anem a dir així, que són una mica més bones de cara a futures infeccions, poder-la tractar correctament.
0: Estem parlant d'aquest estudi, un estudi que diu que hi existeix una vacuna, que es pot fer una vacuna personalitzada que pot reduir la dependència del tractament antibiòtic per resoldre aquestes infeccions d'orina recurrents. És un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Com dèiem, és un estudi que de moment s'ha fet, que la idea és que doncs, pugueu fer un assaig clínic sobre aquest estudi.
1: Seria de futur, però hem de veure si ho podem fer.
0: Què necessiteu per poder-ho fer?
1: Moltes coses.
0: A part de diners.
1: Sí, no, organitzar-nos bé. És que és un tema complex. Però bueno, és una idea. És una idea. Però com a mínim seguim nosaltres al servei treballant igual. Vull dir, seguim amb el, com hem tingut aquests resultats i seguim treballant així. I de fet, abans del nostre treball, les guies europees d'urologia, que són les, diguéssim, les de referència pel tractament d'aquest tipus d'infeccions a Europa, ja deien que féssim tot el possible abans d'acabar amb l'antibiòtic, no? I una opció era la immunoteràpia. Nosaltres pensem que aquest treball també aportarà evidència perquè la resta de companys, abans de donar antibiòtic, intentin altres alternatives en el cas de les infeccions d'orina de repetició.
0: És un estudi que més s'ha fet multidisciplinar, que és un estudi doncs, que has coordinat tu mateix, Vicenç, però que és multidisciplinar, que han entrat molts altres especialistes en una unitat que també és específica. Volem parlar d'aquesta unitat que fa un any que funciona. Com neix aquesta unitat i per quina principal motivació?
1: Sí, neix perquè això és una patologia que moltes vegades a ningú li agrada, perquè hi ha tot també aquest tema de que, la dificultat i després també la desesperació moltes vegades de les pacients, no? Llavors, veies que les pacients anaven d'un cantó a l'altre, o anaven a infeccioses, després passaven a l'urologia, després al metge família, després a ginecologia, i no havia realment molta coordinació amb això, i això és una cosa que passa a la gran majoria dels hospitals, no? Llavors vam tenir la idea, arrel de que ens anaven comunicant perquè els uròlegs poden fer una sèrie de diagnòstics i de tractaments que nosaltres no podem fer, ginecòlegs igual i nosaltres igual. Llavors, arrel d'això, vam dir, escolta, per què no ens coordinem i fem que les infeccions d'orina passin per infeccioses totes, per tenir-les quantificades, i a partir d'aquí fem reunions i si necessita de l'uròleg enviem cap allà, si necessita el ginecòleg i al revés, el que venia ginecologia i urologia, si veien que necessitava d'infeccioses, comunicava. I a partir d'aquí vam crear aquesta unitat i el que fem és això, reunions en conjunt per veure una mica protocols d'actuació i després dels casos més complexes doncs, els discutim amb equip.
0: Per tant, el peregrinatge d'aquestes pacients, que abans era realment un infern, ara s'ha agilitzat molt menys, s'ha facilitat més.
1: Sí, ara és més estàndard i per tant és millor, perquè ja quan estàs veient les pacients doncs ja tenen les proves fetes, ja hi ha tot el que es podia fer per veure si hi ha alguna causa que puguis erradicar i millorar, la fem. Si no, doncs mirem estratègies com pot ser l'autovacuna, com pot ser l'antibiòtic, com pot ser moltes d'altres, no?
0: Doncs avui estem parlant d'aquest estudi, un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, que parla d'aquesta vacuna personalitzada que reduiria la dependència del tractament antibiòtic, encara que ens deies, Vicenç, que en alguns casos, doncs, evidentment, molt menys s'han de prendre antibiòtic, perquè erradicar les infeccions d'orina amb aquestes pacients amb unes infeccions recurrents és molt i molt difícil a dia d'avui, eh?
1: Sí, sí, i no funciona a tothom la vacuna. Hi ha qui li funciona bé, hi ha qui li funciona i al cap d'uns mesos ja no va, i repeteix i li torna a anar. I persones que sí, que van amb antibiòtic, que tenen efectes adversos i tal. Aquí l'important és estar buscant sempre estratègies, no? Per evitar que acabin amb antibiòtic, i tot i així amb l'antibiòtic, doncs, que hagin de parar per efectes adversos o hagin de parar perquè no funciona, sinó estar sempre, és una cosa dinàmica. Sí que és veritat que hi ha pacients que venen a la consulta, resolem el problema i no tornen a venir, això és veritat, també tenim, però de forma general el perfil que hem dit d'aquest estudi, de gent molt gran amb factors de risc que no es poden modificar de cap manera, no es pot operar, no es pot fer res, doncs clar, el que intentem és que tinguin la qualitat de vida millor i que tinguin el mínim d'infeccions d'orina. I això, pues, clar, és un tema dinàmic. A vegades s'estan 6 mesos perfecte i de cop i volta 3 mesos fatal. Bueno, doncs és una mica adaptar-se.
0: Parlem de gent molt gran, de dones molt grans, bé, a partir d'uns 70 anys aproximadament. Sí. Hi ha gent jove, també, no sé.
1: Sí, això és la mitjana.
0: Això és la mitjana. Sí, hi ha gent jove, això s'hereta, per exemple. No sé, hi ha alguna filla o alguna neta d'aquestes dones que podria ser?
1: Hi ha alguns casos que sí, per a vegades malformacions del sistema urinari, que sí que poden ser hereditàries. Però, bueno, principalment també pot tenir amb la gent més jove relacions, amb les relacions sexuals, no? Llavors aquí, doncs, és adaptar, i per exemple pots donar antibiòtic i se'l pren just abans de tenir relacions, i amb aquesta cosa tan tonta, amb una dosi abans, doncs soluciona, no? Has d'una miqueta adaptar-te a cada pacient, a el que et dic de l'aigua. Està demostrat que si bevien poca aigua, si en beuen, deixen de tenir la infecció d'orina. Les que ja bevien aigua i tenen infeccions d'orina, aquí no cal que beguin més, perquè no els hi solucionarà. Sí. Però és una miqueta preguntar, veure factors de risc i una mica adaptar el tractament a cada situació.
0: Parlaves abans dels resultats d'aquest estudi, que, insistim, són esperançadors. 3 mesos després de la vacunació, un 51% de les participants no van registrar cap infecció urinària, i en un 40% dels casos van mantenir-se sense infeccions la resta de l'any.
1: Sí.
0: Són estudis molt i molt esperançadors.
1: Està molt bé, sí.
0: Que potser aquestes dones ja havien utilitzat l'altra vacuna que dèiem abans, algunes d'elles, o no?
1: No.
0: Per primera vegada.
1: Sí, aquest era un del... Per poder entrar no havien d'haver fet servir mai.
0: Les vacunes anteriors que existien anteriorment.
1: Sí. Que al final és la vacuna nostra, és el que et dic, ja existia, és la manera que l'hem preparat, que és el que fa una miqueta diferent. Però si havien utilitzat, no podien entrar a l'estudi.
0: En aquest estudi. Clar, és un estudi esperançador, dèiem, que de finalment, doncs, poder-se establir i fer aquest assaig clínic, què permetria? Fem ciència ficció una miqueta.
1: No, que els resultats que tu obtinguis, inclús podries fer un assaig clínic i que no, i et sortís pitjor. I dir, bueno, igual vam tenir sort amb aquest estudi.
0: Quantes persones? 1.000 persones seria?
1: Sí? O 3.000.
0: A partir de 1.000, no?
1: Clar, aquí el tema, si no ho poguessin fer, és una mica si la resta de companys s'animen a fer coses semblants i entre tots anar sumant diguéssim evidència, no? En aquest sentit, però clar, lògicament un assaig clínic seria el top, diguéssim, de l'evidència. Però si hi ha més companys, doncs ara, mira, nosaltres 300 casos i les dades més o menys són igual que les teves, llavors clar, això ja et dona més confiança, no?
0: I anar sumant dades, no? Anar sumant fins a arribar, doncs, a bé, la xifra de dades necessària,
1: exacte,
0: no? Perquè fos doncs un assaig clínic, no? Entès com un assaig clínic. Doncs és un estudi important, i per això nosaltres aquí el volíem visibilitzar. I aquesta unitat, ho dic per si hi ha alguna dona que ara ens escolta, que té infeccions d'orina recurrents, que potser no ho diu perquè al tanto que això també passa, sí. És una malaltia d'aquelles o unes infeccions que a vegades vols invisibilitzar, que vols callar, sí, sí. Que no dius, que vas de tant en tant al metge, que a vegades segurament algunes d'aquestes dones s'aguanten aquest malestar que és terrible, pel que diuen, que és terrible aquests dolors. Què li podíem dir a una dona que sap que de tant en tant té infeccions d'orina?
1: El primer és anar al metge de capçalera, perquè la gran majoria dels casos ho podrà resoldre perfectament. I quan siguin casos ja definits com a infeccions d'orina de repetició, sí. Llavors des del metge de capçalera ens deriven a les pacients i ens arriben directament a infeccioses. I les d'infeccioses, nosaltres, si veiem que es pot beneficiar d'una visita prèvia amb algú de l'equip, d'urologia, de ginecologia, doncs enviem cap allà. Si no, doncs fem el primer estudi nosaltres i després decidim una miqueta què fer. Però bàsicament seria el metge de família que ens derivi la pacient. Sí.
0: Clar, en tot moment estem parlant d'infeccions d'orina com si tothom sapigués el que és exactament una infecció d'orina,
1: sí.
0: Que hi ha algunes simptomatologies que es poden semblar. Què és una infecció d'orina? Quina simptomatologia principal té? Que no sé si hi ha una comuna o també és personalitzada, cadascú té un tipus d'infecció d'orina o no, però sí que hi ha una simptomatologia comuna, no?
1: Sí, estem parlant d'infeccions d'orina, com es diu, no complicades, vale? Perquè després hi ha la pielonefritis, que és quan hi ha la infecció puja als ronyons, que aquí ja parlem d'un altre tema. Aquí ja has d'anar a urgències o a un hospital i que et donin antibiòtic per vena la gran majoria de les vegades, no? Però si en parlem de les més freqüents, sí. Que són les no complicades, i aquestes arriben fins a la bufeta. Llavors és bàsicament dolor al baix ventre,
0: sí.
1: I sensació de que vols fer pipi però no acaba de sortir res, i cremor al fer pipi, bàsicament és això, i una mica de febreta.
0: Anava a preguntar per la febre.
1: Però sí. Si és febre alta, anar a l'hospital, perquè aquí llavors això és un senyal de que ja ha anat més enllà aquesta infecció d'orina.
0: Per tant, aquesta és la simptomatologia, deia, perquè a vegades sí que es pot confondre o es pot pensar que és infecció i no és infecció.
1: És com un malestar de cos i dolor al baix ventre, i aquesta cosa de voler fer pipi que no surti, o quan surt que crema.
0: I això es veu, es detecta fàcilment, és a dir, el metge de capçalera o al lloc d'urgències on anem,
1: sí,
0: es detecta?
1: Sí, també hi ha canvis en l'olor també, i canvis amb la transparència de, i la fortor, diguéssim, del color de l'orina. I quan van al metge de capçalera, doncs el més habitual, que li facin una tira d'orina, i a través dels resultats i la simptomatologia pots arribar a fer el diagnòstic ràpidament d'infecció d'orina. En la majoria dels casos, amb un parell de dosis o una dosi inclús d'antibiòtic, es pot resoldre. Clar, aquí el problema és quan això, al cap d'uns mesos, torna a venir, i torna a venir, i torna a venir, i llavors aquí ja estem parlant d'infeccions d'orina de repetició, que ja és una altra cosa.
0: I clar, el que deia jo abans, que hi ha moltes ocasions que tot això s'invisibilitza, que no es diu, que potser aquella dona, doncs, es va aguantant, tot això no s'hauria de fer, no?
1: No,
0: s'ha d'acudir a un metge d'urgència o a l'ambulatori, no?
1: Sí, sí, clar, i també per exemple, amb persones de més edat,
0: clar.
1: A vegades hi ha símptomes que poden simular la infecció d'orina, i això també dificulta molt, perquè li dius i li tornes a dir que no és una infecció d'orina, però com tenen aquella sensació, sembla, i també anar a un especialista moltes vegades que et digui no cal antibiòtic, no cal, això posa una crema o farem no sé què, però això no és una infecció d'orina, no? I això també ens ho trobem, que a vegades hi ha pacients amb moltes dosis d'antibiòtic i que tu li dius no et donaré més antibiòtic, i inclús et diuen no, jo vull antibiòtic, no és una infecció d'orina. I això també és important, aquests casos en els que no cal tractar, perquè igual no és una infecció d'orina, però sí que s'assemblen als símptomes. I també això està invisibilitzat, perquè és com una cosa que es porta per dins, que no comuniquen, i perquè otra vez infecció d'orina, que pesada, no sé què, no? Doncs això també passa.
0: Sí. I no són infeccions, finalment.
1: I no són
0: infeccions,
1: o a vegades sí.
0: A vegades sí.
1: Però sí. I aquí està la gran dificultat d'aquesta patologia, i el malestar.
0: Clar, el que dèiem, menys infeccions, més salut emocional.
1: Sí, sí, sí.
0: Totes aquestes dones que han fet ara aquest estudi, que han participat a l'estudi emocionalment...
1: Mira, ni que sigui durant 6 mesos deixar de pensar en la infecció d'orina, doncs mira, jo crec que ja val la pena.
0: Tornem a insistir en la feina que feu en el dia a dia d'aquesta unitat específica que s'ha fet fa un any, precisament doncs per després realitzar aquest estudi, però suposo que la primera idea no era fer l'estudi, no? Era tenir tot una miqueta més coordinat, no?
1: Sí, sí, sí.
0: D'aquesta unitat. Sí, sí, sí, tornem a explicar el que és la unitat i, què, i per què serveix.
1: Sí, nosaltres l'estudi ja l'estàvem fent, no? I una miqueta, quan els companys detectaven alguna pacient, deia, la pots posar en aquell estudi que esteu fent, no? I això, a partir d'aquí, va néixer una miqueta doncs, aquesta relació, i vam pensar que era bona idea doncs, reunir-nos per comentar casos complexes. Al principi era això, i després, ja que estàvem, vam dir, podíem fer un protocol d'actuació per fer tots el mateix, i després inclús doncs, reunions doncs, per formar-nos nosaltres mateixos, vam presentant doncs, articles, dades interessants, que serveix per, doncs, per tenir un major coneixement, no, d'això, i inclús ara hem incorporat a l'ergologia també en aquest...
0: Per què a l'ergologia?
1: Sí, perquè hi ha moltes pacients que poden tenir al·lèrgia a la penicilina, sí, i és un dels antibiòtics que més utilitzem, sí, els derivats de penicilina, i ens ajuda a tenir a l'ergologia perquè moltes vegades aquesta al·lèrgia no és verdadera i sí que poden prendre penicilina. Llavors el que fem és donar-li antibiòtics més bons que en canvi en aquell moment no li podien donar per aquesta al·lèrgia, no?
0: Déu-n'hi-do. Sí. Això és una altra troballa, no?
1: Sí,
0: també.
1: Sí,
0: potser
1: sí.
0: Aquella persona es pensava tota la vida que tenia al·lèrgia a la penicilina i finalment no,
1: sí,
0: no la tenia.
1: Sí, sí.
0: Bé, doncs és dels últims especialistes que han entrat a la unitat, a l'ergologia.
1: Sí. Ah.
0: Doncs també molt interessant. La valoració de les pacients, doncs, és molt positiu. I ara aquestes pacients que han participat a l'estudi, quina pauta tenen? Quina pauta tenen durant l'any? Les que han participat, aquestes 100?
1: Bueno, és que és el que t'he dit, és molt dinàmic. Igual n'hi ha que ja no han vingut més, igual n'hi ha altres que van tenir ràpidament una infecció d'orina i d'altres que durant aquell any va estar molt bé i han repetit la vacuna. Vull dir que és molt variable.
0: Doncs aquesta era la notícia, aquest estudi que s'ha realitzat des del Parc Sanitari Sant Joan de Déu amb aquesta vacuna personalitzada que pot reduir la dependència del tractament antibiòtic per resoldre les infeccions d'orina recurrents. Que aquesta vacuna ja existia, però la novetat és doncs aïllar aquesta bactèria. És això?
1: És això, eh? I després fer un estudi tot i que ja existia no havia evidència. I nosaltres hem mostrat que és eficaç, o ens sembla que pot ser eficaç. O sigui que són les dues coses.
0: Doncs avui volíem explicar aquesta notícia important perquè, per exemple, aquesta unitat específica que teniu, diria que no existeix a qualsevol hospital.
1: No. Bueno, que coneguem, no.
0: No existeix aquesta unitat específica.
1: Igual hi ha hospitals que la tenen, no ho sabem, però sí que ens haguéssim agrupat i haguéssim fet això, doncs parlant amb altres companys no en sabem, no.
0: Bé, doncs això també sou pioners,
1: sí,
0: aquí a Sant Boi, a l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi.

0: Doncs arribem al final de l'Espai Salut del Dia de Ràdio d'avui dilluns. Avui, a propòsit d'aquest estudi, una vacuna personalitzada que podria reduir la dependència del tractament antibiòtic per resoldre les infeccions d'orina recurrents. Ho confirma aquest estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i hem explicat que la principal novetat d'aquesta estratègia és que la vacuna es fabrica a partir del mateix bacteri que provoca la infecció a cada pacient. S'ha acompanyat el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Sant Joan de Déu, Sant Boi, el doctor Vicenç Díaz de Brito. Doctor, finalitzem de la mateixa manera que hem anat insistint al llarg de la conversa. Si alguna persona o que sospita que té infeccions d'orina, que potser no ho verbalitza, no ho ha dit i s'està aguantant, o no, o persones que ja saben que de tant en tant tenen infeccions d'orina, què els hi diríem? Quin protocol han de seguir per poder aconseguir, doncs, anar amb aquest protocol de vacunació?
1: Sí, el més important és anar al metge de capçalera i que realment analitzi si es tracta d'una infecció d'orina, número 1, sí. I dos, si hi ha infeccions d'orina de repetició. Si es confirma que són infeccions d'orina de repetició, a nivell de Sant Boi, el metge de capçalera ens pot enviar, bueno, Sant Boi i tots les ciutats on el parc sanitari dona servei, ens poden enviar directament a la consulta i des d'allà mirarem de fer la vacuna si és que és necessari en aquell cas. També per la tècnica, diguéssim, antiga, el propi capçalera també podria, si així ho volgués, i veu que és adequat, fer-li la vacuna.
0: I hem dit que el perfil de les persones que han participat en aquest estudi, aquestes 100 persones, és una dona a partir d'una edat aproximadament d'uns 70 anys. Aquesta és la mitja, eh?
1: Sí, sí. Sí, sí, és el que hem trobat, però també tenim extrems, eh?
0: Sí,
1: també
0: gent tenim més jove.
1: Més jove i inclús més gran, sí, sí.
0: Bé, doncs anirem seguint aquesta notícia. De moment és un estudi, confiem que més enllà doncs sigui un assaig clínic. De tot això, evidentment, doncs queda temps, queda molta feina per fer, també doncs un suport econòmic, perquè tot això, la recerca, sempre va vinculada a una despesa econòmica, oi que sí?
1: Sí, sí.
0: És molt important la recerca, per això també s'ha d'apostar econòmicament per poder fer aquests assaigs clínics. Doncs moltíssimes gràcies, doctor Vicenç Díaz de Brito, i fins la propera. Enhorabona, per cert, per aquesta troballa.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Minut de silenci aquesta hora a la plaça Sant Jaume de Barcelona com a condemna pel crim masclista de dimarts al districte de Sant Martí de la capital catalana. El presumpte agressor i parella de la víctima està en dependències policials i passarà demà a disposició judicial. Protecció Civil fa una crida a la prudència i a la responsabilitat davant l'alta mobilitat que es preveu per aquest cap de setmana al medi natural. El risc d'incendi molt alt o extrem afecta un terç de les poblacions del país i s'ha prohibit l'accés a 7 espais naturals. S'aixeca l'estat d'emergència nacional a l'incendi d'Àvila i Madrid, el més greu de la història de l'estat, ho ha anunciat el president espanyol Pedro Sánchez, que ha reiterat que el foc evoluciona favorablement i continua estabilitzant. Les flames han devastat 77.000 hectàrees i encara hi ha prop d'un miler de persones evacuades. I malgrat l'intent dels bombers, l'incendi de la Vall d'Uixó no es podrà donar avui per estabilitzat. Les condicions favorables han permès, però, el retorn d'alguns evacuats. El president de Ceuta demana que es declari emergència nacional i es constitueixi un comandament únic per donar resposta a l'allau de migrants que arriben nedant a la ciutat autònoma. En l'última setmana han estat prop de 2.000. Les instal·lacions d'acollida de Ceuta estan desbordades, amb una sobreocupació en el cas dels menors del 2.400%. La inflació puja al juliol fins al 3,5% de mitjana, empesa pels efectes de la represa de la guerra a l'Orient Mitjà i la reducció d'alguns beneficis fiscals. En paral·lel, l'economia espanyola ha crescut el segon trimestre de l'any un 0,7%, en part per l'augment de les demandes interna i externa. La guerra a l'Orient Mitjà reprèn amb força. Els Estats Units han tornat a bombardejar àmpliament l'Iran aquesta nit i Jordània ha interceptat 5 míssils iranians. El conflicte amenaça d'estendre's amb un episodi a Egipte. El preu del petroli segueix pujant. L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, desvincula el seu indult parcial d'una negociació política amb Junts, tal com ahir també ho va fer Pedro Sánchez. En unes declaracions a 3Cat Info admet sentir-se lleugerida per no haver d'entrar a presó, però nega que sigui una victòria política. Els Mossos d'Esquadra intensificaran la vigilància arran del sabotatge a les boies que impedeixen als vaixells recreatius acostar-se fins a primera línia de platja entre Palamós i Mont-ras, al Baix Empordà. Es tracta d'una situació que s'ha anat repetint els últims anys.
1: Esports.
2: El Barça s'entrena a Anglaterra abans de jugar demà contra el Birmingham a 3:15 en directe a TV3, mentre que l'Espanyol va empatar ahir a 2 davant el Burnley en el primer amistós de la seva estada a terres britàniques. Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida després de perdre's el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret. I al Barça de bàsquet, l'aler pivot Miles Norris deixa el club després d'una sola temporada i fitxa pel Bayern de Múnich alemany.

I ens queda el titular del temps. Avui sol i ambient molt xafogós amb una nuvolada, amb alguna nuvolada a la tarda al Pirineu, això sí, sense conseqüències. La temperatura pot tornar a arribar als 40 graus a ponent. Demà encara farà un dia de molt de sol, però amb temperatures que no pujaran tant i amb tronades al vespre que refrescaran l'ambient. 3CAT Info.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.
2: Comerç de proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç.
1: Moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i obrim també aquesta segona hora del programa avui amb Comerç de Proximitat, aquest espai quinzenal del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç. I avui teníem nosaltres el president de Sant Boi Comerç, que és el Joan Ros. Amb ell valorarem aquesta temporada, però també donarem a conèixer una nova convocatòria d'ajuts del programa Futur de l'Ajuntament de Sant Boi i també unes subvencions del Consorci de Comerç, ajuts que tenen ara mateix les seves dates importants, una fins al 31 d'octubre, però l'altra fins al 12 d'agost. Doncs saludem el president de Sant Boi Comerç, Joan Ros, què tal? Molt bon dia, benvingut novament al Dies de Ràdio.
3: Molt bon dia, moltes gràcies, Mònica.
1: Doncs ara de seguida ens hi posem a parlar del comerç local i d'aquests ajuts que tenim, però no vull que marxis d'aquí sense valorar el que hem estat parlant durant tota l'hora anterior, perquè hem estat parlant del Sant Boi Talent, de la setena edició. S'ha esmentat, evidentment, Sant Boi Comerç, però també la teva empresa, i tu que has estat mentor i que has estat, jo crec que des del minut zero, en la col·laboració, en l'organització, en estar al costat del foment de l'emprenedoria a la nostra ciutat, entre els nostres joves. Doncs ja que tenim avui amb nosaltres, també et volia fer aquesta pregunta i aquesta reflexió, Joan.
3: Bé, el projecte Talent per mi és dels projectes d'emprenedoria més importants que tenim al Baix Llobregat, perquè ja no només és Sant Boi, sinó tot el Baix Llobregat, i és on impliques a la joventut, a la gent jove, amb projectes que prometo són projectes molt interessants. Aquest any ha sigut per mi excepcionalment projectes molt, molt interessants. L'any passat va haver-hi projecte, el guanyador va ser també un genial, i a més amb una cosa molt important que crec que fan referència a les necessitats que ells troben i que són reals, i molt adaptats als familiars, gent gran, gent amb problemes que es troben al dia a dia. Jo crec que ells veuen la idea, busquen la possibilitat i presenten uns projectes impressionants. Primer perquè hi ha tot l'estructura de Talent, que és molt important, Talent Factory. Després, molt important, la figura dels mentors i sobretot també la figura dels centres educatius i dels professors que ajuden a portar a terme un concepte, una idea, fins a portar-la amb una presentació, amb uns nervis que passen increïbles, però són uns nervis molt agradables, que jo crec que són nervis d'aquests que valoraran molt amb el futur, i jo crec que el Talent és talent a Sant Boi, és talent propi de dintre.
1: I des del sector empresarial i comercial de Sant Boi, abans s'ha esmentat les empreses i el suport que els hi doneu, que ja han esmentat abans, que és imprescindible, no?
3: Imprescindible que fer aquesta col·laboració de mentors, però també només no de mentors, que al final també tots els col·laboradors, totes les empreses, Sant Boi Comerç, Sant Boi Empresarial, tot el teixit econòmic de la ciutat es creu al projecte, i al creu del projecte fem créixer que el projecte sigui un projecte molt interessant per a l'emprenedoria, però més per l'emprenedoria, també per la gent jove, implicar-les amb això de talent sambollà, no? Que crec que és aquest ecosistema del talent que jo crec que el tenim que aprofitar, i jo crec que idees d'aquestes a per totes.
1: I tant. Doncs clar, ja que teníem nosaltres, volíem fer-te aquesta reflexió i preguntar-te per aquesta setena edició del Talent Sant Boi, que de fet també, com hem dit, que valoraríem aquesta temporada des del sector comercial i empresarial. Bé, aquesta seria la primera de les valoracions, no? Haver participat novament en aquest concurs del Talent Sant Boi.
3: En principi, la idea principal del Talent és un projecte, però aquest projecte no es porta a terme si no hi ha el comerç, l'empresa a darrere de donar suport, visibilitat. Jo crec que entre tots, primer que els mentors també crec que a les nostres mateixes empreses ens estimulen molt a veure com pot créixer. Jo he après molt, sempre ho diré, aquest any he après molt, l'any passat, tots els anys, vull dir, jo crec de 7 en porto 6, crec que he fet, i crec que és una aportació d'un, com li diem els que tenim, que portem molts anys dintre del món de l'empresa, és un espírit nou, és una llavor que l'aprofito. Jo he après moltíssim de la gent jove, de tots, perquè cada un té la seva perspectiva, i he après molt també dels professors, dels col·legis, de la implicació de les empreses, d'aquest fer pinya entre totes les empreses. El dia que vam fer la gala final, que va ser a Sant Joan de Déu, que és un altre... aquest any també s'ha incorporat, no? Vull dir, obrir aquest Sant Joan de Déu al talent, sí. Jo crec que també és molt important. Jo crec que al final va ser un acte molt maco, molt emotiu per la gent jove, però també molt emotiu per tots nosaltres.
1: Doncs som-hi, era una de les valoracions que et volíem demanar,
3: un 10,
1: ja que,
3: un 10,
1: ja que
3: un 10,
1: venies avui al programa.
3: Al final, totes les idees que surten aquí, segur que moltes d'elles

0: vacances és un...
1: un descans, uns dies.
0: Un mite urbà, sí. Del comerç de proximitat. Bueno, és veritat que fent referència al període de vacances, també Sant Boi ha canviat moltíssim. Els últims temps la gent ja no desapareix de la ciutat com desapareixia.
1: I menys tot un mes, i menys tot un mes.
0: Aleshores, el comerç de proximitat molt segueix actiu. Sempre hi ha la setmana del 15 d'agost, que és aquesta setmana que... i aquest any és dissabte, vull dir que són setmanes senceres. Però sí que és veritat que és un període de que la feina, hi ha sectors que augmenta, però sectors que més o menys s'estabilitza, i altres que aprofiten per fer descans, no? Però, per exemple, és curiós perquè hi ha gent que està fent vacances al juliol, vull dir,
1: sí.
0: I això, bueno, perquè al final juliol-agost és un conjunt, no? Vull dir, no és només agost, i les ciutats ja no perden l'activitat que perdien fa 10 anys o 15 anys que perdien activitat. És el que passa. En resumen de l'any, bueno, tenim noves apertures, tenim nous locals que han obert, tenim nous locals que han tancat.
1: Alguns d'ells perquè no hi ha relleu generacional,
0: això
1: ens fa molta pena, és pena realment.
0: Avui he fet una formació de... que es feia de comerç o de la Universitat de Barcelona sobre la situació del comerç de proximitat i les línies d'actuació del futur, i tots coincideixen el mateix, és a dir, el comerç de proximitat a Catalunya crec que ha perdut 30.000 comerços en els últims 5, diria mentides, no sé si 5 o 8 anys, però és a dir, hi ha un descens de l'activitat, sobretot ha pujat els serveis, vull dir, els serveis segueixen mantenint la ciutat viva, molts serveis ens has estat aquí amb la nostra companya de guanyador del Talent com a empresa, com a mentor d'Osteobaix,
1: no?
0: Vull dir, serveis com Osteobaix, serveis com a centre auditiu, perruqueries, fisios, clíniques dentals, és un servei que la gent segueix a la ciutat, però els equipaments a la persona doncs costa que arrencar nous establiments, no? I després molts establiments de restauració, la gent surt a passejar, la gent surt a disfrutar de la ciutat, i és una manera de disfrutar-la, d'una manera de passeges, i al final acabes fent
1: és una manera important de quedar-se a Sant Boi també, de amb aquesta excusa marxar fora, això vol dir doncs, que també la gent aprofita, no, la nostra ciutat
0: és important, perquè fixa't el baròmetre de les redes socials, no? que surt nou, pues hem tingut fa poc dos diguem no virals, perquè no s'han convertit virals de tot, però dos mencions especials a la geleria Víctor, com a gelats de categoria, i el Tàstam, que és un establiment del carrer Girona, i a més això vol dir que, bueno, que al final hi ha activitats que són atractives i ho fem bé, vull dir, el gelats Víctor, si continueu a les redes socials, és una passada, vull dir, la seva publicitat, i el Tàstam igual. Vull dir que és molt interessant a l'estar a les ciutats actives, i per això necessitem, que és el que parlarem també, de les ajudes perquè aquesta activitat funcioni. Però realment al final la campanya, diguem, ara és una mica de stand-by, ja ha preparat la campanya de Nadal com a campanya més excel·lent del comerç de proximitat.
1: I ara que estem enmig de les rebaixes també, que la gent aprofiti.
0: Sí, però també has vist que el tema de les rebaixes
1: és un tema canviant, i que ja no és aquelles dates
0: exactament,
1: en concret, però que la gent les espera igual, que ja s'apropa Sant Joan i diu, bueno, ja em preparo per les rebaixes.
0: Te'n recordes, no? Aquelles
1: entrades
0: als
1: comerços.
0: Els comerços que era el primer dia de juliol, allà fent cua la gent per les rebaixes.
1: Tot això ha canviat.
0: Ha canviat molt, les rebaixes, les ofertes estan posades durant tot l'any, i també és veritat que bueno, la incorporació del comerç electrònic pues, bueno, és el dia a dia, que és el que tenim que treballar-lo com a experiència de compra de ciutat.
1: Doncs som-hi, ens hi posem amb això que dèiem, aquests ajuts, aquest recolzament que podem obtenir o que pot obtenir algun comerç que encara ens pugui estar escoltant. Parlem del programa Futur. El termini per presentar la sol·licitud ja està obert, finalitza el 31 d'octubre i està destinat a persones autònomes, emprenedores o microempreses. En què pot aportar, què li pot aportar aquesta empresa o aquest autònom al programa Futur d'aquest 2026?
0: Hi ha dues

0: línies d'actuació, vull dir, una que ja és els comerços per ajudar a l'apertura, però amb despeses fetes des del 2024, vull dir, comerços que han obert les seves portes durant el 24, 25 i 26, i després la part també interessant que són les millores dels negocis existents, no? L'accessibilitat, la il·luminació sostenible, tota una sèrie de mesures per a fer que el comerç sigui molt més atractiu, digitalització. El tema és que aquí és el més important dels plans futurs Rexamboy, que és un pla que va néixer també en època, recordem que sí, teníem, aquí estem en un programa de ràdio que va sortir del pla de ciutat, aquest pla de ciutat que surt pel senyor Covid, i crec que ens ha fet una mica de canvi amb els hàbits de consum. Va ser una època després del Covid molt bona, però lògicament tot es va tornant a la seva... Però queden coses molt interessants com aquest programa de ràdio.
1: I tant, i que continuarà, la propera temporada i tant.
0: I a més t'he dic una cosa, els comerços que saps que venen cada 15 dies estan supercontents de la publicitat que tenen, i també a part de publicitat i que la gent escolti, és ells mateixos explicar el seu projecte. Jo crec que aquí és molt interessant que cada un expliqui el seu projecte. Hi ha projectes de vida, vull dir, gent que ha obert el seu negoci perquè és el seu projecte de vida. Jo crec que això és molt important, i el suport d'una ràdio municipal com Ràdio Sant Boi crec que és una de les seves principals missions que té en quant a comerç.
1: No, i tant, i obligacions, et diria jo, la nostra, home, obligació, nostra, sí, obligació com a mitjà públic.
0: Devoció també, perquè
1: també.
0: Tu també ho vius com una devoció, perquè també has portat molts anys i saps l'important que és el comerç de proximitat.
1: I tant. I per això, per mantenir el comerç local, per ajudar el comerç local, insistim que hi ha aquest programa futur, les sol·licituds ja obertes, acaben el 31 d'octubre. Què ha de fer qualsevol comerç que ara ens escolti i vulgui participar?
0: Primer, les condicions són molt fàcils, és a dir, tu has fet, si has fet unes obres, has de tenir unes factures, això és importantíssim per no tindre problemes, és a dir, factures, i una cosa que és importantíssim, ha d'haver un pagament i no pot ser amb efectiu. És a dir, és important remarcar això perquè la gent té de tindre la factura pagada i que sigui per transferència bancària, targeta de... però mai amb efectiu, no? Aquesta vegada també et don punts, vull dir, al final és un procés de que tu entres, llavors se te valora el teu projecte per una sèrie de paràmetres de puntuació. I aquí és interessant veure que l'Ajuntament ha incorporat paràmetres també molt locals, és a dir, si per exemple qui ha fet obres i ha contractat empresa local té més puntuació que una persona que no hagi.
1: Perquè ha fomentat també l'empresa i el comerç local, clar, es retroalimenta.
0: Aquesta economia circular, sí, no? Sí. Després, important també, si col·labores amb l'estructura associativa, no? Si estàs tant d'empresa com a comerç, també tens petits diferències, no són gaires. I després també hi ha coses molt interessants que perquè no siguin repetitius, si has participat o no has participat, també tens una puntuació diferent. Això és important perquè això anima la gent que diu, home, no, és que no m'ho donaran perquè sempre... No, aquí està obert a tothom. I després també importantíssim, sabeu que Sant Boi, una de les coses que Sant Boi Comerç fomenta moltíssim és l'estructura de l'urbanisme comercial, no? Pues aquest urbanisme comercial que molta gent ha patit d'obres durant aquells anys, com pot ser carrer Balmes o com pot ser diferents carrers de Sant Boi, sobretot el Balmes perquè és l'últim que d'això, també té més puntuació per haver patit aquestes obres, no? I això al final també te dona una mica de dir, ostres, anem a intentar ajudar el màxim possible amb un 70% de la inversió, fins a un màxim de 2.000 euros, lògicament, perquè al final també els recursos ojalà no fossin limitats, però són limitats, i amb una inversió mínima de 500 euros. És a dir, no tens que fer una gran inversió, i pots rebre del 70% de la teva inversió. És a dir, els números que tenim dels altres anys, el 90% de la gent arriba als 2.000 euros d'inversió perquè s'ha gastat més. Vull dir, és el 70% és un paràmetre important. Per exemple, la Generalitat és el 50%, no és el 70%, vull dir, Sant Boi és el 70%.
1: Doncs animaríem a la gent a participar, a fer efectiva la seva sol·licitud per aquest programa futur. Recordem, fins al 31 d'octubre, Joan?
0: I exactament, i aquí també va als mercats municipals, també queden les parades del mercat municipal. Sabeu que aquí Sant Boi hem tingut s'ha tancat un mercat municipal, sí, que és Torre de la Vila, i és una cosa que hem de aviam com podem entre tots mirar com podem recuperar aquest espai, però també tenim dos mercats municipals més el de la cooperativa, que és l'altre mercat, donem tota l'activitat possible, perquè realment el mercat municipal són motors del comerç de proximitat.
1: I tant. Doncs aquest era un dels ajuts als que volíem parlar, que és el programa Futur. Tota la informació a www.santboi.cat. Si busqueu allà, trobeu el programa Futur.
0: I a Sant Boi Comerç, es podeu posar en contacte amb Sant Boi Comerç, que també tenim una de les línies d'actuació de Sant Boi Comerç, és ajudar els socis de Sant Boi Comerç en aquest cas, però bueno, si algú es fa soci, doncs també tindrà l'ajuda per... al final són tràmits administratius que nosaltres ja tenim la dinamitzadora, tant la Raquel com la Vanessa, ja especialitzades en moltes ajudes, i és molt ràpid, ràpidament amb un checklist es pot fer ràpidament qui pot entrar i qui no pot entrar. Jo crec que tota l'ajuda que necessiteu a santboicomerç@gmail.com, perquè la sí. trencada cada no la tenim aquí
1: malauradament,
0: o a la nostra pàgina web, deixar les dades i ens posem en contacte
1: molt bé
0: amb ells.
1: I ja que estàs aquí, i així de manera doncs breu, perquè també és breu els dies que queden per fer aquesta sol·licitud, hi ha una guia de subvencions des del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, que és fins al 12 d'agost, però ja que venies...
0: Aquí van ràpid, la Generalitat...
1: Havíem de donar la informació també, no? Que si algú pot aprofitar aquest altre ajut, doncs que ho faci.
0: Aquí també és important que són compatibles, eh? Vull dir, Pla Futur és compatible amb ajudes de la CECAM, que és el Consorci de Comerç, Artesania de la Generalitat. Són dos programes, aquí bueno, hi ha diferents programes, ells fan línies de diferents. Nosaltres tenim la programa 4 i 5 que ens pot ajudar, una és l'obertura i reforma també, sí, i l'altra la transformació digital. Aquí sí que és el 50% de la inversió, però fins a 5.000 euros com a màxim de donar. I també és veritat de que són inversions una mica més grans, eh? 2.000 euros en un cas i 1.000 euros en l'altre.
1: Molt bé.
0: I després, per coses que surten interessants, una línia... Ara em deixes fer-la aquí. Una cosa molt interessant de lligar. Han tret una línia que no comença ara, però començarà crec que al setembre, però ja està escrita, que és fer baixar les activitats econòmiques dels primers pisos a les plantes baixes. Saps que el comerç de proximitat o les ciutats tenen un problema amb els locals buits, i una de les accions que es volen promoure és baixar aquestes activitats que estan al primer pis a planta baixa, per poder fer dues missions: la continuïtat urbana del mercat de menys locals buits, i alliberar espai d'habitatge, que és una de les necessitats que té la ciutat. Però és veritat que això és ràpid. També és veritat que aquest any també ha canviat moltíssim. No va per entrada, no és qui entra primer agafa, sinó també hi ha unes puntuacions on els tècnics de la Generalitat, en aquest cas, valoraran cada projecte i aquí pot sortir.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies avui a l'Espai de Comerç de Proximitat, aquest espai del Pacte de Ciutat, amb la col·laboració de Sant Boi Comerç. Hem tingut el president de Sant Boi Comerç, Joan Ros. Joan, moltíssimes gràcies per donar tota aquesta informació i fins la propera.
0: Sempre es fa cura estar aquí.
1: I tant que sí.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio. Continueu la sintonia de Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio. Iniciem aquest espai quinzenal. Com vaig arribar al barri? És aquest espai de conversa amb les veïnes i veïns del barri de Camps Blancs. Un espai dins el projecte de transformació social Camps Blancs Transforma. I avui, tal com hem dit quan hem iniciat el programa, avui rebrem a membres de l'agrupament musical Sant Josep Obrer. De moment el que fem és saludar des de l'oficina tècnica de Camps Blancs la coordinadora Anna Cruz. Anna, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, Mònica.
1: I des de l'agrupament musical Sant Josep Obrer, Manel Riba. Què tal, Manel? Bon dia.
3: Hola, bon dia, com estàs?
1: I el Josep Botia. Josep, què tal? Benvingut.
4: Benvingut a tu també. Bon dia. Ben trobada.
1: Doncs som-hi, avui ens aturarem a parlar novament, perquè ja ens heu acompanyat en alguna ocasió per parlar de música de l'agrupament musical Sant Josep Obrer. També farem una crida, no?, a la gent que potser li agrada la música i no sap que pot dedicar una estoneta a la setmana, doncs, a practicar amb vosaltres. D'això, de tot això en parlarem de seguida, però ens quedem amb l'oficina tècnica de Camps Blancs, amb tota la informació que donarem també seguidament. Però de moment, en què pot ajudar el veïnatge de Camps Blancs des de l'oficina, Anna?
2: Doncs, bueno, nosaltres sempre diem que volem ser un servei de proximitat pels ciutadans i ciutadanes del barri. Per tant, ens poden trobar al casal de barri de Camps Blancs per comentar qualsevol incidència, per poder fer ús dels equipaments, per poder ser un usuari d'alguna de les activitats que oferim com a casal. O sigui que estem allà disposats a ajudar a qualsevol que vingui.
1: Pel que fa als horaris, diem els horaris d'aquests dies i després ja, pràcticament al final de l'espai, direm els horaris que fareu especials en temps de vacances.
2: D'acord, doncs fins al 29 de juliol estarem només pels matins, de 9 a 2. O sigui que avui ja és l'últim dia que estarem per les tardes. Mm. Després, el 30 de juliol i el 31, ja el casal estarà tancat. Sí. I tot l'agost el casal estarà tancat. Per tant, ens trobaran al Massallera, si volen parlar amb nosaltres, i si no, doncs al setembre tornem amb l'horari habitual.
1: Doncs iniciem aquest espai quinzenal. Com vaig arribar al barri? I ara escoltem la resposta d'aquests dos membres de l'agrupament musical Sant Josep Obrer, Manel Riba, Josep Botia. Com vau arribar al barri de Camps Blancs?
5: Doncs,
1: fem memòria.
5: Jo vaig arribar precisament perquè en Josep em va convidar i em va dir, estàvem junts cantant a Can Carreres a la Coral,
2: sí,
5: i em va dir, a tu t'agradaria tocar el Bombardino?
1: I tu vas dir, què és el Bombardino? Jo és el que hagués dit.
5: Exacte,
1: què és el Bombardino?
5: Dir, el Bombardino què és, exactament. I llavors, jo en aquella època estava fent com una mena de màster, que ara ho parlàvem, com a profe de música.
2: Sí.
5: De manera que estava a punt de ser profe de música i no sabia el que era el Bombardino. I ho vaig saber, llavors, diu, sí, home, com una trompeta més gordeta, però no tan gran com una tuba.
1: Sí, i sona trompeta?
5: Sona més aviat de baix, com una tuba petita.
2: Sí.
5: Després, amb el temps, doncs, bueno, m'hi vaig posar i vaig provar, i el Josep sempre diu, a la que ens vas escoltar, tu vas dir, va, això per mi serà fàcil.
1: I va ser fàcil.
5: Sempre fem broma amb això, sí.
2: I
5: llavors, clar, primer, el director d'aquest agrupament, que és l'Alberto Salcedo, que ja s'ha mort ara fa precisament dues setmanes, no?
3: Sí,
5: o així, vam fer l'enterro i el comiat.
1: Doncs ho sentim molt, eh? Sí. No ho sabíem, ho sentim
5: moltíssim. Sí, el creador va ser el Joan Serret, que també es va morir, ja fa més. L'Alberto en dues setmanes o tres ha fet, i vam anar tota la banda i allà sí que ens vam reunir tots i vam fer un extra de la feina i tal, i vam tocar allà al tanatori les dues o tres peces que potser ara després sentirem. Doncs en record d'ell, ell va fundar l'agrupament, Llavors l'Alberto, que tenia molta sensibilitat a nivell de dir, tu comença i després ja veurem, llavors et posava un pentagrama i amb un compàs una nota i una, i quan ja sabies fer, pum, te posava dues, i després ja la partitura sencera, i tu poquet a poquet anaves evolucionant, i així amb tots els instruments. Així vaig arribar jo al barri de Camps Blancs, que gairebé, bueno, sí, coneixia perquè havia estat profe durant 10 anys a dalt a l'escola del Vila Gelabert.
1: Sí.
5: Però a nivell d'anar-hi, a part de la feina, doncs va ser aquesta cosa musical.
1: Molt bé, d'això fa més de 25 anys.
5: O una mica més. Més o menys. Sí.
1: Per tant, el Manel Bombardino, i continues amb el...
5: No, i llavors el Bombardino, resulta que el Bombardino, el Julián, que està allà a la farmàcia, el Julián, que l'havia deixat perquè havia tingut bessonada, el vaig agafar jo un temps, quan ell es va incorporar, jo vaig passar a tuba. Bé. I ara sóc el tuba d'allà.
1: Molt bé.
4: Vas pujar de categoria.
5: Un instrument més gran i més baix, diguéssim.
4: De categoria no, però de volum sí.
5: De volum,
1: de volum sí, molt, sí, no? Molt
5: diuen,
1: més gran.
5: Has agafat un instrument més gran i més pesat? Dic, sí, mira.
1: Això el Manel i el Josep, com vas arribar al barri?
4: Bueno, el barri també a través de... Bueno, no és que visqui al barri, però estic lligat amb el barri a través de la banda aquesta del grup amb mi musical. No me'n recordo ben bé com va ser, però jo crec que va ser l'Alfonso, que està la junta de l'agrupament, que m'ho va comentar, escolta, perquè l'Alfonso era mestre de les hores del Abat Verdú.
1: Clar, vosaltres sou mestres, vosaltres
4: sí,
1: dos, i clar, la relació vostra ve d'aquí, o la coneixença.
4: Sí, sí,
1: suposo
4: sí,
1: que a partir d'aquí molts altres companys o companyes doncs, també es van anar afegint.
4: Sí, que són mestres de l'Estanis, també.
5: Que l'Estanis, que mestre del Llor, l'Alfonso, que no pot venir.
4: El profe de música de l'Abat Verdú, i em sembla que va ser ell que m'ho va comentar. Dic, oi, jo... no sé tocar, però tinc dos clarinets de les meves filles que havien una ho va deixar, l'altra va continuar, però una l'havia deixat i tinc un clarinet, i m'apunto a veure, i sí, va ser com vaig entrar, vaig començar a anar-hi, i com diu el Manel, gràcies a l'Alberto Salcedo,
1: sí,
4: que m'agradaria de comentar una mica la seva trajectòria i el que va ser representar per nosaltres. Doncs va ser ell que va ajudar a iniciar-me. Després vaig anar a classes d'aquí a l'escola de música.
1: Sí, aquí davant.
4: Amb el profe de clarinet, que aleshores hi havia, que era el Jordi Gallar, molt bo, que després va marxar i està ara a l'escola, toca a l'escola de música de Sant Andreu, una banda de jazz de Sant Andreu.
5: Oh, aquella tan bona, coneguda.
4: I bueno, vaig estudiar una mica de solfeig
1: I tu has continuat amb el clarinet tot aquest temps?
4: Sí, jo també toco el clarinet, tres o quatre companys més, depèn del moment, hi ha tres, quatre, a vegades cinc, però bueno, sí, tres el clarinet bàsicament.
1: D'aquesta manera, els dos convidats avui, que formen part de l'agrupament musical Sant Josep Obrer, van arribar al barri de Camps Blancs i aquest agrupament fa més de 25 anys, també.
4: Sí, Josep.
1: Clar, volem saber com sona l'agrupament musical Sant Josep Obrer. Per això ens heu enviat, clar, llàstima que no heu pogut venir més gent, perquè inclús podríem haver fet aquí un concert que queda pendent.
4: Queda pendent,
1: perquè ja ho tenim pendent de fa molt de temps, que sí? Va. Fer un concert aquí en directe dels que es vulguin afegir el moment que puguin o que pugueu de l'agrupament musical aquí en aquest espai del Com vaig arribar al barri. Bé, doncs l'agrupament sona així, que sona molt bé.

0: Doncs estem escoltant l'agrupament musical Sant Josep Obrer. Quan us reuniu i a on us reuniu també? Per si algú... Deixarem la música de fons, eh?
1: Sí. Ara estava sonant l'Amparito Roca, sí, que és una peça, un pas doble, molt típic català, em van dir.
2: Us toca la Festa Major de Mataró.
1: És? És la... com si fos, sí, sí, la... com les, a les santes i tot allò, doncs hi ha diverses peces, aquesta n'és una. I ara ha fet 100 anys aquesta peça que es va fer, sí, un pas doble molt conegut. Doncs nosaltres ens trobem per assajar el divendres de 9 a... abans era de 9 a 11 i ara és de 9 a 10:30. Fem una horeta i mitja allà al... en un dels locals de la parròquia.
0: Imaginem que ens escolta algú i diu: m'encantaria però no en tinc ni idea de tocar un instrument. Què fem?
2: Pues els animem a que s'apuntin i que els podem ajudar. Hi ha gent de diferents nivells i els que saben més, doncs, s'ofereixen a poder, doncs, ensenyar a tocar l'instrument que ells toquen, i inclús una mica de solfeig, la gent que sap solfeig, com aquí el Manel, que és profe de música, sí, doncs pot treballar el tema de la teoria musical. Bàsicament, el que més, no, més nivells tenen entre els saxos, no? Els...
0: Clar, perquè quins instruments estem parlant? Hem dit, sí, abans clarinet, el bombardino, sí, ha... la tuba, flauta...
1: Clarinet primer, clarinet segon, sí, que el Josep és el dels segons. Després hi ha la tuba, hi ha el bombardí, hi ha tres saxos, dos alts i un tenor, que és més gros, el tenor és més gran. L'altre dia, al final de curs que vam fer aquí al jardí, sí, va venir un saxo, com es diu, un saxo baríton, que sonava com un camió gairebé, perquè a més el noi que toca té 22 anys, així com nosaltres ja som una miqueta més granadets alguns, doncs ell diu: ostres, quin nen, quina potència que fa. I què més hi ha? La trompeta, la trompeta fixa no en tenim ara mateix, però l'altre dia n'eren dos, que sempre que tenim una actuació, ei, els truquem, si tenen lliure venen, però havien estat a l'agrupament. El Càndid havia estat com a director una temporadeta, sí, i ara ve i va, tens lliure aquesta tarda, va, que actuem. Ah, vale, perfecte, què s'ha de tocar? Ja t'ho posarem allà. I com que ja té molta partida, mira i toca sense...
0: Mira, que ara sona Me'n vaig a peu.

0: sí, ara sí sona Me'n vaig a peu. Per tant, feu una miqueta de tot, no? Quin és el repertori habitual de l'agrupament?
1: Home, bàsicament, el típic de les bandes, domina més el pas doble, valsos, però també tenim coses clàssiques, una mica de... algunes peces de jazz, de l'estàndard de jazz... I després, sobretot, adaptacions de músiques més conegudes, com aquesta que està sonant,
0: sí.
1: Que aquesta és una adaptació perfecta per nosaltres, específicament del nostre mestre, el que ens va deixar, Alberto Salcedo, i que és, bueno, al principi, ara hem anat variant una mica, no? Però al principi teníem les adaptacions, totes eren de l'Alberto, el nostre director i fundador, no?
0: Per tant, ha sigut una peça fonamental, Alberto, fonamental de l'agrupament musical.
2: Molt, molt important, amb molta paciència, això que et deia de com, quan començava, ell mirava el nivell que tenies i llavors et posava la peça tal com és, si tu la dominaves, i si no, es anava adaptant a poc a poc, i tenia molta paciència. I
1: recordo que quan al principi dels primers concerts que fèiem, que bueno, per coordinar gent que no domina totalment allò els instruments, doncs ens perdíem, en un moment concret ens vam perdre un tal, vam tocar una cosa i ja va haver de recórrer, havia allò de agafar cada compàs i va, 23, 24 perquè havia de dir el compàs que estaven tocant perquè tots anessin
0: al mateix número, no? El mateix camí.
1: Per això parlo dels inicis, no?
0: Vosaltres hem dit que fa aproximadament 25 anys, però l'agrupament té més de 30, 33 anys.
2: Va néixer a finals del 93. Hi havia gent que ara ja, diguéssim, que s'ha jubilat de l'agrupament, perquè per lo que sigui, i hi ha alguns que ja ens han deixat, el Joan, el Daniel, l'Alberto, l'últim, tres, no, crec?
1: Sí, tres.
2: Bueno, i altra gent que va estar una temporadeta i després va marxar, però sempre som uns 12-14, i l'any que vam fer, ara fa 3 anys vam fer, bueno, fa 2, es va retrasar per la pandèmia un any, vam fer el 30 aniversari, i aquell dia érem uns 18 tocant,
1: sí, dir,
2: gent,
1: molt, sí,
2: dos o tres trompetes, gent que ens ajuda, i feia goig, perquè entre nosaltres que fèiem l'agrupament, aquests 18, que són 4 o 5 de més, va venir el director de Sant Feliu, l'Antonio, va venir el Candy, que dirigeix la Quatre Cordes, sí. I donava, feia goig, perquè estava tot macelleres, tota la fila, omplíem tot el que és l'escenari. I després vam fer cantades amb diverses corals, la coral de Can Carreres, que hem cantat moltes vegades, i la coral de la Fundació Maria Nau. Llavors preparem cançons que ens vagin bé i podem actuar, jo que sé, als Tres Tombs, a la Festa del Barri. I una cosa que ens va agradar molt ara fa un any, que era que quan tocàvem sempre solem tocar dues sardanes, una d'elles està per aquí, la Maria de les Trenes, o la Moreneta, no? Doncs, i veure que la gent ballava sardanes com si fóssim una mini copla, ens va quedar, la gent està ballant, vull dir, això va en sèrio.
0: La gent que són balladors de sardanes, quan escoltem una sardana ens tirem a ballar les sardanes,
2: Mira, el dimecres passat, el dia 8, aquí a la Festa de Vinyets, vam tocar dues, i sí, la gent es va posar a ballar, i després el Passo Doble.
1: Pues ara els àudios que hem portat, sí, que sonava ja... la Maria de les Trenes.
0: Exacte, sí, el tenim aquí.
2: Sí.
0: Doncs avui tenim com a convidats aquests dos membres de l'agrupament musical Sant Josep Obrer, que hem dit que us reuniu els divendres per assajar, sempre a la parròquia?
2: A la parròquia, sí, en un local d'allà, a la parròquia. De 9 a 10:30 de l'est.
1: És la rectoria, no?
2: Hi ha les sales, conforme, no per l'entrada de l'església, sinó pel costat. Hi ha unes escaletes i en aquelles sales ens trobem.
0: A la parròquia de Sant Josep Obrer, justament al barri de Camps Blancs. Estem parlant en aquest espai, Com vaig arribar al barri, és un espai dedicat al barri de Camps Blancs per escoltar doncs el que ens diuen els veïns i veïnes. La relació entre l'agrupament i el barri, o entre el barri i l'agrupament, quina és?
2: Ara estem poder més lligats a Casa Blanca. per diverses coses, però al principi recordo, jo quan vaig començar, que fèiem l'assaig i preparàvem el dia de la paella de Camps Blancs, que era per Sant Joan una mica abans, i cada, fins i tot la gent d'allà, bueno, l'Alberto deia, venga, esas mujeres que saben cocinar mucha paella, i llavors fèiem paelles, com uns més de, del bloc tal, del bloc qual, no? I tothom feia la seva paella. Després això es va anar deixant, i a la festa del barri venia un conjunt a Camps Blancs, i venia un conjunt, venia un mag, i entremig tocàvem nosaltres des de dalt de l'escenari, i a la bateria ens la passàvem d'una banda a l'altra, els que actuaven al conjunt ens la deixaven nosaltres, i fèiem mitja horeta, tres quarts, però nosaltres fèiem actuacions no gaire llargues, i llavors després ja venia el show amb els altaveus i la festa, però nosaltres estàvem allà també.
0: Per tant, la música, Anna, també la música és una manera, a part d'integrar-se en un barri, doncs que el barri també s'integri en aquesta proposta musical, no?
3: Exacte, jo també crec que serveix per apropar generacions, que igual les generacions més de gent més gran està més familiaritzada amb aquest tipus de música, però el fet de que encara hi hagi aquests espais també pot contribuir a que hi hagi, doncs, espais de trobada de diferents generacions també de gent jove i d'infants.
0: I tant, perquè feu una crida, oi, també? Crec que la tenim també, aquesta crida que feu a la gent que li pugui interessar al món de la música, gran, jove, l'edat no importa, no?
2: No,
0: només que s'ho vulgui
2: absolut,
0: passar bé i tocar un instrument, o conèixer, no?, un instrument.
2: Exacte. Sí, sí, mira, ara fa un any, o sigui, la primera temporada d'una de les, una noia que toca la trompa, que es diu Paula. És una senyora de 64 anys que s'ha jubilat i diu, ara tengo tiempo, me vengo aquí. I està en el procés aquest de dir una nota per cada compàs, dues notes. I si veu que la cosa desafina, afluixa i s'hi va posant, i molt bé, molta il·lusió. I ja va començar a l'últim assaig de la temporada anterior, i puedo venir, us puedo acompanyar, vinga va, som-hi. Pues igual com ella, pues gent jove que vulgui començar i anar fent, vull dir, ampliem l'espai musical.
0: Doncs aquesta és la crida que feu.
4: Som la banda Sant Josep Obrer de Camps Blancs.
5: Vam néixer l'any 1993 amb una idea molt clara: fer música i fer poble.
4: Poc més de dos anys vam celebrar el 30è aniversari amb un concert molt especial, convertint escenari en corals del municipi.
5: Som una formació amateur amb clarinets, flauta travessera, saxos, tuba, bombardí i trompa, dirigits per en Juanjo Villanueva.
4: Interpretem pas dobles, valsos, marxes i peces clàssiques adaptades a la nostra formació.
5: Ens podeu trobar a la Festa Major, als Tres Toms, Cavalcada de Reis, actes de Nadal i moltes celebracions del poble.
6: I ara fem una crida. Si t'agrada la música i vols tocar en grup, encara que no tinguis molta experiència, vine amb nosaltres!
0: I ells i elles són l'agrupament musical Sant Josep Obrer. És una falca que està molt bé, que ho diu tot molt claret, que sí, se l'escolta la música, i a vosaltres, per tant, fantàstic. Fem aquesta crida, si algú ens escolta pot adreçar-se directament un divendres al vespre a la parròquia Sant Josep Obrer, sí?
2: Sí, sí, sí. I si no, el nostre telèfon.
0: Doncs vinga, diem el número de telèfon, mira, sí, el dieu vosaltres, el teu, 629-234-450.
2: Exacte.
0: És aquest,
2: doncs.
0: Això
2: sí, no,
1: tenim internet, buscant amb el Google, posant banda Sant Josep Obrer, de Sant Boi, i surt allà a la web, en el que tenim el nostre historial, tenim un canal de YouTube, en el que hi ha les gravacions dels concerts que hem fet, i les partitures inclús que toquem també es poden baixar. Sí, tota la informació nostra de la banda està allà.
0: Fantàstic. Anna, tornem a l'oficina tècnica de Camps Blancs. Alguna comunicació a fer? Ara ja estem, o sigui, a la recta final, no?, d'aquests cursos, formacions, tallers que ens heu anat proposant al llarg de tota la temporada.
3: Exacte, sí, mira, doncs et volíem comentar, Mònica, l'altre dia, el divendres passat vam fer una jornada comunitària amb les entitats del barri.
0: Sí.
3: Va ser un matí de jocs d'aigua i per passar una mica aquesta calor de manera...
0: Sí.
3: I va estar molt bé, la veritat. Van participar els infants i els joves de l'Esplai Eixida, que estan fent el casal d'estiu i es van unir. També van venir persones grans de diferents entitats, de Cultura Viva, de l'Associació de Veïns i Veïnes de Camps Blancs, de l'Associació de Dones, l'Associació Eves, i va ser un matí xulo per compartir, per fer una mica de tancament d'aquest curs i acomiadar el curs i donar l'entrada a l'estiu. O sigui que bé, jo crec que es repetirà per l'any vinent. O sigui que la veritat que contentes amb aquesta iniciativa. I com a activitats, ara al juliol ja s'acaba l'activitat d'estimulació cognitiva, el grup que es troba els dimecres al casal amb gent gran, per fer diferents activitats per activar la ment i per tenir una millor qualitat de vida. I l'any vinent doncs, començaran de nou les activitats que fem normalment, el curs d'informàtica, el No et desconnectis i possiblement altres nous projectes que ja acabarem de cuinar aquest estiu per veure si al setembre els podem iniciar.
0: Fantàstic, ho explicarem aquí a partir Exacte. Del mes de setembre. Recordem els horaris del que queda de juliol i ja del mes d'agost.
3: Sí, avui és l'últim dia que estarem per la tarda al casal. Demà ja comença l'horari només de matins fins al 29 de juliol, que serà de 9 a 2. Tant el 30 com el 31 de juliol el casal estarà tancat i tot l'agost el casal estarà tancat. I nosaltres estarem treballant des de Can Massellera. Que també volem dir que si algú es vol adreçar tant a la Graia com al Massellera, que estarem allà per si necessiten qualsevol cosa.
0: Molt bé, doncs és l'oficina tècnica de Camps Blancs i estem en aquest espai Com vaig arribar al barri. Avui, com a convidats el Manel Riba i el Josep Botia, estem parlant amb aquests membres de l'agrupament musical Sant Josep Obrer, que ara ja heu acabat les actuacions també, ja sí, esteu sí, sí. mig de vacances.
2: Dimecres passat vam fer l'última amb l'associació de vinyets, que sí. hi havia 150 persones de públic, i després ens van convidar a sopar, va estar agradable, però molta calor, però bueno, és el que hi ha aquests dies, i amb això acabem temporada fins al setembre.
0: Bé, ja i els assajos també heu acabat?
2: Sí, sí,
0: dels divendres
2: ara
0: també.
2: Descans i el primer divendres de setembre, pam, a començar.
0: Molt bé, primer divendres de setembre, al tanto, la gent que ens escolti, doncs que teniu una nova cita si us agrada la música, encara que no sapigueu tocar un instrument, us ajudaran a l'agrupament musical Sant Josep Obrer. Jo crec que podríem finalitzar aquest espai amb música de l'agrupament musical Sant Josep Obrer, no? Ja que tenim la vostra música, acomiadarem l'espai no amb la sintonia habitual del Com vaig arribar al barri, sinó amb això. Doncs arribem al final d'aquest espai. Com vaig arribar al barri és aquest espai de conversa amb les veïnes i veïns del barri de Camps Blancs, un espai dins el projecte de transformació social Camps Blancs Transforma. I avui hem fet aquesta pregunta i hem explicat una miqueta la història d'aquests 33 anys de l'agrupament musical Sant Josep Obrer amb dues persones que porten molts anys, més de 25, el Manel Riba i el Josep Botí. Els dos us diem que moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: A vosaltres.
0: Que us esperem properament, que bon estiu, que passeu un molt bon estiu.
2: Igualment, gràcies.
0: I que la propera temporada us esperem. I queda pendent aquest concert en directe aquí, al Dies de Ràdio, en aquest espai, el Com vaig arribar al barri, d'acord?
2: Molt bé, queda a veure pendent. Si ho podem fer.
0: Sí, ho farem, segur, ho farem. I gràcies també des de la coordinació de l'oficina tècnica de Camps Blancs a l'Anna Cruz. Anna, serveix també aquests últims minuts per recordar doncs, la manera de contactar amb vosaltres.
3: Sí, Mònica. Nosaltres ens trobem al casal de barri de Camps Blancs, al carrer Salvador Seguí, número 2. Poden venir presencialment, però si ho prefereixen també ens poden trucar al telèfon, al 93-652-5399. També tenim WhatsApp al 659-62-21-70 o si no a través de correu electrònic a l'oficina tècnica campsblancs@santboi.cat.
0: Doncs moltíssimes gràcies també. Ens retrobem d'aquí a un parell de setmanetes que serà ja l'últim Com vaig arribar al barri d'aquesta temporada. Que vagi bé.
3: Gràcies, Mònica. Igualment, gràcies.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre Adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.cat.

0: Bona tarda, som la Laia Vidal i l'Albert Vilà i us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en l'edició informativa del migdia, on us destaquem la nova etapa dels cinemes Can Castellet i l'inici dels campionats d'Espanya d'handbol platja, on jugarà la secció del Ciutat Cooperativa. Avui és dijous 30 de juliol i repassem l'actualitat punt per punt. Els cinemes Can Castellet de Sant Boi ja tenen una nova empresa gestora. Des de fa una setmana, la gestió de l'equipament passa a mans dels cinemes Seigec de Sant Boi, liderada per Josep Vilella i Albert Vila, que assumeixen la direcció del cinema amb la voluntat de donar continuïtat al projecte i impulsar una nova etapa. Segons expliquen, es mantindrà l'equip humà que ja treballava als cinemes i es reforçarà l'aposta per la programació variada i competitiva.
1: Josep Vilella feia molts anys que estava dintre de les estructures del cinema i que també era un col·laborador habitual del programa d'aquesta emissora, Dies de Ràdio, on ha valorat la seva arribada.
2: Fa 16 anys que vam començar amb l'empresa Seigec a nivell de programació. Nosaltres programàvem aquests cines, els vam programar amb l'empresa en Itàlia, els vam programar amb l'empresa

0: I Sant Boi acollirà un projecte pilot d'habitatge intergeneracional que es construirà entre la Ronda Sant Ramon i el carrer Picasso, Albert Vilà.
1: La promoció comptarà amb una cinquantena d'habitatges repartits entre joves i persones grans, amb l'objectiu de fomentar la convivència entre generacions i combatre la solitud no desitjada. L'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, ha explicat aquest projecte a la República Samoiana.
2: És una experiència pilot en el que són 60 habitatges, 25 per joves i 25 per persones grans. Aquesta promoció que s'està construint a la Ronda Sant Ramon entre Ronda i Picasso. Perquè volem aquesta convivència intergeneracional, que tindran serveis comuns a les plantes baixes. El que volem és que també que la gent que està patint la solitud no desitjada, que potser té un habitatge que és gran, però té un habitatge que no reuneix les condicions ni d'accessibilitat ni de benestar en aquest sentit. Inclús que la gent que té titularitat d'un habitatge que no reuneix aquestes condicions, que es pugui cedir a la bossa de lloguer per a altres persones que sí, no tenien aquests problemes de, diguéssim, de mobilitat, i ells i o elles puguin accedir a aquest habitatge de lloguer. És una experiència pilota, fa molta il·lusió.
1: Amb aquesta experiència pionera es vol donar resposta a l'hora de les necessitats d'habitatge als joves i a l'envelliment de la població.
0: Tot en un moment on el passat ple municipal es va anunciar que dels 103 integrants que formen la plantilla de la policia local, 10 d'ells, que es trobaven en formació, han prosperat en la seva fase acadèmica i es sumen al personal actiu del cos. Escoltem a la Cristina Muñoz, la regidora de la policia local.
3: Mira, tenim una plantilla orgànica de 103 policies, no estan això, d'actius tenim ara mateix 91 i 10 estan a l'escola, que en breu, en principi, ja acabaran el curs a l'escola de policia.
4: I aprofito per dir a tothom, tindrem el plaer i l'orgull d'anar i presenciar la graduació definitiva d'aquests 10 nous agents a la nostra ciutat que hem de dir que han prosperat seus èxits acadèmics a l'acadèmia.
0: I el Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi ha participat en el programa En Marxa, una iniciativa impulsada per facilitar la inserció laboral de joves migrants sense referents familiars.
1: El projecte connecta joves d'entre 16 i 25 anys amb itineraris de formació, orientació i pràctiques en oficis amb una elevada demanda de professionals. El programa compta amb la participació de diverses entitats vinculades a Sant Joan de Déu, entre elles el Parc Sanitari de Sant Boi, i aspira a ampliar-se a altres comunitats autònomes en els pròxims anys.
5: Un dels temes que tenim justament és la mancança de operaris per trobar feina i en necessitem. Iniciatives com aquesta doncs podem tindre una solució per nosaltres i també per a la inserció d'aquests xicots, que per cert estem molt contents amb ells.
0: La prova pilot desenvolupada a Catalunya durant el primer semestre d'aquest any ja ha beneficiat prop de 700 joves. I també des del Parc Sanitari s'ha engegat un projecte pilot amb estudiants d'infermeria per oferir suport emocional i orientació a pacients i familiars durant l'espera a urgències.
1: El projecte pilot Contacta, voluntariat que connecta, incorpora voluntaris al servei d'urgències amb l'objectiu de reduir la sensació de solitud, oferir suport emocional i millorar l'experiència a pacients i familiars durant el temps d'espera.
0: Escoltem el José Cano, que és el cap de gestió d'urgències de l'Hospital Sant Joan de Déu.
6: El repte que es planteja amb aquest projecte de cara al futur és que el personal voluntari sigui una peça més al servei d'urgències. Consisteix en introduir persones voluntàries que vinguin del campus docent, que siguin estudiants, al nostre dia a dia del servei d'urgències. Va sortir de la necessitat de donar resposta al que els nostres pacients deien, no? Que sentien sols, no acompanyats, que hi havia circuits pocs clars, i era una manera de donar resposta introduint a persones voluntàries que puguin suplir aquestes necessitats dels pacients.
1: El projecte neix per respondre a situacions en què la incertesa, la preocupació pel procés assistencial o la manca d'acompanyament poden afectar emocionalment a les persones ateses a urgències. Amb la presència d'aquests voluntaris es pretén oferir una atenció més propera i personalitzada, complementant el treball dels professionals sanitaris.
0: Escoltem a la Paula Maestro i la Laura Flores, que són voluntàries i estudiants d'infermeria.
7: Estudiem com a infermeres i fem pràctiques, només veiem la part que és com de tractament i clínica i no veiem realment com passen les hores als malalts i com és el procediment des de que entren fins que surten. O sigui, només veiem una petita part i en realitat viuen tota una experiència aquí.
8: Ha donat que la gent ho necessita molt i que ho agraeix moltíssim, sobretot també a la sala d'espera, perquè tenir com algú al teu costat i poder preguntar qualsevol dubte o inquietud, això ja ajuda molt.
7: És un acompanyament, no sé, jo crec que molt bonic i molt agraït.
9: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: I els esports, nou fitxatge del Futbol Club Santboià i comencen els campionats nacional per l'handbol platja de Ciutat Cooperativa.

0: El Futbol Club Sant Boià ha fet oficial la 12a incorporació de cara a la propera temporada.
1: És el central de 23 anys, Gerard Clarà, que prové del Club Esportiu Júpiter, amb el que els de Sant Boi s'enfrontaran a la primera jornada de Lliga el proper setembre. Amb això, l'equip, dirigit una temporada més per Alberto Triguero, compta fins ara amb 21 jugadors al planter, sumant les 9 renovacions anteriors.
0: D'altra banda, els Bay Bandits de la secció d'handbol platja de l'handbol cooperativa Sant Boi comencen avui els campionats d'Espanya.
1: Els santboians, que han sigut subcampions de Catalunya aquesta temporada, disputen el torneig nacional que juga a l'Aredo des d'avui fins aquest diumenge 2 d'agost. Ens ho explica l'Aitor Landauro, jugador, entrenador i impulsor dels Bay Bandits.
2: Vamos a campeonatos de España del 30 de julio al 2 de agosto. El serio masculino se ha clasificado directamente a la fase final al quedar top 4 en el torneo nacional de Vilanova. Y las chicas se han clasificado por puntuación del Tour Español y han entrado en fase grupos previa. Hemos conseguido esa plaza y es la primera vez después de 4 años que lo hacen los dos seniors. Entonces tenemos muchísimas ganas. Es la mejor manera de cerrar la temporada de balonmano playa.
1: El primer equip femení disputa avui els dos primers partits previs contra el balonmano Pereda de Santander i el balonmano Sevilla, mentre que el primer equip masculí començarà demà davant del balonmano Algeciras jugant directament la fase final.

0: I pel que fa al temps, cel serè i calor d'estiu avui a Sant Boi amb màximes de 32 graus.
1: Les temperatures es mouran entre els 24 i els 32 de màxima, amb una sensació de calor que es farà notar especialment durant les hores centrals del dia. A partir del migdia, bufarà una marinada fluixa, moderada, que ajudarà a suavitzar lleugerament l'ambient, tot i que la calor continuarà sent la protagonista.
0: I de cara a demà, el temps es mantindrà estable, amb cel clar i temperatures molt semblants en una nova jornada de ple estiu. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dijous 30 de juliol. Recordeu que la programació continua aquí, a Ràdio Sant Boi, a partir de les 2 amb els informatius de la xarxa. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui a partir de les 8 del vespre. Molt bona tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.
2: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Es dupliquen des d'ahir els municipis catalans amb el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Aquest dijous són un total de 108 en 18 comarques. També hi ha 274 municipis en nivell 3 per un índex molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals, tot plegat coincidint amb la segona jornada del nou episodi de calor extrema màxima que tornarà a superar avui els 40 graus a diversos municipis. Previsió del temps. Lluís Pérez, bon dia.
2: Bona tarda. Situació dominada encara per aquests vents de marinada que durant el migdia i primeres hores de la tarda es reforcen a gran part del litoral. En general, però, no hi haurà gaire mala mar, només una miqueta d'aquesta mar espessa, especialment des de la costa del Baix Llobregat fins a la del Baix Empordà. I és que aquí, aquest vent de sud o de garbí a estones serà un palet més reforçat, especialment al voltant del Cap de Tossa, també del Cap de Begur. Aquí aquest vent serà una miqueta més tossut i insistent. Per tant, allà és on tindrem la mar una miqueta més esvalutada, però sempre serà mar de vent, per tant, no hi haurà gaire corrent de fons. Aquesta propera nit, demà al matí, aquest vent serà molt més feble, sempre de sud o de ponent, si de cas un palet de gregal a la Costa Brava, més humit i, per tant, amb alguns núvols baixos allà, i pel que fa a la resta del divendres, el vent tornarà a girar cap a sud, cap a sud-oest, no tan intens com avui, i en general les condicions pel bany i per la navegació seran molt bones. Alguna boirina, com dèiem, a la Costa Brava al matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 30 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Minut de silenci pel feminicidi de Barcelona. Maite Polo.
3: Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana en un acte encapçalat per l'alcalde Jaume Collboni i la consellera d'Igualtat, Eva Menor, que ha tornat a lamentar el succés.
4: Davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registres, 163 feminicidis a Catalunya. Raó suficient com per plantejar que davant la violència masclista l'equidistància no val.
0: Més coses. Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures.
3: La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%.
0: Atenció, Trànsit estudia utilitzar la intel·ligència artificial per multar conductors.
3: Oferia la PC Diala 2, on aquesta tecnologia, instal·lada en un carro remolc mòbil, ha permès detectar l'ús de dispositius mòbils per part dels conductors, així com el no ús o ús incorrecte del cinturó de seguretat.
0: Una PC que, per cert, registra aquest dijous retencions molt importants.
3: L'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i provoca 19 quilòmetres de cues, i en sentit Tarragona hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
0: Acord històric de les 5 principals colles castelleres.
3: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca, que han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
0: Cultura, bon balanç del Grec 2026.
3: El Festival d'Estiu de Barcelona tanca l'edició d'enguany amb 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones. El recinte del Teatre Grec ha tingut una ocupació del 96%.
0: En esport, Jordi Cervantes, Rafinha ja s'entrena a St. George Park.
5: El davanter brasiler ha fet aquest matí la seva primera sessió després de retornar de les vacances. El jugador del Blaugrana, juntament amb els seus companys, continua amb la posada a punt, amb la vista posada en el segon amistós de la pretemporada demà contra el Birmingham City.
0: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dijous. El total de 108 municipis de 18 comarques catalanes, més del doble que ahir, que es troben en el nivell màxim del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. També hi ha 274 municipis en nivell 3 per un índex molt alt.
3: D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals d'arreu de Catalunya. Són el Montmell Marmellà, Montsant, Prades, Ribera Salada, Montsec d'Aras, Montsec de Rúbies i Baronia de Rialb.
0: Des de Protecció Civil alerten que el risc d'incendis s'agreujarà els pròxims dies i els bombers demanen extremar la prudència. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
6: Segons les previsions, les altes temperatures, les baixes humitats i la manca de precipitacions mantindran un risc molt elevat d'incendi, especialment a les Terres de l'Ebre. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc, respectar les restriccions d'accés al medi natural i avisar immediatament al telèfon d'emergències 112 si s'observa una columna de fum. Juanjo Salvador és cap del Parc de Bombers de l'Ametlla de Mar.
7: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria, sobretot, que es faci, doncs, no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra urbanització, i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
6: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjan agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual.
0: És que els incendis forestals estan tornant a posar a prova el territori aquest estiu en un escenari de temperatures extremes. El Baix Llobregat, per exemple, se situa entre les comarques més afectades. ETB, Martí Ramos.
8: Segons les dades del Servei de Planificació per a la Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat, només a la província de Barcelona s'han cremat més de 1.000 hectàrees aquest any. El Baix Llobregat és la segona comarca amb més incendis, amb 32, només per darrere del Vallès Occidental, amb 45. Especialment importants van ser els focs produïts a Gavà i Cervelló, que van expandir-se ràpidament obligant a confinar 7.000 veïns per la crema d'una trentena d'hectàrees. En total, a la província de Barcelona han cremat 209 incendis, principalment massa forestal arbrada, però també terreny no forestal i pastures.
0: Per cert, que ben segur, fa uns minuts els Mossos han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal de Carme, la noia que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. El jutge ja l'ha enviat a la presó.
3: Els agents rurals van poder determinar que el foc havia començat al voral de la carretera BB-2131, on també van localitzar restes mig cremades de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb dos focs més.
0: I els incendis d'Àvila i Madrid estan estabilitzats ja i s'abaixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president espanyol, Pedro Sánchez, qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Des del punt de comandament avançat d'Àvila, el president Pedro Sánchez ha explicat que s'ha rebaixat el grau d'emergència i, per tant, el govern central deixa d'estar al capdavant de l'operació, que ha qualificat d'èxit.
10: La conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional, de respuesta liderada por la UME, conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura de l'incendio que teníamos por delante.
9: Ha agraït la feina dels bombers, que han treballat 150 hores seguides, i ha insistit en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, del Partit Popular, també ha lloat la coordinació de les administracions.
11: No nos vamos a seguir aquí, se va a seguir trabajando aquí codo con codo, como lo hemos hecho en estos últimos días, todos unidos, en perfecta col·laboració i coordinació.
9: Aquesta comunitat pagarà 500 euros a cada família afectada pel foc i 5.500 a les empreses i als autònoms.
0: Tot plegat mentre afrontem, com dèiem, la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb valors que superaran els 40 graus i que s'allargarà una setmana. A partir de demà hi haurà una molt petita treva, però el calor s'intensificarà novament a partir de diumenge. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
12: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grasas regenta la farmàcia Capell.
13: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
12: A la cooperativa Conca de la Tordera Santboiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
14: Això per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
12: Amb encara la calors per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
0: 6 minuts, arribem a un quart de 3 i un any després de la mort d'una treballadora de la neteja a Barcelona en plena onada de calor. El sindicat CGT alerta que els empleats municipals que treballen al carrer estan desprotegits i acusen l'Ajuntament de netar i aplicar mesures completament insuficients, diuen, reclamen transparència al consistori sobre els casos que asseguren que estan havent-hi de cops de calor.
3: Segons el sindicat CGT, almenys 5 treballadors han patit ja cops de calor, 2 d'ells de parcs i jardins i un dels quals un jove en pràctiques. El sindicat ha fet públic també que 127 vehicles de diversos serveis no tenen aire condicionat i ho han denunciat a Inspecció de Treball. Ramon Samblas és delegat de Prevenció de Riscos Laborals.
15: Que creiem que estem fent tard, arribem tard. L'Ajuntament de Barcelona no està aplicant unes mesures que s'estan quedant endarrerides i algunes mesures directament no estan passant ni tan sols al paper i altres estan quedant a mitges. Llavors creiem que tot això està suposant un perill greu i imminent per el que són les nostres companyes i companys que realitzen les seves funcions, el seu servei a la via pública.
3: Els representants dels treballadors demanen a l'Ajuntament de Barcelona que avaluï el risc d'estrès tèrmic de cada empleat perquè la calor afecta de forma diferent cada persona i li reclamen al registre de treballadors amb afeccions especials que el consistori va anunciar que crearia ara fa 2 mesos.
0: I en ple episodi de calor, les platges de l'Escala, per exemple, només funcionen al rentapeus. L'Ajuntament ha inhabilitat les dutxes com a mesura per combatre el malbaratament i conscienciar sobre el consum d'aigua, una actuació que ha obert el debat entre els banyistes. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
16: Fa 4 estius que l'Escala no obre les dutxes de les platges. El govern municipal s'ha alineat amb la política de reducció del consum de l'aigua i ha anat un pas més enllà en iniciar una prova pilota a Sant Martí d'Empúries, on ha substituït l'estructura d'aquest servei pel rentapeus. Tot plegat ha desembocat en un debat entre els banyistes.
17: I és una pena, no?, pues tindre això aquí preparat, no?, i només que puguis rentar-te els peus, molta gent agafa cu, al final agafa cubells, s'acaben netejant, no?, com es pot.
18: Sí que en part entenc que puguin tenir la dutxa tancada perquè hi havia gent que a vegades venia literalment a dutxar, llavors hi havia un mal gas d'aigua considerable.
19: Està bé com es rentin els peus i que si algú es vol rentar més, li dic que ho faci a casa.
16: Sant Pere Pescador, el Port de la Selva, Cadaqués o Portbou són alguns dels municipis de la comarca que enguany han optat per no habilitar el servei de dutxes de les platges, mentre que Castelló d'Empúries, Roses i Torroella de Montgrí ha seguit l'exemple de l'Escala i només disposen del rentapeus.
1: Notícies en xarxa.
0: 3 minuts i un quart de 3.

0: I un home ha mort, per cert, aquest dimecres a la nit, per ferides d'arma blanca, en aquest cas al carrer de Manuel Fernández de Sant Adrià de Besòs.
1: La Guàrdia Urbana ha avisat els Mossos cap a 8:45 que hi havia una persona ferida. Diverses patrulles s'hi han desplaçat i han comprovat que l'home tenia lesions provocades per arma blanca.
0: Més coses. Crònica política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha equiparat Singapur i Catalunya tant per la mida com per la diversitat.
1: Illa ha posat Singapur com a exemple de convivència en un país divers i plural, i també petit, com Catalunya.
2: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants, Catalunya té 8 milions d'habitants. I es pot influir. Singapur és un exemple de com un país petit en tamany, gran en ambició, és influent en el món, es fa escoltar en el món. La diversitat a Singapur és una font de riquesa també a Catalunya. Dues lliçons que ens emportem d'aquest magnífic país.
1: Illa ho ha dit en una conferència organitzada per la principal organització empresarial de Singapur, que representa 30.000. Illa els ha dit que Catalunya representa una aposta segura per invertir-hi i per treballar-hi. El president marxa demà d'aquest país i tant com viatja on ha fet 24 reunions per obrir portes de negocis i relacions a empreses catalanes.
0: I el sector de la construcció celebra que torna a créixer l'edificació, però adverteix que no cobrirà la demanda que hi ha. De fet, alerten que Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures. Els contractistes alerten a més que les xifres d'execució pressupostària continuen en nivells alarmants. Marc Pijuan, bon dia.
3: Bon dia, Jordi. La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en una obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%. Això sí, alerten que les xifres d'execució pressupostària continuen sent alarmants. L'any 2025, el govern espanyol només va executar el 57% del previst, mentre la mitjana estatal va ser del 107%. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya.
4: És un informe amb un optimisme contingut, un optimisme fràgil. Sí que és veritat que el 2025 la construcció torna a créixer, però a Catalunya veiem que encara no es construeix tot el que es necessita. És a dir, que no hi ha prou amb anunciar inversions, sinó que cal licitar-les, adjudicar-les i executar-les.
3: Per tot plegat, el sector reclama més inversions reals i que s'agilitzin els tràmits per construir.
0: En punt 1:45, el Servei Català de Trànsit ha presentat una prova pilot d'un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions a la xarxa viària. L'objectiu és fer un pas endavant per poder-la incorporar en feines de prevenció per als accidents de trànsit. BOTB, Marc Mossegui.
5: El telèfon mòbil està present en un de cada quatre accidents de trànsit. Aquesta és una de les dades que ha portat el Servei Català de Trànsit a formar part d'una prova pilot amb un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions de mòbil i cinturó a la xarxa viària. Una prova que a Catalunya s'ha desenvolupat en paral·lel en dos trams diferents, un a l'autovia A2 i un a l'autopista AP7. D'aquest estudi ja s'han pogut extreure algunes conclusions. Escoltem Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
6: Que l'autopista A2 i l'autopista AP7 es comporten d'una forma un pèl diferent en quant a mòbil i en quant a cinturó. Per tant, això ja és una primera pista per saber quines polítiques hauríem de fer.
5: Aquesta tecnologia va instal·lada en un carro remolc mòbil, que a través de les seves càmeres analitza les fotografies preses de l'interior del vehicle i revisa quines accions poden ser estudi de denúncia. En aquest sentit, apunten que aquesta intel·ligència artificial encara té un marge de millora. Així ho ha explicat José Carlos García, cap del Servei de Planificació i Execució d'Infraestructures de Trànsit.
7: La IA té un marge de millora i a mesura que va aprenent, doncs aniria sent capaç de detectar més vehicles i més incomplidors.
5: Per ara, aquesta prova pilot ha servit per analitzar quina és la situació a les vies catalanes i de moment no s'ha utilitzat per multar a cap usuari.
0: Per ser que la P7 registra aquest dijous retencions molt importants que han arribat a superar els 19 quilòmetres en els dos sentits.
1: D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i de l'altra, en sentit Tarragona, hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirat.
0: I el Camp de Tarragona serà una de les zones del sud de Catalunya on es veurà millor l'eclipsi solar del 12 d'agost. És per això que els ajuntaments de Reus i Tarragona han presentat un dispositiu especial, la nova ràdio Sandra Simón. Sembla que no és possible establir ara aquesta connexió amb la nova ràdio, us hem de dir també. Ara sí que és possible, doncs sí, la nova ràdio Sandra Simón.
8: A Tarragona, que estaran en plenes festes de Sant Magí, el punt de concentració per veure el fenomen solar serà a la Marina Port Tàrraco i hi haurà propostes culturals i de realitat virtual. A Reus s'habilitarà el parc de la festa amb estat

0: establiments de restauració, activitats familiars i autobusos llançadera des del centre de la ciutat. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona i Sandra Guaita, l'alcaldessa de Reus.
1: Però també perquè aquesta programació contínua ens permetrà afavorir una mobilitat més esglaonada i més segura, és a dir, que no sigui com el dia del concurs de Castells de Focs, que arriben de cop i marxen de cop. No, el que volem és que la gent vingui amb temps, que vingui de manera esglaonada, que pugui gaudir de l'eclipsi.
2: No tenim clar les persones que poden acabar venint a la nostra ciutat. Pel tema de les persones que hem ficat el registre previ perquè ens facilita saber més o menys quanta gent vindrà. Això no vol dir que si hi ha gent que no s'ha registrat no pugui accedir aquell dia.
0: Amb aquesta iniciativa conjunta, Tarragona i Reus busquen convertir l'eclipsi solar en una jornada de divulgació científica i d'activitats obertes a tota la ciutadania.
3: 12 minuts ja arribem a 2:15 i el Centre Històric de Valls disposarà aquest any d'una nova eina per regular i ordenar les activitats econòmiques de la zona. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
4: El document divideix el centre històric en 5 zones, ordena la implantació de noves activitats i orienta els usos cap als espais amb més potencial per generar vitalitat. A més, identifica els locals comercials buits com una de les principals oportunitats per recuperar activitat econòmica i dinamitzar el teixit comercial. En dona més detalls la regidora de centre històric, Sònia Roca.
5: Dona compliment a la prioritat estratègica del POM de retornar la centralitat urbana al nucli antic, regulant una mixtura d'usos que fomenta el comerç de proximitat i l'activitat social per evitar el desús residencial i el demèrit del conjunt patrimonial.
4: La redacció del Pla d'Usos s'emmarca en el projecte Valls Comerç en Marxa, una iniciativa de revitalització comercial que compta amb una subvenció de 80.000 euros de la Generalitat i que es desplega de manera coordinada entre les regidories de Comerç i de Centre Històric i l'Institut de Desenvolupament Local Vallgenera.
3: I abans de la crònica cultural us hem d'explicar un acord històric de les 5 principals colles castelleres.
6: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca. Han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
3: Les 5 colles s'asseguren que volen impulsar un nou projecte i que estan obertes a més adhesions. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
7: Els castellers de Vilafranca, la Vella dels Xiquets de Valls, les Joves dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa i la Colla Jove Xiquets de Tarragona han anunciat que promouran una candidatura unitària per la propera junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. En un comunicat conjunt explica que ho han decidit després de diverses reunions de treball que s'han fet en un clima de diàleg i consens i amb la voluntat compartida d'impulsar un nou projecte. El president de la Jove de Tarragona, Edu Álvarez, ha explicat a Tarragona Ràdio que hi ha ganes de construir aquest nou projecte.
8: Que totes estem obertes al diàleg, que hi havia ganes de poder construir un projecte i això és el que volem fer. Seure, debatre, definir quin és el projecte d'aquesta candidatura per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
7: Diuen que estaran obertes a sumar-hi totes aquelles colles que s'hi vulguin afegir.
3: 9 minuts i 2:15, el moment ara sí per la cultura. I pel Festival Grec de Barcelona, que tanca aquest divendres la seva 50a edició amb 142.000 espectadors, l'ocupació mitjana a la muntanya de Montjuïc ha estat del 96%. Pel que fa als espectacles que s'han fet a la resta de la ciutat, l'ocupació ha estat del 94% i sumant els espais de la muntanya i la ciutat, l'ocupació mitjana ha estat del 71%. Arnau Vidal.
9: El Grec ha viscut una molt bona edició. Fins a 142.000 persones hi han assistit, unes 14.000 més que l'any anterior. D'entre aquestes, unes 7.000 s'han estrenat al Grec per primera vegada. Segons ha explicat el regidor de Cultura, Xavier Mercè, això evidencia que el festival gaudeix de relleu generacional. Amb un pressupost de 4 milions d'euros, el Grec ha comptat amb 96 espectacles en 58 espais d'arreu de la capital catalana. Un 58% d'aquests han estat en català, un 28% en castellà i un 9% en altres llengües. La directora del festival, Letícia Martín, ha celebrat la consolidació del festival en una edició tan especial com el seu 50è aniversari.
10: Tanquem i tot i que estem realment agotats, tenim moltes ganes de començar a pensar en el següent per tots.
9: Aquesta edició ha comptat amb grans noms com Calixto Vieito, Angélica Liddell, Anne Teresa de Kersmaker, Florentina Holzinger, Gerai Cortés, Maria Arnal o Roger Mas. De cara a l'any vinent, el festival vol millorar la qualitat de la prestació del servei i vol prendre mesures per fer front a la calor.
3: Gràcies, Arnau. I el pintor muralista targarí Josep Minguell ha presentat aquest matí el nou fresc que introduirà al Museu Benozzo Gozzoli de Castelfiorentino, a la Toscana. La seva creació s'estrenarà al costat dels murals que el mestre renaixentista Benozzo Gozzoli va realitzar al segle XV. A Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
11: El projecte és especialment rellevant perquè situarà el treball del pintor targarí en un espai de gran valor patrimonial i artístic, compartint protagonisme amb els frescos originals de Benozzo Gozzoli, considerat un dels artistes més destacats del Renaixement florentí. Això ho ha destacat Josep Minguell.
12: Estic començant a fer un dels murals més difícils de la meva vida. De moment presenta unes primeres idees i és un mural que anirà situat al Museu Gozzoli. Té un museu dedicat a Castel Florentino i allí pretenen confrontar la seva obra amb un mural meu d'una manera permanent, d'una manera estable dins del museu. Jo represento un pintor envoltat dels seus pigments, envoltat dels papers, que són el pensament de l'obra, i també envoltat de la metamorfosi de la calç i una pintura que fa de l'espectador el protagonista absolut.
11: L'obra s'ubicarà dins el Museu Benozzo Gozzoli de Castel Florentino a mitjans de l'any vinent, davant per davant dels frescos originals de Gozzoli, de manera que la peça de Minguell i la del mestre renaixentista quedaran vinculades en un mateix espai.
3: I de la cultura als esports. Que ens porta el seu company Jordi de Cervantes. Jordi, bon dia. Rafinha ja s'entrena amb els seus companys.
13: Bon dia, Jordi. El jugador brasiler ha fet la primera sessió després de la seva arribada a l'estada, que s'està fent, que està fent el primer equip masculí a St. George Park. La plantilla continua amb les dobles sessions, tot esperant l'amistós que jugarà demà contra el Birmingham City. Qui sí ha jugat el seu quart amistós de pretemporada és l'Espanyol, que ahir va empatar 2 davant el Burnley. Jofre avançava els blanquiblaus a l'inici del partit i Quique García l'empatava a les acaballes. El davanter de Conca valorava l'empat.
14: Trato de ayudar al equipo, trato de ayudar en lo que se me pide, en lo que pide el míster, en ir cogiendo confianza y ir cogiendo fútbol, y en eso estamos. La verdad es que me hace mucha ilusión, tengo mucha emoción. Seguro han pasado ya muchos años, pero tengo todavía allí amigos y bueno, tengo muchas ganas de ir. Va a ser especial y le quiero mandar un saludo a los fans, ¿no?, del Bodo, que me están escribiendo y me muestran todo su cariño.
13: Els pericos continuen amb la seva estada a Anglaterra, on dissabte jugaran un segon partit contra el Middlesbrough. També van jugar els dos equips catalans a segona. El Girona va empatar contra el Castelló 3-3 amb dianes de Brian Hill i doblet de Bannat. Girona FM, Pau Villafañe.
15: Els de Quique Álvarez es van avançar amb un gol de falta directa de Brian Hill, però el Castelló va capgirar el marcador abans del descans. A la segona part, Vladislav Bannat va fer un doblet per donar la volta al marcador, però els castellonencs van aconseguir empatar en els darrers minuts. Bon test pels gironins, que dissabte s'enfronten a l'Arsenal a Montilivi en el trofeu Costa Brava i ja preparen el debut en Lliga el dia 16 contra el Leganés. Encara amb els dubtes de com quedarà la confecció de la plantilla i quines sortides i entrades queden per fer.
13: Mentrestant, també a segona, el Sabadell va guanyar el Manresa per la mínima 2-1 en un partit disputat a Sant Oleguer. A la Lliga F, l'Espanyol va caure als penals en el torneig de Fuerteventura de Futfem. Les blanquiblaves van empatar un contra el Tenerife, però van caure als penals per 4-3. L'entrenadora Sara Monfortes mostrava satisfeta amb l'esforç de les seves jugadores.
16: I per ser el primer partit, jo crec que el ritme ha sigut molt alt, molt disputat contra un dels millors equips de la nostra categoria, per mi dels equips més correosos, i jo crec que l'equip ha estat molt bé sense pilota, molt agressiu i amb pilota amb moltes coses que millorar, però l'equip m'ha agradat molt i crec que ha estat un partit molt complet, molt bé. La veritat que s'estan agafant molt ràpid, són jugadors molt intel·ligents, igual que les que estaven aquí, i per mi la feina i per nosaltres està sent molt, molt senzilla, no?
13: I la cosa va d'amistosos, Jordi, aquest t'agradarà, perquè l'Europa de Primera Federació jugarà aquesta tarda a l'estadi de l'Andorra a partir de les 7 de la tarda. Andorrans i escapulats s'enfrontaran en el partit corresponent a la Festa Major d'Andorra la Vella. Primera oportunitat per veure Jordi Cano vestit amb la tricolor fa un any d'escapulat.
3: Doncs que guanyem millor, gràcies Jordi. Per l'última hora dels esports, una mica més de 3 minuts i arribarem amb un a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
5: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
4: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables. A la xarxa, a més.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Molt bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Es dupliquen en menys de 24 hores els municipis catalans amb el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Aquest dijous són un total de 108 en 18 comarques. També hi ha 274 localitats en nivell 3 per un índex molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals. Tot plegat coincidint amb la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb màximes que tornaran a superar els 40 graus. Previsió del temps, Lluís Pérez, bon dia.
3: Bona tarda. Situació dominada encara per aquests vents de marinada que durant el migdia i primeres hores de la tarda es reforcen a gran part del litoral. En general, però, no hi haurà gaire mala mar, només una miqueta d'aquesta mar espessa, especialment des de la costa del Baix Llobregat fins a la del Baix Empordà. I és que aquí, aquest vent de sud o de garbí a estones serà un palet més reforçat, especialment al voltant del Cap de Tossa, també del Cap de Begur. Aquí aquest vent serà una miqueta més tossut i insistent. Per tant, allà és on tindrem la mar una miqueta més esvalutada, però sempre serà mar de vent, per tant no hi haurà gaire corrent de fons. Aquesta propera nit, demà al matí, aquest vent serà molt més feble, sempre de sud o de ponent, si de cas un palet de gregal a la Costa Brava, més humit i per tant amb alguns núvols baixos allà. I pel que fa a la resta del divendres, el vent tornarà a girar cap a sud, cap a sud-oest, no tan intens com avui, i en general les condicions pel bany i per la navegació seran molt bones. Alguna boirina, com dèiem, a la Costa Brava al matí. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dijous 30 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Minut de silenci pel feminicidi de Barcelona, Maite Polo.
4: Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana en un acte encapçalat per l'alcalde Jaume Collboni i la consellera d'Igualtat Eva Menor, que ha tornat a lamentar el succés.
5: Davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada, des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Raó suficient com per plantejar que davant la violència masclista l'equidistància no val.
1: Les coses, Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures.
4: La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%.
1: I Trànsit estudia utilitzar la intel·ligència artificial per multar conductors.
4: Ho faria a l'AP7 i a l'A2, on aquesta tecnologia, instal·lada en un carro remolc mòbil, ha permès detectar ja l'ús de dispositius mòbils per part dels conductors, així com el no ús o ús incorrecte del cinturó de seguretat.
1: AP7, que registra per ser aquest dijous retencions molt importants.
4: L'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona ha obligat a tallar dos carrils i provoca 19 quilòmetres de cues. I en sentit Tarragona hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
1: Acord històric de les 5 principals colles castelleres.
4: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca, que han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
1: I bon balanç del Grec 2026.
4: El Festival d'Estiu de Barcelona ha tancat l'edició d'enguany amb 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones. El recinte del Teatre Grec ha tingut una ocupació del 96%.
1: Esports, Jordi Cervantes, Rafinha ja s'entrena a St. George Park.
6: El davanter brasiler ha fet aquest matí la seva primera sessió després de retornar de les vacances. El jugador blaugrana, juntament amb els seus companys, continua amb la posada a punt, amb la vista posada en el segon amistós de la pretemporada demà contra el Birmingham City.
1: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dijous. El total de 108 municipis de 18 comarques catalanes, més del doble que ahir, que es troben en el nivell màxim del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. També hi ha 274 municipis més en nivell 3 per un índex molt alt.
4: I es manté restringit l'accés a 7 espais naturals arreu de Catalunya. Són el Montmell Vermellà, Montsant, Prades, Ribera Salada, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies i Baronia de Rialp.
1: Des de Protecció Civil alerten que el risc d'incendi s'agreuja els pròxims dies i els bombers demanen extremar la prudència. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
7: Segons les previsions, les altes temperatures, les baixes humitats i la manca de precipitacions mantindran un risc molt elevat d'incendi, especialment a les Terres de l'Ebre. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc, respectar les restriccions d'accés al medi natural i avisar immediatament al telèfon d'emergències 112 si s'observa una columna de fum. Juanjo Salvador és cap del Parc de Bombers de l'Ametlla de Mar.
8: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria, sobretot, que es faci, doncs, no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i, davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra organització, i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
7: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjan agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual.
1: Va ser que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal de Carme, a l'Anoia, que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. El jutge ja l'ha enviat a la presó.
4: Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera BB-2131, on també van localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb dos focs més.
1: I els incendis de Vila i Madrid estan ja estabilitzats. S'abaixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president espanyol Pedro Sánchez qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix en el pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Des del punt de comandament avançat d'Àvila, el president Pedro Sánchez ha explicat que s'ha rebaixat el grau d'emergència i, per tant, el govern central deixa d'estar al capdavant de l'operació, que ha qualificat d'èxit.
10: La conclusió que podem sacar d'esta primera experiència d'emergència nacional de resposta liderada per la UME, conjuntament amb el Sistema Nacional de Protecció Civil i amb la col·laboració de les institucions públiques implicades, és de un razonable èxit, de una molt elevada resposta eficaç a la envergadura de l'incendi que teníem por delante.
9: Ha agraït la feina dels bombers, que han treballat 150 hores seguides i ha insistit en el pacte d'estat contra l'emergència climàtica. El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, del Partit Popular, també ha lloat la coordinació de les administracions.
11: No nos vamos, vamos a seguir aquí. Se va a seguir trabajando aquí codo con codo, como lo hemos hecho en estos últimos días, todos unidos, en perfecta col·laboració i coordinació.
9: Aquesta comunitat pagarà 500 euros a cada família afectada pel foc i 5.500 a les empreses i als autònoms.
1: 8 minuts i arribem a 3:45 de la tarda, tot plegat mentre afrontem, com dèiem, la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb valors que superaran els 40 graus i que s'allargarà com a mínim una setmana. A partir de demà hi haurà una molt petita treva, però la calor s'intensificarà novament a partir de diumenge. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
12: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grases regenta la farmàcia Capell.
13: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
12: A la cooperativa Conca de la Tordera Santboiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
14: Això per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
12: Amb encara l'agost per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
1: I un any després de la mort d'una treballadora de la neteja a Barcelona en plena onada de calor, el sindicat CGT ha alertat aquest dijous que els empleats municipals que treballen al carrer estan desprotegits i acusen l'Ajuntament d'anar tard i aplicar mesures completament insuficients.
4: Ramon Semblàs és delegat de Prevenció de Riscos Laborals.
15: Que creiem que estem fent tard. Arribem tard. L'Ajuntament de Barcelona no està aplicant unes mesures que s'estan quedant endarrerides i algunes mesures directament no estan passant ni tan sols al paper. I altres estan quedant a mitges. Llavors creiem que tot això està suposant un perill greu i imminent per lo que són les nostres companyes i companys que realitzen les seves funcions, el seu servei a la via pública.
4: El sindicat reclama transparència al consistori barceloní sobre els casos que asseguren que estan havent-hi de cops de calor.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Més coses us ho destacàvem en titulars. A la ciutat de Barcelona, desenes de persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume en rebuig pel feminicidi d'aquest dimarts al districte de Sant Martí, d'una dona de 34 anys a mans de la seva exparella. Marc Dalmau, bon dia.
16: Bon dia. Al capdavant de la concentració a les portes de l'Ajuntament barceloní hi havia l'alcalde Jaume Collboni, diversos regidors i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, que ha lamentat el feminicidi i ha fet autocrítica.
5: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista per la que lluitem per erradicar des de les institucions.
16: S'investiga si els fills que tenien en comú la parella, que es trobava en procés de separació, haurien estat testimonis. A Catalunya, des del 2012, hi ha hagut 163 feminicidis.
1: I encara en la crònica de successos, un home mort aquest dimecres a la nit per ferides d'arma blanca al carrer Manuel Fernández de Sant Adrià de Besòs.
4: La Guàrdia Urbana ha avisat els Mossos cap a 8:45 que hi havia una persona ferida. Diverses patrulles s'hi han desplaçat i han comprovat que l'home tenia lesions provocades per arma blanca.
1: 3:45 de la tarda. El sector de la construcció celebra que torna a créixer l'edificació, però adverteix que no cobrirà la demanda que hi ha. De fet, alerten que Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures. Els contractistes alerten a més que les xifres d'execució pressupostària continuen en nivells alarmants. Marc Pijuan, bon dia.
17: Bon dia, Jordi. La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en una obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%. Això sí, alerten que les xifres d'execució pressupostària continuen sent alarmants. L'any 2025, el govern espanyol només va executar el 57% del previst, mentre la mitjana estatal va ser del 107%. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya.
18: És un informe amb un optimisme contingut, un optimisme fràgil. Sí que és veritat que el 2025 la construcció torna a créixer, però a Catalunya veiem que encara no es construeix tot el que es necessita. És a dir, que no hi ha prou amb anunciar inversions, sinó que cal licitar-les, adjudicar-les i executar-les.
17: Per tot plegat, el sector reclama més inversions reals i que s'agilitzin els tràmits per construir.
1: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ho hem sabut aquest matí, ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona, on malvivien desenes d'immigrants i que va tenir lloc el desembre de 2025.
4: La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ ha desestimat un recurs presentat per 11 dels ocupants contra la resolució que va avalar el desallotjament.
1: Dos minuts per 3:45, el Servei Català de Trànsit ha presentat una prova pilot d'un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions a la xarxa viària catalana. L'objectiu és fer un pas endavant per poder-la incorporar en feines de prevenció per als accidents de trànsit. BOTB, Marc Mossegui.
19: El telèfon mòbil està present en un de cada quatre accidents de trànsit. Aquesta és una de les dades que ha portat el Servei Català de Trànsit a formar part d'una prova pilot amb un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions de mòbil i cinturó a la xarxa viària. Una prova que a Catalunya s'ha desenvolupat en paral·lel en dos trams diferents, un a l'autovia A2 i un a l'autopista AP7. D'aquest estudi ja s'han pogut extreure algunes conclusions. Escoltem Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
20: Que l'autopista A2 i l'autopista AP7 es comporten d'una forma un pèl diferent en quant a mòbil i en quant a cinturó. Per tant, això ja és una primera pista per saber quines polítiques hauríem de fer.
19: Aquesta tecnologia va instal·lada en un carro remolc mòbil, que a través de les seves càmeres analitza les fotografies preses de l'interior del vehicle i revisa quines accions poden ser estudi de denúncia. En aquest sentit, apunten que aquesta intel·ligència artificial encara té un marge de millora. Així ho ha explicat José Carlos García, cap del Servei de Planificació i Execució d'Infraestructures de Trànsit.
21: La IA té un marge de millora i a mesura que va aprenent, doncs aniria sent capaç de detectar més vehicles i més incomplidors.
19: Per ara, aquesta prova pilot ha servit per analitzar quina és la situació a les vies catalanes i, de moment, no s'ha utilitzat per multar a cap usuari.
1: Pensa que la P7 registra aquest dijous retencions molt importants que han arribat a superar els 19 quilòmetres en els dos sentits.
4: D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i, de l'altra, en sentit Tarragona, hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
1: I la campanya d'inspeccions de la pesca marítima, si vam a la Costa Brava, recreativa, realitzada en els últims 4 anys, han reduït per sota del 10%. 1% l'activitat sense llicència a Catalunya.
4: Aquest és el resultat d'una acció conjunta liderada per la Generalitat amb els Mossos i els agents rurals.
1: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
0: La campanya de control es va iniciar el 2022 i s'ha allargat durant 4 anys. Els operatius s'han programat en diferents mesos, en períodes de 15 dies, per tal de cobrir totes les estacions de l'any. Els resultats mostren que el nombre de pescadors recreatius sense llicència se situa entre el 4 i el 10% en funció de la modalitat pesquera. Òscar Macarella, intendent i cap de la Divisió de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra, valora així els resultats.
3: Catalunya presenta un alt grau de compliment en l'àmbit de la pesca recreativa. Això significa que la majoria de persones que realitzen l'activitat ho fan de manera responsable amb la llicència corresponent i d'acord amb la normativa vigent.
0: En total s'han inspeccionat 2.200 persones, un 20% amb llicències expedides fora de Catalunya. La pesca marítima recreativa la practiquen unes 53.000 persones a tot el territori català, amb unes 600.000 sortides anuals i un volum de negoci d'uns 65 milions d'euros.
1: En punt 3:45 de la tarda, Cabrera d'Anoia ha inaugurat aquest matí la connexió a la xarxa d'abastament d'aigua Ter Llobregat, una infraestructura que posa fi a anys de problemes de subministrament derivats de la sequera i les fuites. Canal Taronja, Anoia, Joan Gual.
22: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat Cabrera d'Anoia per inaugurar oficialment la nova connexió a la xarxa de l'ens d'abastament d'aigua Ter Llobregat. La infraestructura permetrà subministrar fins a 90.000 metres cúbics d'aigua anuals i posa punt i final a una situació que el municipi arrossegava des de feia anys. Durant la sequera, els veïns de Cabrera d'Anoia van arribar a estar 5 dies sense aigua i durant mesos només van disposar de 5 hores diàries de servei, una situació que es va convertir en un dels casos més greus de restricció al país. La nova connexió ha de garantir ara un subministrament estable i segur.
23: Suposava una cosa tan fonamental com obrir l'aixeta que no sortís aigua. Aquest és... Van estar 5 dies absolutament sense aigua. Llavors van estar molts mesos amb 5 hores només amb aquest servei a través de cubes. Per tant, va ser un patiment molt gran el que va viure Cabrera. Ja dic, fins al punt que tant en la discussió, no, en el debat parlamentari com en el de l'opinió pública, Cabrera d'Anoia, doncs, estava absolutament vinculat a la cara negativa, no, d'aquesta sequera i d'allò que no ens havia de tornar a passar mai més.
22: La consellera ha destacat que aquesta situació evita que es tornin a repetir episodis com els viscuts durant la sequera. També ha remarcat que la infraestructura, que ha tingut un cost de 2,2 milions d'euros, ofereix una solució de futur per assegurar l'abastament d'aigua al municipi.
1: I la part privada d'Aigües de Tortosa ha presentat una reclamació judicial de més de 700.000 euros contra l'Ajuntament, que controla el 51% de l'empresa mixta Ràdio Tortosa, David Benito.
24: L'alcaldessa Marc Lleixà ha qualificat la situació de molt greu i ha responsabilitzat del conflicte el contracte signat l'any 2010 pels anteriors governs de Convergència i Unió, ara Junts per Tortosa. Segons el govern municipal, aquell acord incloïa unes previsions de consum i d'ingressos que no s'han complert i plantejava una pujada acumulada de tarifes superior al 80% al final de la concessió prevista per al 2035.
25: La demanda contra l'Ajuntament no és una acció judicial impulsada ara, al juliol del 2026, sinó que té el seu origen en un contracte signat i decidit al 2010 per Bel i Roger, que van malvendre l'empresa d'aigües i ara és quan estem pagant les conseqüències.
24: El govern municipal ha anunciat que defensarà els interessos de l'Ajuntament davant els tribunals i que continuarà impulsant les inversions necessàries per modernitzar la xarxa. Paral·lelament, la taula de l'aigua començarà a debatre quin model de gestió ha de tindre el servei quan finalitzi l'actual concessió.
1: 12 minuts i arribem a les 3 i acord històric de les 5 principals colles castelleres. Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca, que han decidit promoure una candidatura conjunta per la propera junta del Comitè de Colles Castelleres. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
26: Els castellers de Vilafranca, la Vella dels Xiquets de Valls, les Joves dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa i la Colla Jove Xiquets de Tarragona han anunciat que promouran una candidatura unitària per la propera junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. En un comunicat conjunt explica que ho han decidit després de diverses reunions de treball que s'han fet en un clima de diàleg i consens i amb la voluntat compartida d'impulsar un nou projecte. El president de la Jove de Tarragona, Eduard Álvarez, ha explicat a Tarragona Ràdio que hi ha ganes de construir aquest nou projecte.
27: Que totes estem obertes al diàleg, que hi havia ganes de poder construir un projecte, i això és el que volem fer. Seure, debatre, definir quin és el projecte d'aquesta candidatura per la coordinadora de colles castelleres de Catalunya.
26: Diuen que estaran obertes a sumar-hi totes aquelles colles que s'hi vulguin afegir.
1: I ara sí, moment per la cultura. I per començar pel Festival Grec de Barcelona, que tanca aquest divendres la seva 50a edició amb 142.000 espectadors. L'ocupació mitjana a la muntanya de Montjuïc ha estat del 96%. Pel que fa als espectacles que s'han fet al conjunt de la ciutat, l'ocupació ha estat del 71%. Arnau Vidal.
6: El Grec ha viscut una molt bona edició. Fins a 142.000 persones hi han assistit, unes 14.000 més que l'any anterior. D'entre aquestes, unes 7.000 s'han estrenat al Grec per primera vegada. Segons ha explicat el regidor de Cultura, Xavier Mercè, això evidencia que el festival gaudeix de relleu generacional. Amb un pressupost de 4 milions d'euros, el Grec ha comptat amb 96 espectacles en 58 espais d'arreu de la capital catalana. Un 58% d'aquests han estat en català, un 28% en castellà i un 9% en altres llengües. La directora del festival, Letícia Martín, ha celebrat la consolidació del festival en una edició tan especial com el seu 50è aniversari.
7: Tanquem i tot i que estem realment agotats, tenim moltes ganes de començar a pensar en el següent per tots.
6: Aquesta edició ha comptat amb grans noms com Calixto Vieito, Angélica Liddell, Anne Teresa de Kersmaker, Florentina Holzinger, Gerai Cortés, Maria Arnal o Roger Mas. De cara a l'any vinent, el festival vol millorar la qualitat de la prestació del servei i vol prendre mesures per fer front a la calor.
1: I aquest dijous s'ha presentat la tercera edició del Festival Art Nus, dirigit per l'artista cambrilenc David Callau. Vol posar èmfasi en totes les disciplines artístiques i vincular-les en el temps. Ràdio Cambrils, Marc Amayol.
8: Cambrils tornarà a unir diferents disciplines de la cultura en el Festival Art Nus 3, que se celebrarà el 9 d'agost a partir de les 8 del vespre al Club Nàutic del municipi. Música, dansa, pintura, desfilada de modes i joies, tot en directe i sota la direcció de l'artista cambrilenc amb renom internacional David Callau, i enguany sota el lema Mitologia Inventada. David Callau vol donar protagonisme al passat marítim de Cambrils.
9: A la gent que han fet coses per Cambrils i s'han vinculat a tot el que és el passat per tindre aquest present que tenim ara en aquest moment, no? Des de Nalamarc, els pescadors, des de Remandà.
8: El festival, que es vol convertir en un clàssic a l'estiu, també es vincularà en el present artístic de Cambrils. I un any més, a tots els beneficis que s'obtinguin es destinaran a l'associació Swim for Ella, que lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfic.
10: En el siglo XVIII en París hizo furor el barón de Vide, famosísimo inventor, el barón de...
1: 8 minuts, ja arribem a les 3 en punt de la tarda, i el ple de l'Ajuntament de Canet de Mar proposarà aquest vespre concedir la medalla d'or del municipi a la Trinca i també a l'artista Joan Pere Viladecans. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
11: La Trinca, formada per Josep Maria Mainat, Toni Cruz i Miquel Àngel Pasqual, és un dels grups més emblemàtics de la música i l'humor en català, amb una trajectòria que ha marcat diverses generacions. Per la seva banda, Joan Pere Viladecans és un dels artistes plàstics catalans més reconeguts internacionalment, amb una obra exposada en museus i galeries d'arreu. Segons ha explicat l'alcalde accidental, Lluís Llobet, la proposta arriba després de la reunió de la Comissió de Seguiment del Reglament d'Honors i Distincions.
13: Malgrat que el Toni Cruz i ens ha deixat, crec que cal aquest reconeixement a aquest grup musical. És una referència d'obligat compliment que teníem, o una deferència cap a ells que els hi devíem, així com en Joan Pere Viladecans, que fa més de 20 anys que té el taller a Canet.
11: L'Ajuntament encara no ha fixat la data de l'acte de lliurament de les medalles. Les últimes es van concedir l'any 2023 al grup Comedians i a l'exalcalde Josep Rovira i Forç.
1: Doncs amb la música de la Trinca arribem als esports. 7 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Rafinha ja s'entrena amb els seus companys.
14: Bon dia, Jordi. El jugador brasiler ha fet la primera sessió després de la seva arribada a l'estada, que està fent el primer equip masculí a Saint George Park. La plantilla continua amb les dobles sessions, tot esperant l'amistós, que jugarà demà contra el Birmingham City. Qui sí ha jugat el seu quart amistós de pretemporada és l'Espanyol, que ahir va empatar 2 davant el Burnley. Jofre avançava els blanquiblaus a l'inici del partit i Quique García l'empatava a les acaballes. El davanter de Conca valorava l'empat.
28: Trato de ayudar al equipo, trato de ayudar en lo que se me pide, en lo que pide el míster, en ir cogiendo confianza y ir cogiendo fútbol, y en eso estamos. La verdad es que me hace mucha ilusión, tengo mucha emoción. Seguro han pasado ya muchos años, pero tengo todavía allí amigos y, bueno, tengo muchas ganas de ir. Va a ser especial y les quiero mandar un saludo a los fans, ¿no?, del Bodo, que me están escribiendo y me muestran todo su cariño.
14: Els perigos continuaran amb la seva estada a Anglaterra, on dissabte jugaran un segon partit contra el Middlesbrough. També van jugar Els dos equips catalans de segona, un partit amistós. El Girona va empatar contra el Castelló 3-3 amb dianes de Brian Hill i doblet de Bannat. Mentrestant, el Sabadell va guanyar el Manresa per la mínima 2-1 en un partit disputat a Sant Oleguer, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Tot i l'ajustat marcador, els arlequinats van ser molt superiors i van disposar de nombroses ocasions, incloent-hi 4 pals. La mala notícia, la lesió d'Alan Ribeiro en una mala trepitjada. El tècnic Ferran Costa confia que no sigui res greu.
5: Se li han de fer proves, en principi sembla que no serà tot ho greu que ens hem endut el susto, que està molt important. Confiem que les proves surtin bé. Ha pogut sortir caminant, que ja és molt, i bueno, tampoc em vull avançar. Confiem que les proves surtin bé.
2: Ahir va debutar Pipa amb l'equip, mentre que Xavi Moreno, que va presenciar el partit, encara no va entrar en convocatòria. El de Torrelles de Llobregat és l'últim fitxatge anunciat pel club i ha signat fins al juny del 2029. Avui, d'altra banda, han estat presentats oficialment a la nova Creu Alta altres cares noves, com són Òscar Sanz i Yanis Rakhmani.
14: Tornant al partit, el tècnic dels manresans, Sergi Trullas, valorava el primer amistós de pretemporada del seu equip.
12: Volia que ens... potser no tan aviat, no?, a pretemporada, però sí que m'agrada que un equip ens posi al límit, no?, com és el Sabadell, un gran equip. Avui l'equip ha tingut que estar al 100%, perquè si no era impossible competir contra jugadors de tant nivell. Estic molt content, sempre s'hi dedica alguns jugadors que el llistó l'hem de tenir molt, molt alt, i l'ambició és aquesta, no?, sempre tocant de peus a terra, però amb molt bones sensacions, amb molt content, a continuar treballant i a ajustar moltes coses que avui no han sortit gaire bé, però d'altres que les tenim que potenciar, que han sortit molt bé.
14: I l'entrenadora Sara Monforte valorava la derrota del seu equip, l'Espanyol, en el torneig Fuerteventura davant el Tenerife.
15: I per ser el primer partit, jo crec que el ritme ha sigut molt alt, molt disputat contra un dels millors equips de la nostra categoria, per mi dels equips més correosos, i jo crec que l'equip ha estat molt bé sense pilota, molt agressiu i amb pilota amb moltes coses que millorar, però l'equip m'ha agradat molt i crec que ha estat un partit molt complet. Molt bé, la veritat que s'estan agafant molt ràpid, són jugadors molt intel·ligents, igual que les que estaven aquí, i per mi la feina i per nosaltres està sent molt, molt senzilla, no?
14: I aquesta tarda, Jordi, pendent del partit de l'Europa, l'amistós a l'estadi de l'Andorra, anant a la festa major de l'Andorra a la Vella. El partit comença a les 7 de la tarda.
1: Gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts. Arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores. Molt bona tarda.
16: La xarxa de comunicació local.

0: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
7: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.
8: Bon dia, Fogoses. Mireu, repassant les xifres de lectura a Espanya, veiem que el 72% de les dones llegim i només un 60% dels homes. I tu penses, carai, doncs a més, aquesta enquesta, hi ha un altre fet el 2024 que ens descobreix que les dones llegim tant dones com a homes, però ells no ens llegeixen a nosaltres, és a dir, no fan autores femenines. I no penseu que sigui perquè nosaltres no publiquem, no, no, no. Un 40% del que es publica a tot Espanya està escrit per dones. És a dir, hem de creure que els nostres companys pensen que, per exemple, Memòries d'Adriano de Margarit Jurcenar no és un bon llibre perquè està escrit per una dona o no val la pena de llegir? Els hem de treure d'aquest error com sigui. Volem que la literatura femenina deixi de ser un nínxol literari per passar a ser realment un subjecte de la cultura universal. Hem de reparar entre tots aquest o aquesta tremenda injustícia de gènere. Per això avui també tenim un capítol escrit amb lletra de dona, amb una entrevistada de luxe, la periodista i escriptora Anna Alós, que a més ens presentarà el que és, en primícia, el seu nou llibre, Lo que nunca conté. Us imagineu una periodista que s'ha dedicat a la Societe que t'explica tot això? Brutal. I també tenim una nova secció que es diu Tastalletres. És, mireu, Tastalletres vol ser com si us regaléssim una balda a la vostra llibreria i us presentarem llibres d'autores que segurament no apareixen a les vidreres de cap llibreria i les coneixerem de primera mà. Elles ens explicaran amb el què volen dir, què han fet, per què han escrit un llibre en uns moments on sembla ser que la cosa de la lectura va una mica a la baixa. Per què? Perquè s'acosta a Sant Jordi, perquè ens agrada la lectura, perquè volem farcir de literatura ben escrita per dones aquesta balda. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
9: Fogots, amb Charo Sebastián.
6: El podcast sense regles.
8: Doncs avui volem parlar amb l'Anna Loss, no només pel que sap de la crònica de Barcelona des de finals dels 70 fins gairebé ara, sinó dels seus llibres, per les seves experiències amb la mort, perquè aquí, on la veureu, és una persona que ha estat a punt de morir 4 o 5 o 6 vegades, ja no sé quantes. A més d'haver tornat de la mort, ens agrada ella, ens agrada el que ens explica. Mira, per la seva mirada una mica canalla, una mica canalla, l'Anna, d'un temps i d'una ciutat, que era Barcelona, una mirada que ha omplert revistes com ara Woman, Casa Viva, Mia, Cosmopolitan, diaris com La Vanguardia, El Mundo, L'Avui, El Periódico... Si jo us dic noms com ara, per exemple, Vázquez Montalbán, Racionero, Los Tous, Naomi Campbell, Flavio Briatore, Jordi Hereu, Xavier Trias, Juan Carlos I, Javier de las Muelas, Laporta, Rajoy... Oi que reconeixereu aquests personatges? Bueno, doncs l'Anna no només els reconeix, sinó que els coneix. I a més, anirem en aquesta recorreguna, en aquesta crònica de Barcelona, anirem per llocs com el Cafè de l'Òpera, el Velòdromo, el Pastís, l'Aranya, el mític Balalaika, que després parlarem amb ella, el Frankfurt de Pedralbes, i el mític i gran Dry Martini, també. De tot això volem parlar amb l'Anna Loss, però perquè és un personatge que porta més de 30 anys com a periodista recorrent aquesta ciutat de dalt a baix, i no només la ciutat de Barcelona, sinó a Eivissa, Empordà, la Cerdanya, tot. L'Anna Loss és, a més, una persona vital, perquè dius, oh, com ha estat a punt de morir... No, és una persona alegre, vital, intel·ligent, llegida com ningú. Llegida com ningú, Anna. Després ens ho explicarà. I que ha recorregut més catifes vermelles quasi que la Meryl Streep. I si a més ens regala aquesta primícia de lo que nunca conté, això és un luxe, senyores. Anna, moltíssimes gràcies per ser aquí. Estàs al teu Pirineu meravellós, con tu paca i tus coses, però ens atens. Gràcies per deixar-nos entrar.
9: No, per favor, gràcies a tu, gràcies a tots vosaltres per tenir-me en compte, només faltaria.
8: Com no entenc de tenir en compte? Muet de poca fe. Si has fet de tot, si ens transportes cada cop que et llegim...
9: Però saps què passa? No, però saps què passa, Charo? Que quan un escriu, de sobte sobte pensa, ostres, igual hi ha algú que em llegeix. Perquè, esclar, tu fas una feina, però no te n'adones que darrere aquesta feina... A mi a vegades m'han dit coses que ni jo m'havia donat compte, no? I jo pensava que només em llegia la meva mare i resulta que no.
8: Que va, que va, que va. Jo he llegit Teresa amb aquest cap de setmana. No et menteixo.
9: Se'm va fer... llegit?
8: Sí, home. El que passa és que m'interessava més l'altra part, però Teresa m'ha entusiasmat. M'ha entusiasmat per la història. Gràcies. Parlarem de Teresa, com o no. Parlarem de tot, però sobretot, primer et volia preguntar, com li explicaries la Barcelona actual a un jove de 20 anys que no l'ha conegut? La teva Barcelona.
9: Bueno, el primer que li diria és que, considerant que vivim en un món a la que el premi, a que la meritocràcia ha desaparegut, a que el premi es premia lo absurd i lo ridícul, li diria que primer em digués amb David què li agrada i tindria que buscar locals i tindria que buscar llocs que ja desconec, perquè la Barcelona actual a nivell social a mi m'interessa poc. M'interessa molt poc, molt poc. Des de fa ja 7 o 8 anys que m'interessa. Des d'abans del Covid que ja m'interessa molt poc. De totes maneres, jo el portaria als meus locals, perquè s'enterés una mica del que va la pel·lícula. El portaria al Cafè de l'Òpera, per exemple.
8: O sigui, hi ha molta diferència, Anna, això és el que volia preguntar-te. Hi ha molta diferència entre la Barcelona, aquella canalla dels 80, aquesta Barcelona més insípida, potser.
9: Però és que, a veure, no és que sigui insípida, és que és absurda.
8: Ah, vale. Saps?
9: Acaba de passar una manifestació de Terians, vull dir, més absurd que això.
8: Sí.
9: Vull dir, és aquesta gent que es creu amb gossos, gats o ocellots, jo què sé, no? Bueno, no sé, suposo que és gent que no els hi han posat límits, llavors no se'ls saben posar ells mateixos. Per això et dic que jo els seguiria portant als locals que expliquen alguna cosa. Perquè avui en dia hi ha pocs locals que expliquin coses. Molt pocs.
8: Sí,
9: però a veure, si les pròpies institucions es van encarregar de carregar-se el millor de Barcelona, que era el front marítim del Passeig Colón. Allò ha sigut el més meravellós que ha tingut Barcelona, i el front institucional s'ho va carregar.
8: És una pena. Escolta, era més lliure aquella Barcelona, més salvatge. Què era més?
9: Era més canalla, tu ho has dit. Era més canalla, era més clandestina. També pensa una cosa, sortíem... El 75 vam sortir de molts anys de dictadura i vam aprendre... Teníem que aprendre a viure en democràcia, en vam aprendre, però teníem sobretot davant una paraula i un concepte que no l'havíem tingut mai, de sobte ens l'havien regalat, que es deia llibertat. I aquesta llibertat vam tindre que aprendre a ser lliures. Uh-huh. I dins d'aquest camí, si Barcelona sempre ha sigut una ciutat molt canalla i molt, és una ciutat infidel, és una ciutat que té molt per callar i que calla perquè el català calla. El català calla molt.
8: Sí, això explicaves, no? Del cercle del Liceu, no? Explica'ns-ho.
9: El cercle del Liceu es va muntar perquè els senyors entressin amb la man. Les senyores tenien prohibida l'entrada soles, només podien entrar acompanyades d'un senyor. Quan es va cremar el Liceu, van tornar a fer el cercle i el volien tornar a fer igual. Ho sé perquè el meu pare era el soci del cercle i li van dir que sí, que volien seguir amb la mateixa dinàmica, que només poguessin entrar senyores acompanyades de senyors. I ella es va negar rotundament, com altres socis, es van negar, van dir que això ja estava bé, no? Que ja n'hi havia prou. Però, bueno, Barcelona segueix sent una ciutat infidel, És una ciutat molt pornogràfica, Barcelona.
8: Ah, sí?
9: Molt. Sí, el català és molt pornogràfic.
8: Sí, no? És una mica... És canallat, tot ell, no? És una mica...
9: Sí. Compara-ho amb altres llocs d'Espanya. Clar, sempre t'ho dic comparativament, no? Estem al costat dels Pirineus, estàvem més a la vora de Perpinyà... Em recordo de les excursions a Perpinyà, quan la gent anava a veure a consumir porno, no? Aquí estava tot prohibit. Doncs clar, és que Barcelona ho tenia molt més a l'abast que León, que sí. Càceres o que Sevilla. Ho teníem aquí al costat, saps?
8: Escolta'm una cosa. En el llibre Lo que nunca conté, expliques anècdotes, milers d'anècdotes. Sí. Digue'm per tu quina és la millor... I quina és la que t'ha fet més vergonya, tant sigui aliena o pròpia?
9: A veure, la millor, què et refereixes? La que recordo amb més carinyo o...?
8: La més curiosa, la que recordes amb més carinyo, la que tu vulguis, la millor per tu, la millor anècdota, aquella anècdota que diries, jo tinc jo l'anècdota perfecta.
9: Claro, n'hi he passat tantes... Ja.

0: vaig veure que una senyora estava a la meva moto, dreta, ajupida al costat, pintant-se els llavis. Vaig acostar la moto i em va dir, ai, perdona, i dic, no es preocupi, no tinc cap pressa. I em va explicar que es pintava els llavis perquè ella vivia al carrer Robadors, diu, ara he quedat amb la meva filla i sempre vol que vagi arreglada. Perquè jo tinc una filla, sap? I tinc un fill que és professor de llengua catalana.
1: Carai.
0: Perquè, miri, jo he patit molt a la vida, a mi les coses m'han costat molt. I em diu, ja m'entén, oi? Perquè jo visc aquí, a la Rambla, ja m'entén el que he fet, oi? Dic, no es preocupi que l'entenc. I si no l'entenc, no passa res. I em diu, pues jo em pinto una mica, llavors es va posar els llavis i va fer una cosa que també feia la meva àvia, que és posar-se el pintallavis a la...
1: El coloret.
0: Sí, de coloret i així. Bueno, la vaig ajudar a pentinar-se tot. I la vaig acompanyar al cafè de l'òpera perquè l'esperava la seva filla, que feia anys que no la veia.
1: Carai.
0: Imagina't. Carai. Pues mira, això és una de les coses que m'han passat i que us recordo que encara amb emoció, de veritat, eh? Molta emoció.
1: I la que més vergonya? I la que més vergonya et dona, tant sigui pel personatge com...
0: La que més vergonya m'ha fet. Una que em va passar a mi. Em va passar a mi que anava a fer una crònica, vaig parar a comprar cebes al carrer Muntaner, perquè jo aprofitava qualsevol moment i posava les cebes al cofre. I al moment que vaig posar el cavallet de la moto, se'm va enganxar amb la fandilla, portava una fandilla fantàstica, se'm va enganxar i se'm va quedar la fandilla a terra.
1: Ah, genial.
0: Vaig amb calces al mig del carrer.
1: Genial.
0: Vaig demanar ajuda, van passar més noies, van pensar que jo estava xalada, però xalada, i res, no em van ajudar, fins que va venir un noi molt jove i em va ajudar. Però aquell dia vaig passar molta vergonya per mi mateixa. I la crònica que més he rigut del món és una que es diu Los Solomillos.
1: Los Solomillos.
0: És una crònica molt curiosa que va ser el primer casament gay que va fer el Jordi Hereu a l'Ajuntament de Barcelona. Casaven dos amics i una amiga meva... Aquesta, mira, no te l'explico perquè és molt llarga d'explicar i el llibre està explicada.
1: Vale, aquest deixem que la gent s'ho llegeixi, que per cert, sí. Aquest llibre, Lo que nunca conté, estarà a Amazon, perquè t'autopubliques aquest llibre, tu.
0: Sí, sí, es surt a finals de març. Sí, sí.
1: Genial, o sigui, d'aquí no res, pim-pam, tenim Lo que nunca te conté. Escolta, quin personatge d'aquesta Barcelona et va sorprendre més?
0: Sorprendre? Sorprendre. En positiu o en negatiu, les dues maneres, no? M'imagino que vols. A veure, en negatiu et diria que Carles Vilarrubí.
1: Carles Vilarrubí.
0: En negatiu.
1: Per?
0: Bueno, t'ho explico al llibre, t'ho explico.
1: Joder, deixa'ns en alguna. Va, la bona, ens la deixes la bona, va.
0: I la bona, la impressió més bona... A veure, més bona i que no me l'esperés, no? Perquè seria
1: clar, és sorprenent.
0: Ostres. Doncs pues mira, Giselle Butchen, per exemple.
1: Sí? I aquesta, si me l'expliques un poquito?
0: És encantadora. És una persona encantadora. La vaig poder entrevistar... No, te'n diré una altra, que em diverteix més.
1: Vinga.
0: Marisa Berenson. Marisa Berenson.
1: Hombre, mítica Marisa Berenson.
0: Bueno, la gent jove igual no sap qui és, no. Però és una icona de moda que és una senyora impressionant. La senyora em va agradar molt, em va agradar molt. Em va agradar tant, jo ja la tenia, com una mica idealitzada. No soc gens mitòmana, però amb la Marisa Berenson, si tindria que escadir dos cossocs, seria Marisa Berenson i Tina Turner. I amb les dues tinc anècdota. Amb la Marisa Berenson, pues mira, vaig publicar que a pesar de la seva perfecció, tenia juanetes.
1: Ah, mira.
0: Bueno, per publicar alguna cosa, no? Va fer gràcia publicar això. L'endemà vaig anar a la passarel·la, vaig preguntar per ella, no hi era, i em va dir la seva fillastra, diu, no, és que una periodista ha publicado que tiene juanetes y está comprándose unos zapatos para que no se le vean. Tierra, trágame.
1: Ostres, clar. Sí.
0: Però després va resultar una persona encantadora i molt simpàtica. De veritat que sí. Igual que em va passar amb Tina Turner. Tina Turner em va convidar a esmorzar.
1: Què dius ara?
0: És... Sí, sí.
1: Mira, Tina Turner és el mit, aquella dona amb aquelles cames precioses.
0: És el que li vaig preguntar. ¿Cómo puedo tener estas piernas?
1: Exactamente. És el que jo li hagués preguntat.
0: No, diu, bailando un mínimo de 2 hores cada dia, vaig pensar, mare meva.
1: Sí.
0: Però bueno.

0: Largo me lo fiáis, dormindo, no? Dues hores no ens dona la vida per ballar dues hores.
1: A mi no em dona. A mi no em dona ballar dues hores. Eva.
0: A mi som d'aquella generació, tu i jo, de dones pequeñas. Eh? El pot petit
1: i el... És més petita que jo, que faig 1,60 m, és més petita que jo. Bueno, jo la veia més petita.
0: La Tina Turner és més petita que nosaltres?
1: Ai, no sé, que jo no me'n recordo gaire, però jo diria, perquè fa anys això, però jo recordo, diria que és més petita.
0: Possiblement, sempre va amb uns talons, i, bueno, anava,
1: però, pobra. Clar, sempre apareix així.
0: Sempre apareixia amb uns talons i amb aquelles minifandilles que dius... que eren bragues de collal directament, però que li quedaven estupendes. Sí, sí. Una meravella de dona. Escolta, tenint aquestes relacions amb tots aquests personatges i fent la crònica de la ciutat, com separaves amistat de professionalitat? Perquè amb aquests personatges...
1: Ho he tingut sempre claríssim, això. Ho he tingut sempre molt clar. Els meus amics són els meus amics. La meva família és un altre bloc. I la feina és la feina. Jo arribava a la festa, feia la feina i mai m'implicava. Si tu t'impliques, ja has perdut. Uh-huh. Ja has perdut, no et pots implicar. No et pots implicar. Has de fer la feina, pensar que allò és una feina, pensar també que el primer puesto de cronista social no te'l dones tu, te'l dona una capçalera, te'l dona un diari. I el dia que aquest diari et diu prou, se t'ha acabat. I has de tenir el cap molt ben amoblat, molt ben moblat, i saber on són els amics, saber qui són de veritat i qui no ho són. Jo no he tingut moltes decepcions amb això, eh? De totes maneres, t'haig de dir que jo no crec massa en la decepció, crec més en les falses expectatives, o sigui, sempre sóc jo la culpable. Dono més tranquil·la pensant això.
0: Sí, eh? Bueno, però tens aquest caràcter, tu hi ets de... ets bona
1: vols,
0: gent.
1: Sí. Amargar-te la vida?
0: No val la pena. No. Escolta, quan vas començar a notar que la Barcelona que tu havies viscut començava a transformar-se?
1: Doncs pues mira, amb el tema quan li van posar la corona a l'Artur Mas. I Barcelona va entrar amb barrena quan... Bueno, va entrar amb barrena i amb coma induït quan la Colau, però abans d'això va ser amb l'Artur Mas. Va ser el tema de l'independentisme. Independentment d'idees polítiques, eh? Uh-huh. Però el tema social va caure en picat. Va fer un picat important, molt important.
0: Escolta, perquè tu havies...
1: Importava més això.
0: Tu havies ajudat o havies participat o havies apoyat d'alguna manera la primera part de la Colau?
1: Sí. Bueno, no és que l'havia... És que jo li vaig donar 100 dies de glòria. És que jo confiava en ella. Els 100 dies de glòria de Napoleó. Jo els hi vaig concedir a la Colau perquè jo confiava en ella i pensava... Perquè em vaig donar compte fent les cròniques polítiques que perquè vaig fer també molta crònica política. L'Ada Colau no... Hi havia un moment que la gent no sabia de quin partit era. Sabia qui era l'Ada Colau, però no sabia el partit. I que això, té que ser... això és carisma. Uh-huh. Això és carisma. I jo me la vaig creure, l'Ada Colau. Me la vaig creure molt. Després no va complir ni la meitat del que havia promès, no? Però llavors sí que... aquella gent es va empenyar una mica amb instaurar l'Ulleig. I l'Ulleig té sentit quan surt de l'Humacú. Saps? Perquè quan és lleig perquè sí, perquè em dona la gana a mi, aleshores no té cap gràcia, saps? Mira, mentre t'ho explico, me'n recordo d'aquelles tres reies magues, te'n recordo de reies
0: sí.
1: Magues?
0: Ai, sí.
1: No cal, crec que no cal, eh? No cal.
0: Sí. Hi han hagut moltes coses, pessebres horrorosos, transformacions que no calien...
1: Bueno, però al fi i al cap és una postura molt política, o sigui, perquè tu m'escoltis m'haig de carregar l'altre. I clar, això és el que a mi no em va, no? Vull dir, no, jo tinc que tenir els meus arguments i poder-los defensar. No per això em tinc que carregar els teus, no? Que és el que va fer aquest govern.
0: Vale. Tu creus que ara es podria fer el periodisme que feia vosaltres abans?
1: No interessa. Tu creus que interessa... Ja t'ho pregunto jo. Tu creus que interessa?
0: Bueno, clar, a mi m'interessa perquè jo sóc boomer.
1: Clar, a mi ens interessa, però no em veig fent... A part de la crònica social, avui en dia no es podria fer.
0: Sí, no hi ha gaire vida social.
1: No, és que no n'hi ha gaire. No n'hi ha.
0: Sí, Barcelona està com morta.
1: Clar, jo vaig poc a Barcelona, però ho veig. Vull dir... L'altre dia vas baixar la Rambla. Jo soc molt ramblera, que per cert està tota aixecada. Jo no ho sabia, està tota aixecada.
0: Sí.
1: Que vaig anar a entrevistar una senyora que té 126 anys. I i em vaig quedar com bastant, a veure, és que ja no és el, allò no és el meu país, saps? T'agradarà o no, ens agradarà o no, però visc en un altre país. Jo he passat 6 mesos al Marroc fent un llibre fa anys i semblava una mica allò, eh?
0: Sí.
1: Bueno
0: és,
1: hem de viure així, doncs hi viurem, no?
0: Escolta, perquè a més, ara, amb tot allò de les xarxes socials, qualsevol que té un mòbil i 3 paraules que pugui posar seguides sense gaires faltes d'ortografia, ja és cronista, periodista... Què fem amb tot això? Què fem els periodistes? Què fem la gent que estem fins als nassos dels influencers? De...
1: Mira, ja hi havia un gran periodista, el Carlos Sentís, te'n recordes? Sí. Carlos Sentís, sí, que em va dir, quan ja tenia ell 80 anys o més, em va dir, diu, a vostès els matarà l'accés d'informació.
0: Sí.
1: Mira si fa anys que em va dir això, fa molts anys. I una mica de raó tenia, no? Perquè... A veure, jo a les redes socials, a Instagram, em dic la Los Influeches. Clar, perquè és que estic del tema influencers, va haver un moment que les convocatòries de premsa eren 3 periodistes i 20 influencers d'aquests.
0: Sí.
1: Al fi i al cap, sobre qui influeixen?
0: Ah, no. No sé sobre qui, però jo parlant, mira, moltes vegades parlant amb la Imma Sanchis o parlant amb la Sílvia de Béjar, parlant de sí. com les periodistes d'una mica d'edat havíem de tornar a conquerir certs territoris, perquè estem orfes de territoris. Vosaltres, per exemple, amb la Sílvia Tarragona vau intentar una cosa que jo era una apassionada seguidora, que era la de No le mientes a Pinocho en el Drive Martini.
1: No ha funcionat. I a veure, t'ho dic en sèrio, no ha funcionat perquè la gent no es mou. Sempre s'han mogut més les dones que els homes.
0: Sempre.
1: O ara no es mouen ni les dones. Ara ni les dones. I la gent té mandra. Té mandra. Des del Covid la gent té mandra. No sé què ha passat aquí.
0: Ja, bé.
1: Jo he marxat, eh? També és veritat que jo he marxat. Però és que vaig molt a Barcelona i, bueno, tot el que puc ho evito, però hi vaig. I m'agafen atacs d'ansietat. Perquè no puc amb el cotxe, no puc amb...
0: Ai, és horrorós, no? És horrorós el cotxe.
1: Clar. Quan vius aïllat, en un poble que som 3 habitants entre setmana i 80 al cap de setmana, pues, et torna molt nerviós. Però jo ho veig, Barcelona no es mou, la veritat. No. A vegades penso, serà que jo, que el meu mailing s'ha fet gran i ja no surt? No és veritat, perquè tampoc veig gent més jove sortint.
0: No.
1: La gent va... No sé. Els més joves... Els hi va la batxata i aquestes coses que no sé
0: com es diu.
1: La reina del flot, aquestes coses. Els que van després tenen nens petits i no surten. Els que van després tenen molta feina i tampoc surten. Llavors, què quedem nosaltres?
0: Sí.
1: Jo surto, jo quan vaig a Barcelona surto. Però no veig a ningú.
0: Sí, la veritat és que és una mica trist. D'aquella Barcelona, te'n recordes el mite de la Barcelona que es mou i aquells eslògans que ens van fer bullir la sang a tots? Ara dius, on són?
1: Què va?
0: Ara no estan, s'han perdut.
1: No estan.
0: Ara has parlat del Covid i de... La Covid o el Covid?
1: El
0: Covid.
1: Em nego a que sigui femení, és masculí.
0: És dolent. És un virus i és masculí. Tu vas estar 2 mesos amb un coma induït per un covidazo tremendo. Sí. Explica'ns, has tornat de la mort?
1: Bueno, jo sé que vaig anar i vaig tornar 4 vegades. I l'última, la meva mare enfadada em va dir, aquí no hi has de fer res, aquí és l'altra banda, banda de la porta, que en el meu cas va ser giratòria. I vaig tornar, però vaig tenir un paro de l'oxigen, no sabien si... Va ser oxigen cerebral i no sabien si com sortiria, saps?
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: I, bueno, jo he llegit els partes mèdics i el dia que els vaig llegir, 3 anys després, vaig tornar a plorar perquè em donaven quasi per desahuciada. No creiem que passarà aquesta nit. I la vaig passar i aquí estic. Però, clar, jo vaig tornar... Jo em volia quedar allà. És que s'està molt bé l'altra banda.
0: Vale.
1: Hi ha molta pau, saps?
0: Bueno, i a més, però és curiós que fos la teva mare la que et digués, torna, has de seguir.
1: La seva autoritat, marxa d'aquí, no? No hi has de fer res aquí. Bueno, dic, bueno, vale, pues vale, me voy. Va ser quan vaig tornar, després vaig... Ara et dic una cosa, això ho heu de tenir molt present. La mort no, us ha de fer, no ens ha de fer por. És una por molt atàvica, el ser humà, però no ens ha de fer por, perquè al final s'està bé.
0: Vale.
1: S'està molt bé.
0: Veig que ni la mort ni el Covid et trauran el sentit de l'humor a l'Analós.
1: No. L'únic que no et pots perdre la vida és el sentit de l'humor, per l'amor de Déu. Jo és després que... anava a 2 mesos amb cadira de rodes. I amb cadira de rodes anava a dir, aparta! Vull dir, clar, jo el sentit de l'humor no l'he perdut a la meva vida. Mai.
0: Diríem que t'has salvat, el sentit de l'humor.
1: Sí. A mi m'han salvat el sentit de l'humor, els llibres i el gos.
0: I les amigues?
1: Les amigues són fonamentals a la vida. Tu pots viure sense amor, pots viure sense... Jo puc viure sense moltes coses, sense parella, sense el que tu vulguis. No puc viure sense 3 coses. Sense gos, sense amigues i sense formatge.
0: Ah, el formatge està bé. No li direm a la Bàrbara i a l'Albert que no els has anomenat en aquest... Que estaràs amb
1: el... No, perquè ells tenen la seva vida. Vull dir, els meus fills tenen la seva vida, ja... Han volat, afortunadament volen, afortunadament. Imagina't fills que no volen, mare meva.
0: Bueno, ara n'hi ha molts. Escolta, parla'm, ni que sigui molt breument, de Llámame Teresa, un llibre que jo he dit ja al començament, a mi m'ha tingut enganxada aquest cap de setmana, divendres i dissabte a la nit. És la història...
1: Mira, jo vaig conèixer la Teresa quan ella tenia uns 80 anys, jo devia tenir, no sé, era una nena jo.
0: Vale.
1: La vaig conèixer, era veïna de la meva àvia, al Poble Nou. Jo soc del Poble Nou, tota la meva família és del Poble Nou. I del Poble Nou quan s'escrivia separat, Pueblo Nuevo, Poble Nou. Sí, perquè un de Sorabrat va juntar-ho i no sé què va passar. Bueno, total, que la vaig conèixer, jo durant tota la vida vaig sentir parlar de la Teresa, de la Tereseta. I quan jo ja més gran preguntava qui era la Tereseta, no ho volien dir. Hi havia com una aura de misteri envoltant la Tereseta. I és que era una prostituta. I això, clar, això el que et deia abans, que els catalans callem molt, allò de dir, això no ho expliquis, pues, al final vaig aconseguir saber que era una prostituta i que tenia una vida. Vaig investigar la seva vida i per això, aquest llibre és una biografia novel·lada. Novel·lada perquè, esclar, hi tens que posar ficció, perquè hi ha moltes coses que no saps i perquè...
0: S'han de tapar forats.
1: És més divertit, la ficció. I aquesta és la història de Teresa. Teresa va ser prostituta, va ser novícia, va internar en un convent. I, no, però això abans de ser prostituta, Primer va fugir, va voler ser monja, després prostituta a Buenos Aires, va tornar a Espanya, es va casar amb un client, un senyor molt conegut a Barcelona que ha falsejat el nom, evidentment, ha tingut que falsejar pels seus hereus. I, bueno, no sé, és un personatge molt tendre. De fet, aquesta novel·la, Llámame Teresa, és la història de 4 dones.
0: Sí.
1: 3 d'elles van existir. 3. Les 3 les vaig conèixer. La quarta és una invenció meva.
0: És l'amiga, no?, la Verònica.
1: Sí, però la necessitava perquè necessitava un revulsiu a tot això, necessitava un lligam, i crec que aquesta es lligava a tots, saps?
0: Bueno, és aquí on per això et dic que les dones són importants per l'Anna Elós, perquè en el llibre les molt protagonistes bona. Són, i les bones protagonistes no. Són les dones.
1: Jo no sé si els homes sols podrien tirar endavant el món, les dones soles segur que sí.
0: Segur.
1: Les dones soles tiraríem. I no sóc una feminista reconsagrada, vull dir, en absolut, Ho soc perquè no es pot, com em va dir la Carme Riera una vegada, l'escriptora, no pots ser dona i no ser feminista, no pots. Sí. Però sí que és veritat que podem viure, sense homes, sense formatge, no. Sense homes, sí.
0: Escolta, l'Anna Elós és més sàvia ara o abans?
1: Encara no ho soc, però si m'ho poso en plan comparatiu, ara, 1000 vegades més. Però per una raó molt senzilla, perquè jo sé el que sabia als 20 anys i als 40, i sé el que sé ara. Aleshores, clar, vull dir, tinc una comparativa molt clara.
0: Vale. I una altra cosa, i aquí aprofito la teva saviesa en llibres. Recomana'm un llibre. Avui parlem de llibres i parlem de dones i dones que escriviu i dones que escrivim. I m'agradaria saber un llibre que dius no ha de mancar en la teva vitrina, en la teva tauleta de nit.
1: Siddhartha, Germán Hesse.
0: Hombre... Meravella, sí, meravella.
1: És el llibre, clar, és que és el llibre. És el llibre de tauleta de nit.
0: Escolta'm, i una altra cosa, ja per acabar, perquè li faig a totes les convidades, quin consell li donaries a l'Anna Alós dels 20 anys, si és que li haguessis de donar un?
1: La teva vida és teva, només teva, viu-la com vulguis, però no facis mal.
0: Molt bé. Anna Alós...
1: És l'únic consell.
0: Com sempre, és una meravella. Jo et dic, quan baixis a Barcelona et vull veure, vale. Que sigui, dinar, parlar, xerrar, comprar llibres, el que faci falta.
1: Quedarem una estona.
0: Quedarem vale. una estona. Com sempre, ha estat un plaer llegir-te, tenir-te, escoltar-te i moltíssimes gràcies per ser aquí.
1: Gràcies a tu mil vegades per tenir-me en compte, la veritat.
0: Gràcies. Durant segles, la dona ha estat relegada a poc més que ser una lectora, les que sabien de llegir, eh? I us preguntareu, i les escriptores? Doncs, excepte algunes petites excepcions conventuals, per exemple, o algun període en concret històric, com els salons de lectura del segle XVII o XVIII, la presència de la dona era només el tema del llibre a tractar. Les grans novel·les decimonòniques del segle XIX, Madame Bovary de Flaubert, La Regenta de Clarín, la dona era només això, la protagonista. I escriptores com na Caterina Albert van haver d'escriure sota pseudònims, per exemple, el seu llibre Solitud de Víctor Català. Ella va signar Víctor Català, no Caterina Albert. Haurem d'esperar al segle XX per veure aparèixer escriptores com Mercè Rodoreda, Montserrat Roig, Carme Riera, Anna Maria Matute, Isabel Clara Simó o Maria Mercè Marçal, sense anar més lluny, entre d'altres, perquè hi ha moltes. Però sobre què escrivim les dones? S'ha parlat molt d'això, intentant crear un nínxol temàtic femení, i jo crec que des de les primeres trobadores, passant per Mary Shelley, Dickinson, Yourcenar, totes i cadascuna, parlen del seu moment amb la seva única mirada diferent, com no pot ser d'una altra manera, perquè hi ha tantes mirades com autores. Personalment crec que hi ha una literatura bona o dolenta, però en qualsevol cas res té a veure amb els genitals de qui ho escriu, no? És veritat. Desgraciadament, però, als aparadors de les llibreries hi ha poca presència d'autores. Per això, aquí, a Tastalletres, volem ser la vitrina per a totes elles. I avui obrim aquest aparador parlant amb una escriptora, una periodista càntabra, que ha escrit una novel·la plena d'humor i d'amistat i una mica de misteri, on les protagonistes són quatre amigues jubilades d'un barri de qualsevol ciutat de la perifèria, que són les Gamers del Cinquillo. Parlem d'Òrdago, de Rocío Gómez Sustacha, editada per Sumar. Què tal, Rocío?
2: Muy buenas, muy bien, encantada de estar aquí con vosotras.
0: Escolta'm una cosa, ¿com una periodista como tú se mete en un lío como este, escribir un libro?
2: Bueno, creo que la ficción, o los que escribimos ficción, lo tenemos un poco dentro desde siempre. Yo era de esas que de pequeña escribía e inventaba historias, pero es verdad que luego al estudiar comunicación y trabajar en periodismo y demás, te pasas a la no ficción casi sin darte cuenta y queda un poco relegado. Y siempre hay algún germen de alguna idea que vas anotando, ¿no? Pero nunca encuentras el momento de darlo forma. Y yo creo que pertenezco como a una generación que nos ha pasado que con la pandemia volvimos a escribir. Que en ese punto de rebuscar un poco en nosotros y en lo que nos gustaba, pues recuperé un poco las ganas y el ponerme a escribir historias de ficción.
0: ¿Y por qué?
2: Así que a partir de ahí... Pues...
0: Perdona, ¿por qué cuatro donas, cuatro jubiladas, si tú eres una noia jove?
2: A ver, yo creo que todos nos planteamos un poco cómo va a ser nuestra vida en el futuro, ¿no? Y creo que, por un lado, parte de esa reflexión de qué va a ser, ya no de mí, ¿no? De nuestra generación o de las personas, de las necesidades que tenemos ahora en un futuro. Y por otro lado, creo que eran unos personajes muy interesantes para hacer una novela coral, en la que todas tuviesen el mismo protagonismo, en la que todas tuviesen una personalidad ya muy definida, porque al final, con el tiempo, todos vamos siendo, teniendo más claro lo que queremos y lo que hacemos. Y creo que era una oportunidad ahí para dar un poco de visibilidad a esos perfiles.
0: Escolta, dona'm, si jo fos una senyora que passa per un taulell i veig Òrdago, dona'm una o dues raons per comprar aquest llibre, per llegir-lo.
2: Vale, por un lado, es un libro que toca el humor y toca la comedia y que un poco la idea es que cuando hayas leído una parte y estés tranquilamente en casa y te venga una escena a la cabeza, te vuelvas a reír, que creo que ese punto del humor es importante y que lo tenemos que tener siempre presente. Y luego creo que es una novela muy ágil en el sentido de que vas a reconocer a alguien en las protagonistas, 100%. O sea, lo que todo el mundo me está diciendo es Pili es mi tía no sé qué, Rosario es no sé quién, y creo que eso también la hace cercana al final.
0: ¿Por qué gamers del cinquillo? Como llamas tú, li dius tu, belles, no són les gamers del cinquillo. El cinquillo, recordeu que és un joc de cartes i aquestes amigues es reuneixen per jugar a molts jocs de cartes. D'aquí el nom Òrdago, que és el que se canta en el mus, ¿verdad? El Òrdago se canta en el mus, sí. ¿No? O sigui, ¿por qué aquestes gamers del cinquillo?
2: Creo que el azar es muy importante a lo largo de la novela. Ellas son jugadoras de cartas, es una forma de unión también, de compartir, de sociedad, de bajar a la cafetería a jugar. Y la parte de gamers al final era ese hilo de pues, ser jugador, pero hay una de ellas que es muy aficionada a la tecnología, ¿no? Dentro de los conocimientos sí. que puede tener. Entonces ella siempre quiere estar dentro del mundo tecnológico y se le ocurren mil ideas de hacer, que obviamente nadie la apoya en esto, y sale un poco de ese perfil, el de, claro, algo tan tradicional como el cinquillo, con un término como el de gamers, que al final está mucho más asociado a los videojuegos o a los juegos de audiovisual.
0: Escolta, i com vas presentar aquest llibre a una editorial? Com te l'agafen? Perquè just abans de tu hem parlat amb l'Anna Lós, que és periodista i escriptora, i ens parlava una mica que ara s'autopublicarà. Tu com arribes a publicar amb l'editorial Suma, que és de Penguin, és una de les seves col·leccions?
2: Yo empecé autopublicándome, yo sé que tengo alguna historia autopublicada primero, y con esta novela directamente escogí trabajar con un agente editorial. Creo que es muy difícil si no saber qué quieren las editoriales. Al final, en cada momento, pues buscan diferentes manuscritos, diferentes historias o perfiles. Por un lado es lo que tú trabajes y por otro lado es dar con un momento en el que a ellos les encaje una historia como la que puedes tener entre manos. Y no lo sé si es suerte, si es trabajo. Vimos en el momento en el que esta historia les encajaba y aceptaron enseguida el manuscrito. Así que es una experiencia totalmente nueva para mí y estoy descubriendo muchísimo también de cómo funciona este mundo.
0: Doncs escolta, Rocío Gómez Sustacha, Òrdago, un llibre que us podeu portar per llegir allò al tren, a... És un llibre fàcil, no és molt, molt feixuc, és un llibre amè, és un llibre on ens presenta quatre dones, la Pili, la Rosario, la Dolo i la Carmen, quatre amigues que s'apleguen per jugar, quatre amigues que els hi passa una cosa que destrota una mica el seu tempo, i és molt agradable, i jo el recomano primer, perquè és d'una noia que comença amb això de posar-se davant del full en blanc, que té el valor de presentar-nos i que, sobretot, ens fa somriure moltes vegades. Rocío, moltes gràcies, muchas gracias por estar con nosotros. Perdona, recomiéndanos un llibre que tu t'hagi agradat molt.
2: Uy, eso me parece siempre dificilísimo, la verdad. Un libro, bueno, pues mira, hablando de personajes que sean de la tercera edad, pues decirlo de alguna manera, se me ocurre La gran serpiente de Pierre Lemaitre, que es una mujer jubilada también, que es una espía retirada, y me parece que puede encajar un poco en esto.
0: Uy, genial. Rocío, muchas gracias. Estarem pendents del que tornis a treure i ja saps, escolta, fogots, I si no pots escoltar-ho de Cantàbria és perquè no has sintonitzat la xarxa. Però segur que des de qualsevol de les plataformes pots escoltar aquest podcast. Gràcies, Rocío.
2: Moltíssimes gràcies. Un saludo.
0: Doncs ja ho sabeu, fins aquí el nostre Fogots d'avui. És l'únic programa que pots prendre i no té efectes secundaris. No sé si els altres programes es prenen, però és igual. I com deia Emily Dickinson, si vols viatjar lluny, no hi ha millor nau que un llibre. Ja ho sabeu, us esperem la setmana que ve. I explica'ls-hi a les teves amigues i amics. Ràdio
3: Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
4: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.

Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i amb perspectiva de gènere. Quan pensem a l'exploració espacial, sovint ens venen en cap astronautes, coets, missions a altres planetes. Però el que potser no sabem és que moltes d'aquestes missions es preparen aquí mateix, a la Terra, amb simulacions científiques que reprodueixen les condicions reals d'un viatge espacial. Avui parlem del projecte Hypatia 3, una missió anàloga que simularà un viatge tripulat a Mart i que es durà a terme a l'Àrtic. I ho farem amb una protagonista molt especial, la Roser Bastida, comunicadora científica, poeta i una de les 7 integrants d'aquesta missió. Amb tot presentat,

0: Les missions anàlogues són simulacions científiques que es fan a la Terra per estudiar com podrien funcionar les futures expedicions humanes a altres planetes. En aquests experiments es reprodueixen condicions similars a les que es trobarien els astronautes: aïllament, entorns extrems, recursos limitats o terrenys difícils.
1: Aquest tipus de missions permeten als equips científics estudiar tant els aspectes tecnològics com els humans d'una expedició especial de llarga durada. També serveixen per preparar els investigadors per afrontar situacions complexes en entorns hostils.
0: La missió Hypatia 3 es durà a terme al Flashline Mars Arctic Research Station, una estació científica situada a l'Àrtic, que està dissenyada específicament per simular les condicions d'una base a Mart. Durant aproximadament dues setmanes, la tripulació viurà completament aïllada seguint protocols similars als que tindria una missió espacial.
1: Aquest projecte també té una característica molt important. Totes les integrants de la tripulació són dones. La iniciativa busca donar visibilitat al paper de les dones en la ciència i generar així referents femenins en àmbits on encara estan infrarepresentades.
0: Segons dades del sector aeroespacial, aproximadament només un 20% de les que treballen en aquest camp són dones. I si parlem d'astronautes, la proporció és encara molt menor.
1: Sí, projectes com Hypatia volen contribuir a canviar aquesta realitat i a mostrar que la recerca científica i l'exploració espacial necessiten perspectives diverses.
0: Entre les 7 integrants de la missió hi trobem a la Roser Bastida, farmacèutica i especialista en comunicació científica. Actualment treballa a l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona i està fent un doctorat en comunicació i disseny.
1: A més, la Roser Bastida també té una faceta artística molt destacada. És autora de 2 llibres de poesia i participarà a la missió també com a artista en residència. Durant l'estada a l'Àrtic vol desenvolupar un projecte poètic que reflexiona sobre el futur del planeta i la idea de colonitzar altres mons.

0: Roser, moltes gràcies per acompanyar-nos avui en Femení. Per començar, explica'ns una mica exactament què és aquest projecte Hipàtia 3 i quin és l'objectiu d'aquesta missió anàloga a Mart.
1: Hola, moltes gràcies per haver-me convidat. Què és la missió anàloga? Doncs és una missió en la que simula que estem en un altre planeta, en aquest cas a Mart. Durant 15 dies farem veure que estem allà, com fent una missió espacial, però en realitat estem en un lloc de la Terra molt remot, en aquest cas a l'Àrtic, tot i que hi ha missions anàlogues que es fan en diferents llocs de la Terra. Nosaltres aquest cop anirem a l'Àrtic. I això, i provarem protocols, provarem tecnologies, ens provarem també a nosaltres mateixes com ens senta aquest entorn tan remot i aquestes condicions tan repte, no? A veure com estem. I això per tenir coneixement per de cara a plantejar missions espacials reals.
2: Com has dit, la missió es farà a l'Àrtic, no? Un entorn doncs, que és extrem i simula condicions d'una expedició espacial. Com creus que serà viure dues setmanes en aquest tipus d'aïllament i també doncs, amb recursos que són al final limitats?
1: Exacte. Doncs serà un repte personal molt gran, pel qual ens hem d'anar preparant ja. Això serà d'aquí un any i mig, així que encara tenim temps. Però, clar, doncs serà... Estarem en una base que és molt petita, són uns 8 metres de diàmetre i dos pisos, que això és més o menys com uns 100 metres quadrats, una miqueta menys. I llavors aquest espai estarà compartit per les 7 dones que formem part de la missió, per les tripulants, i estarem allà tancades, menys en els moments en què es faran sortides extravehiculars, que llavors sortirem de la base, en grups petits, no pot sortir tothom, i llavors doncs, anirem vestides com si estéssim a Mart, portarem unes bosses que pesaran igual com pesarien les bosses d'oxigen, i això doncs, intentar simular el màxim possible que estem a un altre planeta. Mm-hmm.
0: Tu hi participaràs amb un rol molt concret que és comunicadora científica. En què consisteix exactament la teva feina dins de la tripulació?
1: Jo tinc en realitat un rol doble, que és d'una banda el de comunicació, com dius, i de l'altra artista en residència. El rol de comunicació és això, explicar a la societat exactament què és el que fem, intentar donar difusió al projecte i que arribi com al màxim de gent possible, perquè un dels objectius de l'associació és generar referents i també apropar la recerca espacial a la societat. Llavors, el rol de comunicació és molt important i en realitat el fem una mica totes, perquè totes participem d'activitats de divulgació o anem a ràdios o on sigui, no?, a explicar el projecte. I de l'altra banda, el rol d'artista en residència és que portaré a terme un projecte de poesia en el que, bueno, com la idea inicial és fer uns poemes sobre uns animals que la vida a la Terra en un futur desastrós, no? La vida a la Terra ja no és possible, llavors enviem uns animals a Mart perquè comencin a viure i facin una mica de conillet d'Índies per veure com és viure allà. I llavors, doncs, amb aquest poemari la idea és transmetre una mica l'experiència d'aquests animals. I jo hauré d'estar treballant en aquest projecte durant els 15 dies que durarà la missió.
2: Com estàs explicant ara, que participes com a artista en residència, desenvolupant doncs, aquest projecte poètic, d'on surt aquesta idea de fer les reflexions sobre aquests animals que no poden conviure ja a la Terra i enviar-los a un altre planeta? D'on surt?
1: Doncs vaig rebre la convocatòria de que estava obert per enviar aplicacions i que hi havia els diferents rols, i em va semblar com un projecte com molt engrescador, i llavors vaig estar donant voltes i pensant a veure... com què podia oferir i em va sortir aquesta idea. He tingut com altres projectes poètics abans i també el segon pues, era una mica de també com polifònic, que hi havia diferents veus, en aquest cas era gent que vivia en un poble i cadascú explicava una mica com era la seva experiència vivint en aquest poble, llavors doncs és com una mica una evolució d'aquesta idea, en lloc de viure en un poble, doncs són animals que marxen i viuen en un altre planeta.
0: Aquest projecte també destaca per tenir una tripulació íntegrament per dones. Uh-huh. Per què creus que és important tenir aquests referents femenins en el món científic i aeroespacial?
1: Clar, sobretot bueno, en el món científic, en les carreres STEM, les dones estan molt infrarrepresentades i sobretot en les enginyeries i en els temes aeroespacials, doncs molt menys. Ara els números exactes no us els sé dir, però em sembla que és que un 11% dels astronautes, només un 11% són dones. Uh-huh. I d'aquest percentatge... que hagin fet sortides extravehiculars, que hagin sortit, encara és molt més petit. Llavors, doncs no és un tema de que les dones no ho puguin fer, sinó que hi ha la barrera de, també, entre d'altres coses, de no tenir referents, i llavors projectes com aquest volen també poder dir que les dones també ho podem fer.
2: Has notat tu mateixa aquesta desigualtat al llarg de la teva trajectòria, també, o sigui, en el camp, doncs, al sector aeroespacial?
1: Clar, jo treballo en comunicació de neurociències. Mm. Llavors, no visc el dia a dia de la gent que treballa en l'àmbit aeroespacial, però jo crec que és una cosa que és transversal i que està tot arreu. És que és fins i tot molt difícil de... O sigui, estem tan esbiaixats que ens costa de dir en quines coses estem condicionades pel fet de ser dona i en quines barreres ens anem trobant en el nostre dia a dia, perquè són coses que ja estem tan acostumades que ni ho detectem, però clar que no m'han passat grans coses de cop, doncs una situació molt evident en la que no he pogut fer alguna cosa per ser una dona, però sí que en el meu dia a dia em vaig trobant coses que si fos un home doncs me les trobaria d'una altra manera.
0: Mm-hmm. La teva trajectòria és molt diversa perquè, bueno, ets farmacèutica, veritat? Sí. Comunicadora científica, també fas lo de les poesies. I com dialoguen totes aquestes facetes dins del teu treball?
1: Dins del meu treball a la missió?
0: O sí, a la missió i en general, sí, al teu dia a dia.
1: Jo crec que totes les coses en realitat tenen en comú, o sigui, com crec que el que sé fer bé, moltes altres no, però el que sé fer bé és com un coneixement que sigui una mica complexa, doncs intentar transmetre'l de forma que s'entengui. I això és en comú, tant en la comunicació científica com també en la poesia, en realitat va d'això, no? Com intentar explicar idees complexes de forma pues, que sigui més comprensible. Uh-huh. I això és el que tot té en comú i això és el que més m'agrada fer i és el que faig.
2: La preparació per una missió així, de la que estem parlant, deu ser intensa. Com us esteu preparant les 7 integrants de la tripulació abans de viatjar?
1: Doncs de moment encara no hem començat com amb la part més pràctica de preparar-nos nosaltres, mm-hmm. perquè estem en una etapa com més de fer que el projecte sigui viable, contactant amb sponsors i coses més logística prèvia, no? Però en els mesos que venen sí que ens haurem de preparar tant físicament com psicològicament, i també farem algun curs d'estar en ambients extrems i, doncs, per exemple, provar si hi hagués algun problema de salut o alguna cosa que hauríem de fer, etc.
0: Què és el que et genera més curiositat i respecte d'això?
1: Curiositat, en realitat, que és un món tan allunyat del que vivim en el dia a dia, no? Cada cop penso que serà una oportunitat molt, molt interessant de descobrir tot això, una cosa que no hem vist mai, que no sabem, i poder-ho viure en primera persona em sembla una oportunitat com molt guai, però alhora, això que dius, no, com un repte, el fet d'estar tancada 15 dies, que són 15 dies, però si després, o sigui, per arribar a aquesta illa on es fa la simulació, necessitem agafar 5 avions. Ostres. L'últim del qual és una avioneta que no és ni un vol comercial. Aquesta avioneta, si fa mal temps, no podrà volar. Llavors, i són 4 hores de vol. Llavors, podria ser, que esperem que no, i envieu-nos molt bones energies perquè això no passi, però podria ser que el dia que tenim previst tornar, així igual que el dia que tenim previst anar, que el viatge de dates balli una mica en funció de les condicions meteorològiques. Llavors, per mi serà un gran repte i m'he de preparar molt per aquests 15 dies, que es podrien allargar una mica, d'estar en un lloc tancada, amb altres persones, un lloc relativament petit. Bueno, és un repte.
2: Des del punt de vista de la comunicació científica, què esperes poder explicar o transmetre al públic a partir d'aquesta experiència?
1: Crec que una cosa bona que tinc és el fet que, com que vinc d'un món una mica allunyat, parteixo una mica del mateix nivell que la societat en general. Mm. Llavors, vull poder explicar tot el que he viscut com

0: i servirà també per poder explicar que com a la Terra no estem enlloc. Llavors, no és una solució dir, pues mira, espatllem la Terra, no passa res, ens n'anem a Mart, i quan espatllem Mart ens n'anem a no sé on, no, perquè no ens hem d'imaginar com que viurem a Mart igual que viurem aquí. Llavors, la missió anàloga també servirà per donar testimoni, igual que han passat les altres dues missions anàlogues que s'han fet des de l'associació, doncs dir, les condicions d'estar en un altre lloc serien aquestes. Volem realment viure així, perquè...
1: I com han anat les altres dues missions?
0: Com han anat?
1: Sí, com van ser?
0: Sí, van ser, a diferència d'aquesta que és a l'Àrtic, les altres dues van ser al desert de Utah.
2: Uala.
0: I bueno, va ser també, o sigui, amb les altres tripulants, jo les altres missions no les he fet, però a l'associació que estem en contacte de totes, doncs diuen que va ser una experiència com molt, molt vital, no? Com una cosa amb molt de significat i que els hi va canviar la vida, els hi va ser un abans i un després. Ara, però, aquesta missió a l'Àrtic és més extrema perquè estem més lluny, estem més aïllades, l'espai és més petit i és un repte encara més gran.
3: Clar. Finalment, si alguna nena o jove que ens escolta avui somia dedicar-se a la ciència o fins i tot a l'exploració espacial, quin missatge li donaries, no? Perquè des de petites a vegades pensem que no és algo viable per nosaltres, el camp de la ciència.
0: Clar, doncs que dintre teu en realitat ja saps les capacitats que tens, encara que des de fora ens diguin que no podem, hi ha una veueta interna que et diu que sí, doncs que l'escoltis i que no et deixis frenar per el que... per això, per pensar que potser ets la primera que fa una cosa. Doncs, bueno, doncs seràs la primera. Però que això, que confiïs en tu mateixa, perquè dins teu ja saps del que ets capaç.
1: Doncs moltes gràcies, Roser, per estar amb nosaltres avui en Femení. Ha sigut molt interessant i ens veiem en un altre dia.
0: Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.

Avui aprofitem que parlem de dones i ciència per fer-vos un petit reportatge de Sara García Alonso, la primera astronauta espanyola designada per l'Agència Espacial Europea. Nascuda a Lleó l'any 1989, la seva trajectòria no comença a l'espai, sinó que comença als laboratoris. Formada en biotecnologia i doctora en biologia molecular del càncer, García ha desenvolupat

0: Avui hem parlat d'exploració espacial, però també de referents.
1: Durant molts anys, la ciència i l'exploració espacial han estat àmbits on la presència femenina era molt reduïda.
0: Projectes com Hipàtia mostren que la ciència necessita mirades diverses i que el coneixement es construeix també des de diferents disciplines.
1: Històries com la de la Roser Bastida ens recorden que la ciència també pot dialogar amb l'art, la comunicació i la creativitat.
0: I sobretot que cada vegada hi ha més dones obrint camí en àmbits que abans semblaven reservats per a uns pocs.
1: Gràcies, Roser Bastida, per compartir amb nosaltres aquesta experiència.
0: Ens trobem en el proper programa d'En Femení.

0: Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i amb perspectiva de gènere. Quan pensem en els mitjans de comunicació, sovint ens venen al cap periodistes, locutores o presentadores. Però darrere dels micròfons i de les notícies també hi ha persones que coordinen equips, prenen decisions i defineixen com expliquem la realitat. Tot i que les dones tenen una presència cada vegada més important en el món de la comunicació, encara continuen trobant barreres a l'hora d'accedir als espais de lideratge i de presa de decisions. Avui parlarem del paper de les dones en càrrecs de responsabilitat dins del mitjà de comunicació de la mà de la Laia Vidal, nova coordinadora de Ràdio Sant Boi. Avui ens acompanya una professional que ha conegut el món de la comunicació des de diferents perspectives. Ha estat col·laboradora del programa Gent de Carrer de Ràdio Sant Boi, porta diversos anys treballant com a tècnica de comunicació de l'Ajuntament de Sant Boi i actualment coordina la mateixa emissora on va començar col·laborant. Parlarem amb la Laia Vidal. Laia, moltes gràcies per acompanyar-nos avui en Femení.
1: A vosaltres per convidar-m'hi.
0: Per començar, com va néixer el teu interès pel món de la comunicació?
1: Aviam, mira, Sant Boi és molt petit, jo sóc d'aquí de Sant Boi de tota la vida i potser us sona un tal Marc Palomar, jugador de rugbi, l'Àlex Palomar, el seu germà. Doncs el seu pare, el Ramon Palomar, va venir un dia a l'Escola Benviure i ens va venir a parlar del que era el periodisme. Ell feia, era director de l'esport i a mi me picó el bicho allà, en aquell moment. I després vaig estar pensant si sí, si no, perquè com deies ara, el món de la comunicació i el món del periodisme l'has de viure i l'has de tenir molt clar. Has de tenir clar que aquesta professió t'implicarà, et formarà part de la teva vida. Ja, vull dir, tu ja no vius en el moment en què formes part d'un mitjà, ja no vius només com a persona, sinó que vius com a persona que ha d'estar informada, com a persona que ha d'estar al dia, etcètera, etcètera. I llavors vaig tenir molts dubtes, però és que és difícil, vull dir, un cop ho tens dins ja no t'ho treus. I així va ser el Ramon Palomar amb 12 anys quan va venir a l'escola parlant-nos del diari Esport i de com era la seva feina. Sí.
0: Ostres, i parlant abans dels teus inicis com a col·laboradora del programa Gent de Carrer, com recordes aquests inicis?
1: Aviam, realment jo vaig començar aquí a la República Santboiana. Jo vaig començar aquí com a becària, recordo que era com, de fet encara avui dia es continua fent, la lectura cada dia dels diaris, dels comarcals, de tot això. Recordo a més que vivia com amb il·lusió, però també estava enmig de la carrera i que tampoc saps dir, bueno, què estic fent aquí? Però d'aquí vaig passar a un altre format, que era Gent de Carrer, que era entreteniment, que érem gent més o menys de la meva edat, que era un projecte que havia de créixer. Vull dir, érem quatre joves amb ganes de fer ràdio, i fixa't tu, aquells quatre joves que amb ganes de fer ràdio, després es van sumar altres quatre, després vuit, després dotze, i al final és un equip de molta gent, els que hi són i els que s'han desvinculat, però es tornen a vincular pel que sigui, i que representen avui dia a Ràdio Sant Boi i a mi personalment em genera molt d'orgull perquè al final jo vaig marxar de Gent de Carrer en el moment en què vaig professionalitzar-me, diguéssim, i tornar aquí a la ràdio i saber i poder acompanyar a gent que s'estima molt la ràdio, que fa molts anys, vull dir, amb el Marc tenia 15 anys quan va començar aquí, és que és, vull dir, és una cosa...
0: Sí.
1: Com no li has de dir, sí, clar que sí, què vols fer? Clar que sí. Vull dir, es coneix la ràdio com ningú, ha donat tot per aquesta casa i que a dia d'avui Gent de Carrer sigui un dels principals, si no el principal programa que està generant un model de ràdio que és cap a on hem d'anar, doncs no puc sentir-me més satisfeta d'això, amb molt d'orgull d'haver format part d'aquell petit... d'aquella petita llavor i de tornar ara podent facilitar que el seu projecte pugui continuar creixent i que tots, vull dir, formin part d'aquesta ràdio. Sí, sí.
0: I quan participaves abans dels micròfons, que m'has dit, imaginaves que algun dia acabaries doncs, coordinant aquesta mateixa emissora o tenies, per exemple, un altre tipus de plan o de visió més...
1: Gens, o sigui, jo no m'imaginava gens, de fet no m'ho imaginava ni fa un any ben bé, vull dir-te, jo... De fet, és una cosa que estic portant molt ara de la meva vida, el que et deia, no? Vida personal i vida professional, que és que jo, abans de començar com a tècnica de comunicació, havia estat en el projecte de gent de carrer no es va poder professionalitzar en aquell moment, per motius diferents, llavors jo vaig estar a Ser Catalunya, i quan acabo Ser Catalunya dic, ara què foto? Sí, què faig? I vaig apuntar-me a les proves de comunicació, i van anar bé. Llavors, sí que recordo molt, molt una conversa amb el Marc aquí en aquesta redacció, que era com, tu t'imagines? Però ho deia el Marc mateix, i diu, no, jo tinc altres ambicions. Jo no m'ho havia imaginat mai, jo no vull dir-te. De fet, és això, he viscut un procés en els últims mesos de dir, escolta, aquesta part de periodista, perquè encara que no estigui davant del micro o que només ho estigui davant dels informatius, he d'estar informada, estic envoltada de gent que ho ha d'estar, i per tant, jo ho he d'estar més que ningú, com qui diu. Llavors, jo me n'havia com mig acomiadat, m'havia com passat un dol del que és la periodista, i m'havia especialitzat molt doncs, en la part de comunicació institucional. Clar. De fet, l'any passat em vaig estar formant en això, vaig fer el màster de comunicació en organitzacions. Al final, és encaminar-te cap a un altre d'això. Llavors, de cop surt aquesta opció i dic, doncs per què no, Laia? Vull dir-te, prova-ho, tornes a reconciliar-te amb allò que en algun moment vas dir, mira, no, i total, vull dir, no hi ha res planificat. És estar fent ràdio a la ràdio de la meva ciutat, i al final té la mateixa finalitat. Vull dir, la meva finalitat és que la ciutadania entengui això com un servei públic i res més.
0: Clar. I creus que hi ha molta diferència en quant com es percep el rol de poder que diguem que tenies, per exemple, a l'Ajuntament, que és com una institució, que a la ràdio, que és un altre tipus, una altra mena d'institucions? Creus que el teu rol es percep de forma diferent per la gent?
1: Aviam, jo crec que, clar, jo com a tècnica de comunicació no tenia un com a tasca fer de coordinadora, tot i que la meva feina o la meva manera de ser em feia ser així.
0: Clar, vale.
1: Vull dir, jo ja no era coordinadora de comunicació, però la meva manera de veure com s'ha de fer comunicació, que és que tothom havia d'anar una, que el dissenyador, bueno, dissenyadora, que la part del viure, la part de mitjans, la part de web, les xarxes fos d'una, m'ha portat segurament a entendre com he de fer-ho en aquesta banda. Com em perceben la resta? Pues segurament no t'ho puc dir jo mateixa. També és veritat que fa molt poc que he començat a exercir aquest rol, i que com a Laia m'he de trobar en aquest rol, perquè ara mateix jo crec que no estic exercint al 100% el que hauria de ser una coordinadora. Per què? Perquè m'estic prenent el meu temps, perquè he de saber qui hi ha, com fan les coses, com s'han fet abans, què vull, què no vull. Al final, la ràdio és un ecosistema supercomplex, i amb moltes persones que van, vull dir, hi ha més de 25 programes col·laboradors, i els programes de matí són una història, els de la tarda són una altra, i per tant és aprendre de tothom com s'han fet les coses, no? I aquí he sentit molt, no, és que això s'ha fet sempre així.
0: No significa que...
1: Bueno, parlem, no? S'ha fet sempre així, d'acord. Però és que,
0: per què?
1: Que jo estigui aquí no és casual. Que hagin decidit que una noia que acaba de fer 27 anys, dona, que ve d'allà, estigui aquí, no és casual. Vull dir, perquè si haguessin volgut, haguessin contractat on fos, a fora, haguessin obert un procés de selecció obert, i haguessin portat, doncs, no ho sé, algun director de mitjans d'algun altre lloc. Però estic aquí segurament perquè han dit, ai, mira, i si comencem a focalitzar una mica, i si portem idees noves, i si sortim de... I llavors tot va una mica per aquí. Com em perceben la resta? No t'ho sé dir, al final que t'ho digui la gent d'aquí. Jo en general el lideratge que pretenc desenvolupar té a veure amb el de cuidar les relacions, en el moment en què això no vol dir que siguis menys professional, vull dir que jo em preocupi per com estan les persones que formen part del meu equip, no vol dir que després els hi pugui dir, mira, això no, això sí, o això sí, però, o tira per aquí o tira per allà. Però en general intento que les relacions amb els, tant els treballadors com els col·laboradors, que evidentment són tipologies diferents de relacions, siguin d'igual a igual i respectant que aquí hi ha hagut gent fent moltes coses durant molts anys i que se'ls ha de valorar, i que tant col·laboradors que porten molts anys i venen cada setmana perquè sí, t'ofereixen el seu contingut per amor a l'art, tant aquests com els professionals que porten molts anys, com la Mònica, per exemple, la Mònica pràcticament, vull dir, és la ràdio, és patrimoni de la ràdio, se l'ha de respectar, se l'ha d'escoltar, se l'ha de, etcètera, etcètera, i també crec que amb tots els treballadors se'ls ha d'acompanyar per fer créixer això que fan cada dia, que té molt de valor, i principalment la manera de fer-ho créixer és la part més digital. I per això estem.
0: Clar, perquè tu diries que hi ha moltes diferències en com coordinar el que dèiem abans, una institució pública, que no pas una ràdio, no? Perquè és un entorn potser una mica més creatiu, la ràdio, que estàvem parlant abans d'innovar, o de per què s'ha fet així fins ara i per què no provem d'una altra forma.
1: Aviam, al final l'administració pública, tot i tenir professionals molt bons, i jo ho he viscut en aquests anys des d'àmbits diferents, i que tots tenen clar el mateix, que és la vocació de servei públic, la institució pública té tendència a fer les coses sempre de la mateixa manera. Perquè si funcionen, perquè ho hem de canviar, no?
0: Sí.
1: Per sistematitzar. Pum, pum, pum, pum.
0: De forma
1: pum.
0: Tradicional, vols dir?
1: O no. O provar cada vegada, però sempre les coses s'han de fer de la mateixa manera. Intentar sistematitzar tots els processos. I té un sentit. Té el sentit de que, si no, les coses col·lapsarien. Perquè de debò, no hi ha tant de personal a l'Ajuntament ni en qualsevol administració pública, no hi ha tant de personal. Hi ha personal molt bo i molt sobrecarregat, també, com a tot arreu, n'hi ha que no. Però al final suposo que sistematitzar les coses i que tot estigui superben explicat i que tot s'hagi de fer amb molta transparència, explicant i sobreexplicant i justificant, que és una mica la sensació que tinc d'allà, no? Té un sentit, que és que quan tu estàs gastant diners públics amb tot el que facis, més que mai ho has de justificar, has d'estar tot super avisat des de l'any passat, vull dir, i en canvi vens a la ràdio i tot i ser un servei públic, és un servei que et demana estar al dia, pràcticament, i que tot el que hagis de fer ho has de poder fer una mica deslligant-te d'aquesta burocràcia, d'aquest sistema de sempre estar pues, fent les coses de la mateixa manera, amb uns terminis marcats. Aquesta seria la principal diferència.
0: Sí. I al llarg de la teva trajectòria has percebut dificultats específiques pel fet de ser dona en els càrrecs aquests com més de coordinació de direcció?
1: Aviam, és que jo he tingut molt bon, no va dir sort, però no ha sigut sort, vull dir-te, m'ho he treballat.
0: M'ho he treballat.
1: No ha sigut sort, però jo he tingut molt bones oportunitats. Parlaves abans del sostre de vidre pel gènere, i sí, però a mi sempre m'ha marcat molt més la classe. Jo al final, vull dir, tinc els meus pares, vull dir, ma mare treballava en un súper i després es va fer administrativa, mentre jo som tres germans, vull dir que, i mon pare treballava a l'aeroport, vull dir que són persones de classe obrera que ens han portat a l'escola pública, que evidentment doncs, potser en un altre lloc, és que no ho sé, sobretot en el món de la comunicació hi ha tanta gent fent de tot, però donar-li donar oportunitats no és tan fàcil per tothom, i sembla que el digital ha fet com baixar aquestes barreres d'accés i suposa un accés més igualitari, tot i que també tinc els meus dubtes, la veritat. Llavors, fins ara no ho he notat, sí que he notat com, vull dir, això sí que vull dir, negar-ho seria una mentida i fer poc favor a la resta de dones d'aquesta ràdio i de tot el planeta, diguéssim. Comentaris, maneres de, no? Al final jo tinc com una doble dificultat, que sóc dona i sóc jove. I llavors és com, ai, no? Vull dir, un comentari... Bueno, no cal com ser molt explícit, no? Però a vegades és com, no cal que m'expliquis això, de debò.
0: Ja ho saps.
1: No cal que ho sé. Ara, quan no ho sàpiga, creu-me que et preguntaré, perquè a mi m'és igual. Vull dir-te, no amago les meves flaqueses, crec que no em fa falta. Vull dir, qui em coneix poc, sóc una persona com bastant transparent, i per més que estigui ocupant un lloc, entre cometes, de poder, un lloc amb certa capacitat de decisió, etcètera, etcètera, vull dir, tothom ha d'aprendre, tothom té un procés d'aprenentatge, tinc unes habilitats i me'n falten unes altres, però que també ho desenvoluparé. Vull dir, soc super jove, vull dir, acabo de fer 27 anys, què més quisiera jo? Que, vull dir, jo no m'ho hagués imaginat. Amb 27 anys està fent la coordinació de la ràdio a la meva ciutat, amb equips, vull dir, amb equips, amb moltes persones, amb una confiança que s'ha generat en mi també, vull dir, no deixa de fer respecte, però bueno, pa'lante.
0: I creus que hi ha hagut una diferència? O sigui, no hi ha tant com a dona, com deies abans, però per exemple, en els teus inicis com col·laboradora, després tècnica de comunicació o coordinadora, creus que se t'ha tractat diferent segons el rol o la posició, diguem-ne, de poder que estaves exercint? O que s'exercies a sobre teu, diguem.
1: Aviam, és que al final és molt difícil deixar de tractar les persones... Clar, jo amb la gent d'aquí, doncs, no sé, amb l'Amadeu de la República, jo vaig treballar per ell, vull dir-te, jo era la seva becària. És molt difícil establir un altre tipus de relació.
0: Clar.
1: Com a mínim, així, no? O amb gent de carrer, amb el Marc, és que jo vaig treballar pel Marc, vull dir-te, jo formava part de la productora del Marc, era assalariada del Marc, per tant, és supercomplicat. Ara, crec que l'important és mantenir les relacions, mantenir-se professional. Si m'han tractat diferent, no, és que, però és que també jo crec que facilito el tractament com molt horitzontal. Vull dir, jo podria haver entrat el primer dia i fer-me un personatge, però no estaria sent sincera amb mi mateixa. I això, aguantar-ho durant molt de temps... O sigui, al principi pensava... igual a la ràdio fa falta més un perfil tajante, eh? I és això, i pam, i pum. Però després vaig pensar, és que hi ha tantíssima gent a la ràdio, hi ha tantíssimes persones que formen la ràdio, hi ha tantíssimes coses que poden passar que no et facis un personatge que no ets, ets com ets. La resta de gent, espero que em tractin bé. Jo sóc de les persones que creu que ser agradable, ser amable i ser bona persona no és una debilitat, tot i que en moltes ocasions les altres persones
0: ho veuen així,
1: ho perceben així. Ara, cadascú...
0: El seu problema.
1: Exacte.
0: I creus que encara existeixen prejudicis sobre les dones que ocupen càrrecs de responsabilitat? No, potser que no ho hagis viscut tu, o que pensis que sí, o que ho hagis vist en altres companyes?
1: Mira, a mi sap molt, molt de greu que haver-me de justificar jo mateixa dient que jo no formo part de la quota de dones de Ràdio Sant Boi. Tot i que alhora, crec que seria ingenu pensar que no hi ha una part d'això. Que no hi ha una part de que jo estigui aquí perquè sóc dona. En el sentit positiu, vull dir-te, el 50%, tu ho deies abans, m'ho apunta per aquí, això és una realitat social, deies. El 50% de la humanitat som dones.
0: Sí.
1: Com pot ser que a la ràdio només hi hagi una senyora locutora i en femení, i la veu de la gent gran, i res més, no pot ser. Per tant, i també ho crec, les coses, les entitats, els gens, el que sigui, es dirigeixen, crec que sí que ho, això sí que ho crec, es dirigeixen diferent si ets una dona o si ets un home. Ara, hi ha tant homes com dones, com dones, el que siguis, hi ha persones que no vull insultar, no vull dir mentides, males persones, bones persones, bons professionals i mal professionals, això sempre, en el general, en el que siguis, però sí que m'ha sabut greu que en algun moment s'ha insinuat que jo formo part d'aquesta quota. I bueno, com a mínim doneu-me temps, vull dir, com a mínim doneu-me temps per demostrar que no, o que sí, però que sóc una aposta per fer coses. Vull dir, no és, va, posem aquí que per la foto surt bé.
0: Clar, i alguna vegada has sentit que havies de fer com fer més per justificar que mereixes estar en tal posició?
1: Mira, això ho vaig notar molt... Clar, al formar part de comunicació estàs en contacte com amb molta gent allà a l'Ajuntament, amb molts departaments, i jo tenia contacte pues, amb els directors i les directores d'àrea. I jo soc una persona que en general observo molt i faig molta anàlisi de tot, i m'adonava que depenent de si el que es prenia la decisió o el que es deia l'explicava un home o una dona, la dona, pel simple fet que, mira, pues, jo què sé, és que vivim en la societat en la que vivim i costa molt no fer-ho, no? Però es sobrejustificava tota l'estona. I jo vaig acabar aquella reunió pensant, només necessito anar a aquesta persona i dir-li que ho està fent tan bé, que és l'hòstia, i que no cal que ens justifiqui les seves decisions, que és una decisió i és una directora d'àrea, i que pa'lante, vull dir, que ja està, carinyo, sí. Que ja està, que t'ho has guanyat, que estàs demostrant-ho i no cal que et justifiquis més. En el meu cas, no he tingut temps encara perquè es posi en dubte. És això, sempre és molt difícil avaluar si és per dona, si és per jove, si és perquè vinc d'on vinc, o quin és el motiu de tot.
0: Clar, i això de el sobrejustificar-se també crec que pot portar també a la sobrecàrrega que dèiem, no? De la dificultat de poder conciliar la feina amb la vida personal, la vida familiar, no? Perquè al final doncs et centres tota l'estona en voler justificar, en voler provar que ets bona, que mereixes estar a X càrrec, també.
1: Hi ha una part de sobrecàrrega mental forta en general, en totes les feines, suposo, però en aquesta més, perquè ocupo un lloc, evidentment, que té certes responsabilitats, i sí, i també hi ha el fet de que les dones, per ser dones, pues, moltes o algunes o tal, pues, tenen projectes vitals, i és difícil de negar-ho, o sigui, això és una cosa com molt íntima, però en el moment en què jo em plantejo ser coordinadora de Ràdio Sant Boi, repenso molt la meva vida. Vull dir, jo tinc 27 anys i jo he volgut ser mare tota la meva vida, des de fa molts anys. Pues a dia d'avui jo no ho veig. O sigui, no ho veig. Perquè sé què m'implica, i perquè estic apostant per la meva carrera professional. Estic apostant per això. Estic apostant per la meva ràdio, per la ràdio que estimo, per la gent d'aquí, per la meva carrera professional també, per què no? Perquè ja et deia abans, jo vaig renunciar a això. Havia renunciat i des de com a la part de comunicació, sigui aquí o hagués estat en qualsevol lloc, perquè tampoc sé quant més temps hagués estat com a tècnica de comunicació, però sí que en el món de la comunicació, això segur. Clar, jo havia fet com aquest pas de no sé què faré, i evidentment aquesta decisió professional té unes implicacions a la vida privada molt fortes, perquè al final els horaris són relatius, la desconnexió digital inexistent, sí. I al final som un servei que ha d'estar com... Si passa alguna cosa, si l'ideal és que la ràdio hi sigui, sempre.
0: Clar.
1: Això és el que jo vull. Si el meu objectiu és passar alguna cosa, hem de tenir tot el que calgui per poder ser-hi. Vull dir, gent, material, tot, estructura, tot el que calgui perquè quan passi alguna cosa, però si no, quin sentit té la ràdio? O sigui, la ràdio en tot l'any t'ofereix entreteniment, t'ofereix informació, t'ofereix especials, fantàstic, però per mi el que s'ha de cuidar de la ràdio, perquè sobretot és perquè és una ràdio local, és la proximitat, i la gent, quan les coses van malament, voldran sentir a les veus d'aquí, les veus que cada dia estan fent per aquí, dient, escolta, que si et passa això has de fer això, ara, avui, tal. Vull dir, l'apagón.
0: Sí, estava pensant en això.
1: Què va fer la gent?
0: Posar la ràdio.
1: Què ens quedava? Posar la ràdio. Per tant, objectiu, assegurar que la ràdio hi sigui.
0: Funcioni sempre.
1: Que hi hagi professionals aquí, locutors, tècnics, gent, tothom, que es pugui comunicar també a les xarxes, perquè, evidentment, negar-se a que les coses s'han d'explicar per les xarxes és negar-se al futur. Vull dir, fa unes setmanes assistia a una formació amb el director de l'Observatori de Ràdio de Catalunya i jo la conclusió que havia fet d'aquella formació i que la vaig compartir amb ell era la ràdio ha de ser també digital o no serà? I ell em responia, i no sé, Laia, fins a quin punt la ràdio en FM té massa futur, perquè al final, vull dir, és un ecosistema, i toquem fusta que no, volem la FM, la volem per nosaltres, ens estimem molt, és una cosa única i és un tresor que hem de mantenir, i més en una ràdio amb tanta història. Però sí, és això.
0: I per últim, quin consell donaries a les joves que volen dedicar-se al món de la comunicació i aspiren a ocupar, doncs, finalment, doncs, càrrecs de responsabilitat?
1: Aviam, jo diria en primer lloc que el que vulguin fer, sigui el que sigui, en l'àmbit que sigui, sigui en comunicació, que el que vulguin fer estiguin molt, molt segures, que ho volen fer i que ho fan des de la genuïtat de que ho volen fer i que li troben un sentit. El meu sentit de tot això és la vocació pública, i la meva vocació pública l'exercia com a tècnica, l'exercia...
0: No ha canviat.
1: Em va sorgir també, no?, el voler fer periodisme. En el meu cap li donava sentit és una frase molt tòpica, però és el donar veu a les persones que no tenen veu, sí? És aquesta. Doncs això, que busquin la seva... Si no tenen vocació, no passa res, no tothom neix amb vocació, no tothom va a la universitat i té vocació, ja et sortirà, i si no et surt, no passa res, però que el que facis tingui sentit per tu com a persona i per tu com a professional. I respecte als llocs de poder, pues, és complicat. Vull dir, en el moment que com més puges, més interferències hi haurà en tota la teva vida, amb el que és el teu... com més puges, la teva vida privada i la teva vida personal es solapen, perquè mantenir-les separades és molt difícil i perquè mentalment has de fer el doble d'esforç per fer-ho, per dir, mira, ara no. Pum, i penges, no? O després sí, això seria, que tinguin vocació, no que tinguin vocació, que facin el que realment volen fer,
0: sí.
1: I el que facin a por todas. I ja està.
0: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada, i m'he après moltíssim amb tu.
1: Gràcies a vosaltres.

Avui hem parlat de comunicació, de lideratge i dels camins que moltes dones recorren per arribar als espais de responsabilitat. Hem conegut una trajectòria construïda des de diferents àmbits de la comunicació, com la ràdio, la comunicació institucional i la coordinació d'equips. També hem vist que, malgrat els avenços, encara existeixen reptes relacionats amb la igualtat i la representació en els jocs de poder. Ens retrobem en la següent temporada d'En Femení.

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva. Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Carl Sagan va fer cèlebre la frase «Les afirmacions extraordinàries requereixen proves extraordinàries». La idea era de David Hume, que el 1748, a la seva investigació sobre l'enteniment humà, escrivia «Cap testimoni és suficient per establir un miracle, llevat que el testimoni sigui d'una naturalesa tal que la seva falsedat fos encara més miraculosa que el fet que intenta establir». Hume ens avisava que fins i tot els miracles depenen de qui els explica, i Sagan en recordava que calen proves per tot allò que se surt del normal. Entre la credulitat i l'escepticisme hi ha un espai ple de misteri, i és precisament allà on neixen figures com el saurís, aquells que diuen tenir un do per trobar pous d'aigua, filons minerals o tresors amagats amb una simple vareta. I si al món rural català encara hi ha qui busca aigua amb una vareta, al món mediàtic internacional hi teníem el seu equivalent més famós, l'Uri Geller, l'home capaç de doblegar culleres amb la ment i llegir pensaments en directe. De fet, corre la brama que Geller va arribar a col·laborar amb empreses petrolieres, alguns diuen que fins i tot amb la Shell, tot per localitzar jaciments subterranis. Ell mateix assegurava que va fer prospeccions de minerals i petroli utilitzant els seus poders psíquics. Si és cert o no, potser és un dels seus millors trucs. Avui volem mirar tots aquests fenòmens amb esperit crític, però sense perdre la curiositat. Què hi ha darrere del saurís? I d'aquests poders que desafien la raó? Autosuggestió, psicologia o alguna cosa més? I com sempre ho farem acompanyats dels nostres col·laboradors habituals i de tots i totes els que teniu a bé de fer aquest viatge amb nosaltres. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben en un camp magnètic d'alta intensitat.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Deixeu-me començar amb un bon amic que ens vol compartir la seva experiència. Un amic, i creieu-me, molt escèptic, ateu i gens influenciable per les històries de fantasmes. En Jaume Vidal ens explica una anècdota que, com a mínim, ens podrà semblar disruptiva.
2: Hola, sóc en Jaume Vidal, sóc un propietari d'un petit càmping a la Catalunya interior i una vegada em vaig trobar amb un problema en el pou que subministra aigua al càmping. Vaig trucar a una persona que m'encarrega les bombes dels pous i va venir, no? Bueno, va venir, va arreglar la bomba del pou, tot perfecte. I un cop ja havia fet tota la feina, allò parlant allò de foteses, amb la feina ja feta, que jo li vaig dir que jo recordava com el meu pare m'havia explicat que per fer aquest pou va trucar amb una persona d'aquestes que busca aigua amb vares o amb pèndols, i que va venir a la zona, va estar voltant durant tota una tarda, fins que va determinar el punt on deia que per allà passava dues vetes d'aigua i que per allà segur que tindríem aigua, que no hi hauria problema. Clar, jo li vaig explicar, li vaig dir que jo això no m'ho creia. I ell, sense dir res, se va anar cap al camió, va tornar amb un pèndol i es va posar a donar voltes per la zona del pou, movent el pèndol. Jo en tot moment em vaig fixar en que amb els dits no estigués forçant el moviment del pèndol. I vaig veure com de mica en mica el pèndol s'anava alineant amb una línia recta, deixava donar voltes i es movia d'un contra l'altre amb una línia recta, i quan es movia en aquesta línia recta de manera constant, va parar i va dir, diu, per aquí baixa la veta d'aigua. Repeteixo, jo em vaig fixar en tot moment en els dits que no estigués forçant el moviment del pèndol, no ho va fer, jo no em crec aquestes coses, però ho vaig veure amb els meus propis ulls.
1: Doncs ja ho veieu, déu-n'hi-do amb aquest pèndol, eh? Què hi havia aquí? Un miratge? Un truc? Un imant? I ara sí, entrem en matèria. Saludem en Jordi Vilà, que és geòleg, professor i promotor de la plataforma geòleg.cat. Jordi Vilà, com estàs? Jordi? Jordi? Ei, Jordi? Ep! Què? Què fas? Què fas? Què fas?
3: Perdó.
1: Què fas?
3: Que m'has fet venir una altra vegada. És que estava, no, res, estava taladrant, estava intentant buscar aigua.
1: Havíem quedat a aquesta hora.
3: Sí, estava intentant buscar aigua i estava mirant a veure si la trobava, un taladro, bueno.
1: Ah, però és allò que ja m'ho vas dir, no? Que sí. Provaves unes varetes aquelles que et vas comprar per internet, no?
3: El temo.
1: Però, tio, si allò que em vas ensenyar eren antenes del cotxe, tio.
3: No, antena és un receptor. Ah, no sé, sí. Jo ho estava provant. Perquè jo he sentit a dir molta gent que com en Jaume, que ha vist aquestes coses, aquesta espècie de màgia, no sé si dir-ho així. No?
1: Què t'ha semblat aquesta anècdota? És disruptiva. I escolta, en Jaume, de fet, ell ho diu, no? Que no, ell no creu... No és un creient fàcil, al contrari, no? Més aviat és molt ateu.
3: Sí. Mira, és una anècdota que no només l'he sentit a dir a en Jaume, sinó que l'he sentit a dir a molts altres llocs i en contextos una mica curiosos, com per exemple amb preses d'aigua embotellada, amb petroleres, amb gent doncs, que contracta sauris per mm-hmm. veure si troben aquesta aigua. Fins i tot ajuntaments i, evidentment, particulars. Jo he vist molt això. Si vols, t'explico una anècdota meva.
1: A veure.
3: Fa un temps.
1: Sí.
3: Em va contractar un senyor que volia fer un cultiu de tòfones. I em va dir, m'he comprat tot aquest terreny, no tinc un punt d'aigua, no tinc accés a l'aigua, estava lluny, la veritat és que estava lluny amb un sacarral, i mm-hmm. vull trobar l'aigua. I a veure si tu, que ets geòleg, m'ho pots trobar. Jo vaig fer trigonometria, vaig veure, dic, mira, aquesta roca és un potencial aquífer, vaig buscar-la, on cau, a quina profunditat, tal, i li vaig dir, doncs mira, agafes des d'aquest punt, si baixes 300 metres, hauries de trobar aigua. Uh-huh. Perquè la roca que et punxaràs porta aigua, sí, endavant, no sé.
1: Vas utilitzar, diguem-ne, la ciència, la teva expertesa i els mapes, no?, diguem.
3: Exacte, mapes, trigonometria, ciència, uh-huh. vaig utilitzar. I em va dir, doncs, ostres, diu, mira que curiós, diu, perquè he contractat un saurí, també, com si haguéssim una segona opinió, i m'ha dit exactament el mateix punt que tu i la mateixa profunditat que tu.
1: Veus?
3: Dius, ostres, doncs mira, això em porta a pensar, jo quan he vist saurís treballant... No sé si dir-ho així. Jo quan he vist saurís treballant, t'he de dir que són uns profuns coneixedors del territori, que coneixen el territori pam a pam, i que es fixen molt en el seu voltant, i que saben on hi ha les fonts, i que saben també on hi ha l'aigua. I et diré també una cosa, Sergi, que a Catalunya, si punxes, has de baixar més o menys, però trobes aigua,
1: Clar.
3: Gairebé a tot arreu. Que sigui potable o no, és una altra cosa. Però que hi ha aigua, sempre n'hi ha.
1: O sigui que l'aqüífer és molt extens, sota, almenys al nostre país,
3: sí.
1: No?
3: Sí. I mira, diré ara una cosa, t'explico una cosa sobre els aqüífers. En Jaume parlava d'una veta d'aigua, i això uh-huh. ho he sentit molt a dir. És que he trobat una veta d'aigua. Una veta d'aigua, tu, què et recorda? Et fa pensar, doncs, potser en dos pams d'aigua que circulen a tota velocitat per dins de terra, no?
1: Com un riu molt petit, que va ràpid,
3: sí.
1: No?
3: Sí, exacte. Exacte. Sí. Doncs sí. Un aqüífer no és això. És ben diferent. Un aqüífer és la pròpia roca que té una certa porositat, per aquella porositat hi entra l'aigua com si fos una esponja, aquella roca reté l'aigua. Uh-huh. Tu quan forades, aquella aigua, com que està sota terra, està a alta pressió, i aquella aigua, quan forades, fas un forat i toques aquella roca que té aquella aigua, l'aigua surt. Uh-huh. I l'aigua pot sortir a pressió, pot no sortir a pressió. Vale.
1: Sí, no és la idea d'un pou, tampoc.
3: No. Ni una bossa d'aquelles que de vegades ens diuen una bossa d'aigua. Uh-huh. T'imagines, doncs, una cavitat immensa sota terra, plena d'aigua fins a dalt. Com si diguéssim, hi posaries la piragua allà i una llanterna i aniries per allà dins, no?
1: Es diu més del gas, però també és veritat que s'ha dit alguna vegada, si tens raó.
3: Sí. Doncs això, sota terra, no existeix, jo no sé que siguis una gruta, una caverna. Uh-huh. I grutes i cavernes n'hi ha, però no són a sota Catalunya. No estem foradats com un gruyer nosaltres.
1: Però, clar, aquest fenomen, no? És a dir, en Jaume ho explica d'una forma molt gràfica, no? Un senyor amb un pèndol, no? Això que es coneix això com la radiestèsia, no? Que es barregen diferents coses, no? I hi ha gent que diu que és capaç de detectar-ho amb la ment, n'hi ha que s'hi posen aquelles vares, no? I després hi ha aquest ofici del saurí, no? Que tu deies. Hi ha gent que s'hi dedica professionalment, sembla ser, però també és veritat que tu dius, no, coneixen bé el territori. La cosa és, quina tarifa és més barata? Si la del saurí o la dels científics? Si al final
3: és la del saurí.
1: Clar, és la
3: sempre
1: més barata.
3: És la del saurí. Sí, és la més econòmica.
1: Arriben a una conclusió per un mètode similar al del científic, igualment. El que passa és que fan la feina a casa, no? Entenc?
3: Mira, t'explicaré mètodes que fan servir els saurís. Primer t'explico una mica d'on va sortir el saurí, perquè per posar una mica de context. Uh-huh. Jo he estat buscant fonts històriques, m'he remuntat a molt de temps, perquè, a veure, l'home busca aigua des de que existeix, no? Aleshores...
1: Sobreviure ni que sigui, no?
3: He buscat, doncs, si hi ha des de l'època dels romans, si els egipcis buscaven aigua, evidentment tots buscaven aigua, però com la buscaven? Doncs mira, els egipcis tenien el riu Nil, tampoc potser els hi feia molta falta anar a buscar sota terra, tot i que en tenien, eh? Però mira, la primera nota de veritat que s'està parlant dels saurís ve d'una xilografia de Sebastian Münster amb un llibre que es diu Cosmografia. El 1550. 1550 hi ha una xilografia allà que es veu una persona amb una vareta en forma d'Y, però que no està buscant aigua. Ah. En aquella època els saurís van començar buscant mineral.
1: Ah, molt bé.
3: D'acord? Sí, buscaven mineral. Després també ha sortit en altres llocs. Per exemple, hi ha un llibre molt famós que es diu De Re Metallica, del 1556, de Georgius Agricola, mm-hmm. i allà també doncs, es mostren una sèrie de miners amb una vareta per localitzar aquestes vetes i aquests filons. I, doncs, des de temps immemorials es fa servir aquesta espècie de radiestèsia, que la radiestèsia no és res més que notar una sèrie d'energies que et porten, doncs, a que la vareta es mogui, a que el pèndol es mogui, però, esclar, el que realment està movent tot això és la persona, no ho oblidem, vull dir que ho porta una persona, no es mou perquè sí.
1: Sí, però recorda, perdona, que en Jaume deia allò de... Sí. Vaig fixar-me amb els dits que no, es mogués. Clar, deu tenir un truc molt ben elaborat, també, aquell senyor, no?
3: Sí. I això t'he dit, jo per això te deia que els saurí són uns profuns coneixedors del territori. Tu quan vas al territori, jo volto bastant per muntanya i et sé dir els punts de les fonts. Puc arribar-los endevinant. Mira, allà segurament hi ha una font. Uh-huh. I moltes vegades l'encerto, perquè conec la roca, perquè conec certes coses que m'hi porten a pensar això, eh? Uh-huh. Aleshores, un saurí fa exactament el mateix. Té punts de referència al territori, punts d'aigua, etc, profunditats, tal, tal, tal, i et pot dir, si forades aquí, trobaràs aigua. A vegades no la troben. I els geòlegs tampoc, eh? Vull dir, els geòlegs fallen moltes vegades, també.
1: Però
3: els geòlegs fem... Sí, sí. Els geòlegs fem servir una sèrie de mètodes, fem servir màquines, fem servir detectors. Uh-huh. Si vols, t'explico una mica com funciona això de buscar aigua molt ràpidament.
1: Fem una cosa, si et sembla, avancem una mica i fem també que entri el nostre convidat resident, el comunicador, el director de comunicació i de relacions institucionals del Centre d'Investigació Beta, l'Albert Palou, que cada setmana ens assisteix. Hola, Albert, com estàs? Com va tot?
4: Hola, hola, hola a tothom. Saludo efusivament perquè m'han fet notar d'altres podcasts que entro abruptament i he pensat, va, saluda.
1: Doncs ben saludat. Escolta, abans de continuar amb el que deies, Jordi, per entrar amb l'Albert un moment, després tornem, eh?

0: fan servir tota una sèrie de màquines, tota una sèrie d'instruments, eh? L'aigua sota terra té tendència, quan circula entre les roques, es mineralitza i agafa salts. Per tant, és conductora elèctrica. I ara em diran, oh, veus, per això és el que nota, no sabrís.
1: Clar, les energies que tu deies,
0: aquesta,
1: no?
0: Aquesta electricitat. Bé, anem a mirar quina electricitat és. El potencial elèctric és de pocs centenars de mil·livolts distribuïts en centenars de metres. És a dir, és com intentar notar una pila de botó al Camp Nou.
1: Bueno, no
0: vale, per posar-nos una cosa aquesta. És a dir, abans notaràs, per exemple, el camp elèctric de l'atmosfera, que és més o menys de 100-200 volts metre, que no pas els mil·livolts que ofereix aquestes espècies de corrents subterrànies. De fet, una altra cosa que es pot medir és si hi ha un cos d'aigua, serà més densa la de dins de la Terra, no? Hi haurà més densitat, hi haurà més pes, perquè hi ha aigua. Aleshores, també hauria d'haver-hi una variació gravitatòria. Hauries de notar la gravetat.
1: Clar.
0: Doncs,
1: si hi ha una massa, no?
0: Exacte. Doncs estem parlant de microgals. Això, o sigui, un microgal és tan poc detectar. Un microgal és que ni tots els gravímetres de la Terra poden detectar aquesta precisió.
1: Una misèria, no?
0: És tan misèria, sí.
1: Testimonial, allò.
0: Sí. I després també dius que no és ni energia elèctrica ni energia gravitatòria, sinó que estem parlant de magnetisme.
1: Ah,
0: i fins i tot calor, podria arribar a dir, eh? Magnetisme. L'aigua no és magnètica. L'aigua en si, és a dir, tu costes un imant a l'aigua i l'aigua no queda, no s'atrau.
1: No.
0: L'aigua pot ser polar. Atenció, no, per no confondre termes. Polar vol dir que tu, quan acostes un camp magnètic a l'aigua, l'aigua s'orienta. Es pot orientar, les molècules es poden orientar, però no és magnètica. És a dir, no,
1: però igualment,
0: no controlament.
1: Perdona, a simple vista i efectes pràctics, una persona que quan passa el fenomen aquest de l'orientació polar no hi veuria res, simplement és a nivell molt molecular i no, en tot cas atòmic,
0: sí,
1: pràcticament.
0: Sí. Estem parlant de coses irrisòries. I l'altra cosa, és a dir, torno allò que ens hem imaginat, aquell flux d'aigua de dintre de terra,
1: sí,
0: que corre
1: filó,
0: tant,
1: si
0: aquest filó, no, és allò, hem d'imaginar, roca empapada d'aigua. És a dir, jo puc punxar aquí, punxar 200 metres, puc trobar la mateixa aigua. O no, a vegades no la trobo perquè el cos que la conté s'acaba, és igual. Però saps a quina velocitat pot córrer l'aigua?
1: Aviam.
0: A dins de la roca? Atenció, dins de sorra fina, si trobem aquella roca que és tan aspra, si s'omple d'aigua aquella roca, va a la velocitat endiablada d'un centímetre o 10 centímetres com a màxim cada dia.
1: Caram, és quina dir, cara de velocitat els àtoms d'aigua.
0: Pràctic, o sigui, no hi ha un flux. No hi ha un flux. Si es fa dins d'argiles, aquesta velocitat baixa fins a mil·límetres any.
1: Mare
0: imagina't.
1: Déu, clar. Sí.
0: Per posar-te un exemple, a l'Anoia, a la comarca de l'Anoia, hi ha una font que l'aigua que raja d'aquesta font, saps de quan és?
1: Aviam.
0: De quan va ploure a l'època romana.
1: Buah, imagina't.
0: És a dir, és aigua de fa 2.000 anys. Hi ha fonts a Catalunya que raja aigua molt antiga. Hi ha fonts que raja al cap d'una setmana d'haver plogut. Però perquè et facis la idea una mica de les velocitats endiablades que agafa l'aigua de sota terra, eh?
1: És a dir, perquè tothom ens entengui, més que imaginar, com deies tu, un flux o un riuet petit, és molt més gràfic imaginar-se una pedra molla, no?
0: Ah, exactament, una pedra molla per dins.
1: Que és porosa i que hi ha l'aigua que s'ha mullat per dintre i aquella aigua poc o molt es desplaça, però a una velocitat irrisòria, no?
0: Mira,
1: a una escala humana
0: no és
1: perceptible, pràcticament.
0: Exacte. Jo aquí faig una tonteria, que és, agafo una pedra de la mida d'un puny, la peso abans, la submergeixo en aigua durant una hora i la peso després. La pedra pesa bastant més, perquè ha absorbit tota una sèrie d'aigua i tu no la veus. Tu pots assecar la pedra per fora, però pesa més. És una tonteria, però això és molt gràfic. Doncs això és un aqüífer. I a la velocitat que anem, doncs no hi ha un flux d'aigua, no hi ha magnetisme. L'electricitat, com pots veure, és irrisòria. Per tant, hem de fer servir detectors, els geòlegs, és a dir, punxem uns claus a terra, amb uns fils conductors, i medim l'electricitat. I a vegades es veu o no es veu.
1: Està clar, perquè és molt imperceptible.
0: Sí.
1: Escolta, tornem a l'Albert, que té moltes ganes d'explicar-nos què té a veure Alemanya amb el Saurís, i m'ho ha fet saber de forma molt clara abans. Llavors, va, Albert, dispara.
2: Home,
1: què ens has de dir dels alemanys?
2: Bé, és que clar, sempre una prèvia, és que estem parlant potser de l'únic estat que ha finançat amb fons públics la investigació d'això, llavors dona per bastant. I a més, he de dir que m'he divertit bastant preparant aquest programa, perquè he pogut entrar en una cosa que en altres programes no podem fer, que és científics barallant-se entre ells. Altres vegades no ho podem fer perquè no hi ha científics defensant segons quines coses, però aquí sí que hi ha científics intentant fer estudis

0: seriosos, intentant publicar-ho en revistes científics i després generant respostes amb cartes, o sigui, els científics es barallen per carta, aviso, cartes, contrarèpliques, queixes públiques, suposo que bronques en algun congrés, i això és un, diguem que un conflicte bastant lamentable, si t'ho pares a pensar, perquè dos científics al final tampoc són, no sé, vull dir, a les èpoques de Guardiola contra Mourinho tenien més gràcia, segurament, que això.
1: Com una sessió de control al govern. D'aquestes que es tiren els plats pel cap. Però clar, per carta, de fet és una mica similar a la velocitat de l'aigua per les pedres, que deia Jordi.
0: Sí.
1: Avorridor, però bueno, en fi. Va, digues.
0: I això, com us deia, acabes molt a Alemanya. I em sembla avui potser podríem fer que ens acompanyés l'audiència en la trista història de Hans-Dieter Betz, un senyor que feia altres coses. En realitat era un físic especialista en la física de les esferes, però també el feien estudiar el tema dels sauris perquè el govern li pagava, li finançava la investigació.
1: Fons públics, això?
0: Sí. També ara, per cert, o sigui, aquest senyor també ha estat mirant si havia fet coses de a nivell de planeta o això, perquè era físic d'esferes. Jo vaig fent apunts per lo de la Terra plana, perquè, no sé, jo pensava que faríem el programa algun dia. Jo tinc el guió.
1: En fi, en tot cas, escolta, no t'entrebanquis gaire amb els noms en alemany, que prou feina tindràs, o sigui que va, tira.
0: Bueno, no sé, ja en parlarem, no sé. Bueno, un pas previ, abans d'arribar a Hans-Dieter Betz, hi va haver un estudi que també es va fer cèlebre a Alemanya, que era els estudis de Kassel, que responien a un repte que va llançar una persona que segurament acabarà sortint en altres programes, que era James Randi. James Randi, per si algú no el coneix, que bueno, segurament és molta gent, era un mag il·lusionista que es dedicava a fotre-se'n una mica de les pseudociències i es dedicava a llançar reptes d'escolta això, doncs demostra-m'ho. I en el cas d'això dels saurís i de la radiestèsia, ell va dir que donaria 10.000 dòlars a qualsevol que li demostrés, aplicant el mètode científic, que això era real. I aquí van néixer els estudis de Kassel, que bueno, van agafar unes quantes desenes de saurís alemanys, perquè, aviso, spoiler, n'hi ha moltíssims saurís a Alemanya, moltíssims, dona per experimentar amb mostres enormes.
1: O sigui, és un col·lectiu de gairebé sindicat, no?
0: Sí. I, lamentablement, la Societat Parapsicològica Alemanya, que és qui va liderar aquest estudi per intentar rebatre les bromes de James Randi, van arribar a la conclusió que no ho podien demostrar.
2: La Societat Parapsicològica?
0: Sí.
2: Carai, per què s'hi va posar la Societat Parapsicològica?
0: Bé, perquè mira, suposo que passaven per allà i van dir, però clar, bueno.
1: Sobre James Randi, jo recomano a la gent que ens escolta que llegeixi la seva biografia, i hi ha algun documental online molt, molt interessant sobre la vida d'aquest senyor, que és una vida amb llums i ombres molt, molt especial, però que va estar literalment obsessionat tota la vida, obsessionat desmuntar aquest tipus de mites, i de fet va escriure un llibre sencer, bastant gruixut, per desmuntar Uri Geller, paraula per paraula. És bastant espectacular, jo el recomano molt. Sí. Disculpa, Albert, digues.
0: No, sempre amb ganes de parlar algun dia de gent que doble culleres. Però bueno, no, clar, ara pensareu, bueno, clar, escolta, la Societat Parapsicològica, òbviament aquesta gent no tenien un, vull dir, no sé, gent poc seriosa. Això. No, anem a buscar gent seriosa. Hans-Dieter Betz, com us deia abans, professor de la Universitat de Munic, recerca finançada per el govern de Munic, pel govern alemany, o sigui, fons públics, a part de ser especialista en física d'esferes, el feien estudiar el fenomen del sauris perquè ell hi estava a favor, bàsicament.
1: I estava d'acord amb que això era fidedigne i era genuïn,
0: sí. I el govern d'Alemanya, als anys 80, va decidir que volia treure l'entrellat d'això, i després de segles de que això fos un tema popular, doncs van decidir finançar-li 400.000 marcs, que al canvi són uns 250.000 èpoques de l'època. Aquest de l'època no sé ara avui en dia quan seria, suposo que bastanta més pasta. Doncs, bueno,
1: 250.000 euros,
0: 250.000 euros dels anys 80. O sigui,
1: mira.
0: Munta'm un experiment que, per favor, ens demostri si això és veritat o no. I el tio s'ho va prendre en sèrio i va organitzar els mítics, si els busqueu, Schönen Experimenten, que sona molt èpic, però si ho tradueixes són els experiments del graner.
1: Sí, a vegades les traduccions són com de les pel·lícules, eh?
0: Perquè, sí, perquè bàsicament el senyor Hans-Dieter Betz i el seu equip, que no sé si era molt gran, va construir un graner enorme de dues...
1: A veure, per on ens, cap on ens porta tot això?
0: Imagineu-vos un graner d'aquestes de pel·lícula americana que fan servir per fer els balls en pobles rurals, una estructura així sí, grossa, amb dos pisos. Al pis de baix va construir tot un sistema de canonades mòbils que es podien anar canviant de posició i de direcció i que a més podies fer-hi passar diferents tipus d'aigua, o sigui, aigua freda, aigua calenta, aigua salada, aigua turbulent, aigua bruta, i que de forma ràpida tu tenies tota una planta d'un graner en el que tenia un sistema de canonades on podies fer passar aigua de formes molt diferents. També va construir, va construir al costat del graner i d'aquest graner de dues plantes, va construir un allotjament per poder tenir els saurís participants a l'estudi en condicions. I bé, en tenia 500. Si el senyor...
1: 500 saurís en un lloc a pan i cuchillo, que diuen, pagat pels fons públics d'Alemanya.
0: Sí, sí,
1: molt
0: sí, 500 saurís...
1: Quines dates era això? Ho tens
0: 1987-1988. Va estar dos anys fent l'estudi. O sigui, dos anys d'un graner amb saurís anar passant per allà.
1: O sigui, mentre queia la Unió Soviètica i l'Alemanya tornava a reunificar, estava passant
0: mentre això,
1: eh?
0: Passava, Hans-Dieter Betz estava en un graner amb unes canonades mòbils.
1: I uns senyors allà anar cobrant
0: amb una mena d'alberg ple de saurís, que els anava fent passar, va fer milers i milers i milers de testos, que cada test durava una hora, posava un dels saurís dins de la segona planta del graner i li feia dir, escolta, on és l'aigua? I el senyor Saurí, senyor o senyora, havia d'assenyalar el punt on ell creia que era l'aigua en el pis de sota. Plantejament experimental d'una elegància absoluta. Li feia repetir 10 vegades en cada test. Això feia que cada saurí estava una hora a la segona planta del graner anar assenyalant, ara on és l'aigua? Aquí. Ara on és l'aigua? Aquí. I a partir d'aquí anaven veient la comparativa d'on responia a on era l'aigua de veritat. Tampoc és un experiment molt complex, eh?
1: No, però sí que és veritat que serveix precisament per desmitificar-ho i pel que deia en Jordi, perquè si et coneixes el territori, clar, si no coneixes per on passa realment l'aigua, sí, és una cosa doncs aleatòria, no?
0: Van contractar uns mags professionals perquè analitzessin i certifiquessin que no hi havia cap forma possible des del segon pis de saber on era l'aigua del primer pis. O sigui, que es van assegurar, que s'ho van prendre en sèrio.
1: Home, s'ho van currar, o sigui, aquí hi ha un... Home, ja que l'he públic, doncs mira, almenys, tio, s'ho va treballar.
0: Sí, el problema és quan... Bueno, això ara, un parèntesi, els que hem estudiat ciències sabem que hi ha una frase molt mítica, que és que existeix la veritat, la mentida i l'estadística. I el problema de l'estudi és quan el senyor es va posar a fer l'anàlisi estadístic i el plantejament. Sí, perquè, clar, dels 500... Dels 500 que tenia inicialment, sembla ser que n'hi va haver uns quants que no li acabaven de fer el pes.
1: Ai.
0: I el que va fer va ser quedar-se... Sí, en va descartar 457.
1: Ah, o sigui, els que no li quadraven...
0: Sí, els que va veure que no encertaven mai res, els va descartar. Llavors, 457 els va descartar. I es va quedar amb 43, no sé si he fet bé la suma. Bueno, és igual.
2: Bueno, mira, va
0: repetir la mostra. Sí, bueno, queda 500, els 400 i pico els va enviar cap a casa i es va quedar amb 43. I va dir, bueno, mira, seguiré, ara farem l'experiment només amb aquests 43, que són els que jo he vist que funcionen.
1: Funciona.
0: La cosa que això ja amb el plantejament experimental aquí ja comença a grinyolar una mica. I amb aquests 43 va fer 843 testos més d'aquests d'una hora d'anar buscant aigua. Resulta que d'aquests 43... va trobar un percentatge que ell considerava significatiu de persones que realment assenyalaven l'aigua allà on era. I així ho va escriure en el seu article. Passa que quan miraves les dades resulta que eren 6. O sigui, hi havia 6.
1: Molt bé. O sigui, de 500...
0: Ell afirmava que una vegada fet l'anàlisi estadístic et quedaven 6 persones de les 500 inicials. Allà passa alguna cosa, aquí passa alguna cosa. Aquests sí que ho encerten. Aquests sí.
1: Passa alguna
0: cosa. Hi ha un tema que després aquests 6 els va provar amb un altre experiment i no li van funcionar.
1: I clar, no tens les dades del percentatge de certs, tampoc, d'aquests 6.
0: Sí.
1: A veure, anem al tema.
0: I encara arribes a més tristor. perquè ell considerava un encert tenir un 4% més d'encert que els altres.
1: Ah, ostres, per
0: això. Llavors, clar, la cosa no...
1: supera l'error estadístic, això.
0: No és que funcionés gaire. Ell considerava que havia demostrat que existia aquest fenomen perquè hi havia 6 persones de 500 que després replicant l'exercici no funcionaven, que s'acostaven un 4% més als punts on hi havia aigua al pis de sota d'un graner que els altres. Això va generar, un parell d'anys després, el que us deia, un conflicte, una cosa, una baralla, una batalla entre científics, una cosa èpica i inconmensurable, que és que hi va haver un senyor de la Universitat de Califòrnia, que es deia Jim Enright, que va escriure un article reanalitzant les dades i demostrant que era tot una patranya, perquè bàsicament havia plantejat l'experiment com li ve donar la gana i havia analitzat les dades com li ve donar la gana i havia tret les conclusions que li ve donar la gana. Cosa que Hans-Dieter Betz no es va prendre bé, perquè...
1: Sí, i es va enfadar
0: la frase d'Enright en el seu article de rèplica, dient això és un fallo, però com una catedral, deia que al final li agraïa a Betz haver portat a terme l'experiment més precís mai fet per demostrar que això no existia.
1: És a dir, ben empleats els fons públics, en realitat.
0: A lo qual Betz va respondre amb una carta en una altra revista, una resposta que ningú va acabar d'entendre mai del tot, perquè li va escriure una carta d'agraïment a Enright per donar-li les gràcies per haver donat validesa al seu estudi.
1: Cosa... O sigui, vol dir que l'experimentador... Veus com sí que ha servit d'alguna cosa?
0: No, ell anava per la línia de gràcies per dir que el que he fet jo és veritat. Per tant, gràcies per haver dit que he demostrat que existeixen els sauris. I Enright li anava dient, no, però si el meu article deia tot el contrari. I així es va acabar la trista història de 250.000 euros de finançament públic a Alemanya que van ser invertits en això. Després va caure el mur de Berlín i suposo que es devien estar per altres coses. I no se'n devien preocupar més.
1: Baralla epistolar, èpica. Escolta,
2: aquí també es van fer unes proves, també als Estats Units, que saps què feien? Com quan he dit allò que són profuns coneixedors del territori. Van posar els sauris traient totes les pistes visuals que poguessin tenir en un territori des que ells no coneixien i al final la tassa d'encert es reduïa simplement a l'atzar.
1: Que segurament aquests 6 que deia l'Albert, no? Devien anar una mica per aquí, també, no? Jordi, una cosa, justament que abans ens estaves explicant com es detecta, però és que com es detecta des de la geologia, des de la ciència, l'aigua i els diversos fenòmens que passen a sota terra, perquè ens entenguem. Els sauris també detecten altres coses, en teoria, perquè tu dius que n'has conegut algun i que ja has parlat amb gent que s'ha dedicat.
2: I tant.
1: Digues,
2: a veure, què fan? Hi haurà els que només es dediquen a una cosa, hi haurà que es dediquen només a una altra, hi haurà que es dediquen a tot. Segurament és tot molt divers. Però et faig una llista... perquè vegis què poden arribar a detectar.
1: A veure, sorprèn.
2: A part dels aqüífers, les vetes d'aigua aquelles que dèiem, vetes entrecomillades,
1: Sí.
2: Detecten fractures internes a la Terra, detecten cavitats, és a dir, coves, detecten minerals, metalls, petroli i gas, però ara sortim una mica de la natura, també detecten canonades, conduccions. Metàl·liques i de plàstic, és igual. Clavegueram, cables elèctrics, de telecomunicacions... També, atenció, això ja és una mica més divertit, perquè a mi m'agradaria poder tenir aquest poder, que és detecten antics murs, tombes, pous, monedes, cofres amb tresors.
1: Això, sí. Tresors, Això és el que interessa.
2: Sí. Però atenció, que també detecten, poden detectar malalties, poden detectar intoleràncies, fan una mica això de l'energia vital... poden dir fins i tot quin és el sexe del fetus que portes a dins.
1: Però això ho fan amb varetes, també, o els hi ve el cap?
2: Varetes i pèndols, varetes, pèndols, amb tota aquesta... És a dir, és una sensació, ells noten una sensació. No estic segur que ells la noten, aquesta sensació. Estic segur.
1: Està tot allà mateix, O sigui, tot són coses d'energies i...
2: Sí. Però també detecten, mira, allò típic, les línies, no sé si has sentit de dir mai, les línies de Hartmann-Curry, que són unes línies que orienten la casa, així ha d'estar tot molt ben orientat.
1: Sí, una mica, alguna vegada.
2: En diríem allò com el Feng Shui.
1: Sí, això, però es barreja tot una mica,
2: Són capaços de dir-te que aquí et passo aquesta línia i tu dorms aquí, per això dorms malament. Clar. Però, atenció, mira, va sortir a TV3, saber, la sequera del 2022-23, vam tenir una sequera molt important aquí a Catalunya, va sortir a TV3 i a molts mitjans de revistes, d'entrevistes, etc. Mireu, jo us llegeixo els titulars, perquè us feu la idea una mica de que encara és el Saurí, és un personatge que conviu amb la cultura actual nostra.
1: Sí, és com una cosa molt... Tu ho has dit,
2: I que està respectat.
1: Sí,
2: és molt del territori, exacte. Sí. Mira, titulars. La troballa d'un Saurí misteriós acaba amb els problemes d'aigua al Forja. Ostres. Ostres. El Forja troba una veta d'aigua i ja no caldrà que s'abasteixi amb camions cisterna.
1: Una veta d'aigua.
2: Atenció, Catalunya Ràdio. Un Saurí ajuda a combatre la sequera al municipi del Forja. Es parla del pou de 150 metres i d'uns 140 metres cúbics dia. Uau. Impressionant,
1: Déu-n'hi-do.
2: Realment, ho recordo perfectament perquè vaig entrar en una discussió amb diverses persones de si això havia sigut o no havia sigut veritat. El Saurí era un Saurí valencià que es va posar un mapa de Catalunya del Forja a davant seu, va fer manar un pèndol sobre el mapa des de València, això ho va fer des de València, el País Valencià. Va fer anar un pèndol sobre el mapa i va dir, forar d'aquí. Van forar i va sortir tota aquesta aigua.
1: Això és quasi online,
2: Sí, tant. Saps què va fer? A més, va dir, i a més no us cobraré res.
1: Mira'l.
2: Ostres, va treure el poble de la misèria. Saps què és? No va transcendir els mitjans públics?
1: A veure, explica.
2: Que l'aigua no era potable.
1: Ah.
2: Estava salada. Fixa. És a dir, no servia per res. No servia per res.
1: Bueno, però l'aigua la va detectar.
2: Sí, sí. Bueno, l'ha detectat. T'explicaré una cosa.
1: A veure.
2: Els geòlegs tenim a la península Ibèrica, Catalunya en concret, hi ha el servei de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que té parametritzats tots els cossos d'aigua subterranis i a quina profunditat estan.
1: Ep!
2: Però ostres, potser i el mapa és públic, I el mapa és públic. A partir d'aquí potser ara et desmunto una mica el programa perquè jo t'he anat dient coses científiques, però esclar, sí que és veritat que se'n van descobrint de nous, però com tot la ciència evoluciona, però els que es descobreixen es parametritzen, es mira si són salins, si no, si es pot treure l'aigua, si serveix o no, i estan tots mapejats.
1: I aquest hi estava?
2: I aquest hi estava.
1: Ah, amic, per tant...
2: Jo no sé, a veure, digue'm perspicaç, però no sé si aquest senyor va fer servir aquest mapa o no per dir que el fora de cine en aquest lloc. Els alcaldes desconeixen aquesta informació, molts alcaldes. Per tant, és sorprenent que vingui un senyor...
1: El comú dels mortals també ho desconeix, efectivament.
2: Sí, per tant, és molt sorprenent que et vingui una persona i digui, si forades 150 metres trobaràs aigua i la trobes. Ostres! Carai, doncs no, és que la informació ja la tenies.
1: Ja sabeu, si mai us ve un tal Jordi Vilà amb una vareta al vostre poble, en tot cas, pagueu-li, però sabeu, ja sabeu de què va.
2: Calla, que em guanyaré la vida així. Oh, una altra cosa que es fa també és dir si trobo aigua cobre i si no te la trobo no.
1: Bueno, clar, doncs això sembla un mica, no?
2: És un IES, però potser és una mica atzarós. Fem servir l'atzar, és a dir, forada... Perquè sé que a Catalunya hi ha aigua, ja t'ho he dit abans. Si forades a Catalunya trobes aigua, sigui la profunditat que sigui. Has d'anar molt lluny o molt a prop, però en trobes.
1: Sí.
2: I diversos cossos, En trobes una a 50, l'altra el trobes a 300 i l'altra a 1.500. Però la trobes.
1: Bueno, Déu-n'hi-do, escolta, això...
2: Sí.
1: Albert, els alemanys no hi van tornar, no van tornar a provar.
0: Quan es va reunificar Alemanya, això decau una mica. No he vist més articles. Jo crec que la batalla... fratricida entre Betz i Enrich va acabar va eliminar el tema. Després d'allò apareixen alguns articles, però acaben sent tot revisions d'articles previs per anar revisitant dades estadístiques i anàlisis estadístiques per demostrar que totes aquelles conclusions de publicacions científiques anteriors són errònies i que realment tot allò que s'atribueix en aquests experiments és fruit de l'atzar. Hi ha molts experiments, i també hi ha alguns experiments que s'han fet enterrant ampolletes d'aigua i coses així. I ara, el més recent que he trobat era del 2006, que revisitaven moltes publicacions, algunes del malaurat, pobre i maltractat Hans-Dieter Bietz, on totes les conclusions que treien dels seus estudis s'atribuïen a l'atzar. No sembla que l'interès alemany en l'estudi científic d'això s'hagi mantingut, almenys en l'esfera pública. Segurament les societats parapsicològiques segueixen insistint.
1: Bueno, sí, sí. En fi, no sé, Jordi, digues, és interessant que hi posem aquesta visió històrica, recent dels experiments, també perquè, home, en el fons sí que es demostra que els calés, ja ho dèiem abans, els calés públics han acabat servint també per demostrar que això no portava gaire enlloc. Doncs mira, benvingut sigui. Però malgrat tot, com apuntaves tu, Jordi, no? Continua sent una figura més o menys respectada al territori, no? És una persona que coneix,
2: exacte,
1: que coneix els boscos, coneix els camps, coneix el, no? I per sí, sí, tant, doncs, bé, és com familiar, fins i tot, no? És amb algú de confiança, oi?
2: I la gent, que la, sí, la gent que l'ha vist treballar diu, és que ha trobat aigua. Sí, sí, no, és que no ho dubto.
1: Clar,
2: no,
1: clar.
2: Ja ho he explicat perquè no ho dubto. Sí, sí.
1: És com allò, no? Aquella creença, que segurament té alguna cosa de veritat, de que el pagès et dirà quin temps farà i segurament l'encerta una mica, no?
2: Exactament.
1: Va una mica per aquí. Bueno, doncs, molt bé. Jo crec que després d'aquesta tertúlia tan telúrica, potser hem de tornar al món més tangible, o no tant, ja ho veiem. A veure... Perquè ara arriba el nostre tècnic, muntador, conserge i guia del Museu d'Invents Estrafolaris, en Xavi Gorro. Xavi, avui les varetes de radiestesa passen la prova d'invent absurd o tens alguna cosa encara més boja?
3: Home, jo, com analfabet complet en el tema, ho trobo estrany. Estrafolari, diguem-ho així.
1: Home, és estrafolari, però és que tu de coses estrafolàries hi entens bastant. Per tant, escolta, no sé, què ens portes avui?
3: Doncs, clar, com que jo sé que en aquest programa hi ha una mà negra que es nega a parlar sobre la forma real que té la Terra, doncs jo avui us portaré...
1: Ja hi som.
3: Bueno...
0: No, s'ha de posar sobre la taula, això.
1: És que...
2: Sí, sí,
1: escolta,
2: sí.
1: No tenim tot el dia, eh? Tu ens has d'explicar això teu, eh? Va, tira.
3: Doncs jo avui portaré... Una de les idees més boges sobre quina forma té el planeta Terra. I això és una teoria que va fer un senyor que es deia John Scripps Sims Jr. Aquest senyor, a principis del segle XIX, s'ha de dir que estava absolutament convençut que la Terra estava buida per dins. Però no buida en el sentit simbòlic o en el sentit filosòfic o metafòric de que som gent que som uns descreguts i que no tenim sentiments i que per tant estem buits, no? I que buidem la Terra. No. O sigui, ell creia que la Terra estava buida de manera material, o sigui, que sota la Terra...
1: Físicament, no?
3: Físicament, no hi havia res. És més, no que no hi hagués res, sinó que sota el que és la superfície terrestre hi havia un altre món, amb diferents muntanyes, amb mar, amb llum pròpia, i potser, això no ho assegurava, amb una civilització sencera. I és més, aquest senyor no només s'ho creia això, sinó que va fer o volia fer allò que qualsevol persona racional vol fer, és preparar una expedició per anar a comprovar-ho.
1: Home, clar que sí. Ah. Home, i tant. Qui no voldria anar-hi?
3: Clar, òbviament. Comencem a explicar qui és aquest senyor. El senyor Symes no era un home qualsevol, no era un boig qualsevol, sinó aquest home va ser capità de l'exèrcit dels Estats Units, veterà de guerra de la guerra de 1812, la guerra que va enfrontar Anglaterra amb els incipients, amb els recent creats Estats Units, i era considerat com un home respectat, educat, i pel que sembla també tenia molt de temps lliure, perquè quan es va retirar, quan va passar a ser veterà de guerra i va deixar l'exèrcit, va muntar un negoci que es dedicava a comerciar amb una tribu nadiu americana anomenada els Fox, va fracassar i per això va decidir dedicar-se, doncs, a difondre les seves idees. I el 10 d'abril...
1: Inventar coses?
3: Sí, bueno, inventar no, a pensar coses.
1: A pensar, sí.
3: Ell mentre anava allà...
1: A teoritzar.
3: Sí, sí. Però va anar més enllà, perquè el 10 d'abril del 1818 va enviar una carta a diaris, institucions, universitats i premsa, no només d'Estats Units, sinó de tota Europa, que començava així. Declaro que la Terra és buida i habitable en el seu interior. Està formada per 5 esferes concèntriques i oberta pels pols. I a més afegia... Estic preparat per embarcar-me cap al Pol Nord, tan aviat com em doneu suport. I així exploraré l'interior del globus. I firmava com a John Clips Simmers Jr. d'Ohio i ciutadà dels Estats Units. Clar, jo no sé si vosaltres heu rebut cartes estrafolàries a les vostres respectives feines.
2: No tinc... Aquest estil no.
3: D'aquest?
1: Sí.
3: De gent així...
0: Podria... Sí, bueno, només diré que inclou...
1: Un dia ens ho expliques,
0: inclou cucs això. I velletes. Un altre dia en parlem.
1: Fem una secció un dia.
3: Doncs aquest senyor bàsicament, doncs, això va provocar una sèrie de... bàsicament una barreja de riures entre qui va rebre això, perplexitat, però clar, també curiositat, perquè l'home estava disposat a muntar una expedició per anar-se'n a investigar la seva teoria.
1: Clar, bueno. No, perquè el tio, perdona, comença fent... O sigui, és una declaració. Declaro que, no?
3: Sí.
1: Ho afirma categòricament. La pregunta és com arriba a aquesta conclusió, aquest senyor?
3: Doncs aquest senyor creia que la Terra era com una ceba gegant, clar, que tenia 5 capes, que eren esfèriques, això és, bueno, com a mínim era rodona, que això ens acosta una mica a la realitat, o no, no ho sé. Però bueno, ell tenia clar que la Terra era rodona, estava formada per 5 capes, que dins de les capes, de cada capa, hi havia una altra, que totes estaven separades entre elles per espais buits, però que eren perfectament habitables, o sigui, eren com un pis, no?, diferents nivells, i que hi havia dues grans obertures, una al Pol Nord i l'altra al Pol Sud, que eren una mena de túnels naturals que et portaven cap a l'interior d'aquestes capes, que tot estava il·luminat, o sigui, hi havia llum, que hi havia atmosfera pròpia, que hi havia una mena de sol intern, que era com una, ell definia com una bombeta còsmica, que provocava que allà es pogués produir vida. És més, aquest senyor va fer diferents dibuixos, esquemes, fins i tot va fer models tridimensionals de com veia l'interior de la Terra, i va, això sí que ho va teoritzar, de que allà dins hi havia plantes, animals i potser una nova humanitat que estava preparada perquè l'anéssim a descobrir. I per tant ell va dir que estava llest per organitzar una exposició, una expedició cap al Pol Nord per trobar aquesta entrada i anar cap allà. I per fer això, doncs, va passar molt de temps recaptant diners, fent conferències i buscant suports, i contra tot pronòstic va trobar suports. Va trobar gent que es creia el que estava dient.
1: No falla mai, sempre hi ha gent. Sempre hi ha d'anar a l'aventura.
3: Sí.
2: Mira que he demanat jo diners per fer coses de geologia, sí, no me'ls donen.
1: Doncs... Però això, ja saps que has de demanar.
3: Clar, tu dius que hi ha un forat allà hi ha un forat que et porta el títol a la Terra, i segurament...
1: Sí. Però a mi em fascina perquè, segons ho expliques, el tio no és que... No és que tingués cap prova d'això, sinó que és el que li molaria a ell. O sigui, a ell li feia gràcia que fos així, i ja està. Va dir, declaro que és així. Au, ja està. Sí. Perquè, no sé...
3: És la seva il·lusió.
1: La seva il·lusió?
3: Però era la seva il·lusió i cada dia la de más gente. Perquè clar, un tal Jeremias N. Reynolds, que era un periodista, es definia com a periodista i aventurer, va ser el seu gran, diguem, aliat espiritual i després successor. Perquè aquest home se'n va anar fins al Congrés dels Estats Units i
1: era
3: els...
1: Tintín, diguem.
3: Sí, el Tintín americà, diguem, sí. Sí. Doncs l'home se'n va anar fins al Congrés dels Estats Units i els hi va demanar a veure si podien estudiar la manera de finançar una expedició oficial per portar-los al Pol Nord i mirar a veure si trobaven el forat aquest. Que s'ha de dir que no va prosperar. No. El Congrés dels Estats Units va dir que no pagaria aquesta cosa.
1: Oh,
3: i
1: vaja.
3: Clar, això va provocar la decepció una miqueta del senyor Symes i dels seus acòlits, que, tot i que quedar decebuts, no van aturar les seves teories, eh? I van anar sumant cada vegada més seguidors, més acòlits, que fins i tot van adoptar un nom, que eren els simites, que defensaven que a l'interior de la Terra, doncs, hi havia un altre món que estava esperant que anéssim allà a descobrir-los. Però l'home, a mesura que anava passant el temps, cada vegada aquests pronòstics o aquesta teoria es va convertir com en un fet religiós, no? com deies tu, Sergi, que el tio s'ho creia tant que al final ho va fer una fe. I ell va començar a teoritzar amb fervor de missioner, no? Com si fos un missioner que se'n va a una altra terra.
1: Un predicador.
3: Sí, sí, exacte. Per intentar demostrar la teoria, intentar dir, anem a un altre... Bàsicament com un color, no? Uns colonos i anem a colonitzar un nou món que jo he descobert que està sota la Terra. A més, tenia una altra teoria, o sigui, tenia explicacions per tot, perquè coneixeu les aurores boreals, no?
1: Sí.
2: I tant.
3: Doncs aquest home tenia una explicació d'on provenien les aurores boreals. És més, ell deia que això era llum que s'escapava de l'interior de la Terra, d'aquest sol intern que hi havia... Doncs que, clar, que hi havia dos forats, doncs escapava per aquí la llum i per això nosaltres veiem les aurores boreals.
0: Sí, sí, sí, no té cap falla. Té,
1: molt lògic, absolutament, sí. És inapel·lable.
3: No, a més, també podia explicar les migracions de les aus. Les migracions que feien les aus a l'hivern i a l'estiu no eren que s'anaven a buscar climes més càlids, no. És que s'anaven cap a l'interior d'aquests túnels, unes cap al nord i les altres cap al sud.
0: Sí.
2: Clar.
3: I...
1: Tot quadra,
3: I també tenia explicació pel tema volcans i terratrèmols. Aquesta ja potser més patinera.
2: Això m'interessa.
3: Deien que eren respiracions del planeta.
0: Ara
3: la Terra respirava...
0: M'ha desquadrat una mica, això,
3: Suposo que el terratrèmol...
2: Si tu...
3: O sigui, el volcà expira... No, i el terratrèmol inspira, no? No ho sé. Clar, com és lògic, com heu pogut pensar, i com heu fet vosaltres, una part molt àmplia, per no dir total, de la comunitat científica, doncs bàsicament se'n van riure d'ell. I va dir que era, aquest senyor bàsicament tenia idees de bombero i que, a veure, que això no era, no era ciència ni era res. Era bàsicament el que ell volia que passés, però que no era així. Però les seves idees s'ha de dir que va inspirar posteriorment a diferents autors de ciència-ficció moderna, com us explicaré més endavant. Al final, aquest home, el John Clive Symes Jr., va morir l'any 1829 i, clar, no va poder dur a terme la seva idea d'anar fins al Pol Nord a comprovar la seva teoria. Però s'ha de dir
1: no,
3: que el seu...
1: perquè no va trobar-se un govern alemany disposat a pagar.
3: Ah, bueno, és que potser va anar al govern equivocat.
1: Correcte, està claríssim. Digues, si... digues.
3: No, si hagués anat al govern americà ara, potser sí que li haguessin donat diners, perquè
1: ara,
3: aquell,
1: sí, ara,
3: aquell boig que tenen allà, ja, saber.
1: Ja seria el Pol, sí.
3: Doncs bé, el seu fill, que es deia Americus, també no sé què és pitjor, la teoria o el nom del fill, doncs, per no contradir el seu pare, va continuar defensant aquesta teoria. És més, va publicar textos mantenint viu el llegat del seu pare. I segurament aquesta història us sona d'una terra que a la qual es pot entrar per un forat i que dins hi ha civilització. Sí, perquè un escriptor francès anomenat Jules Verne va agafar aquesta, diguem, obsessió que tenia el nostre protagonista d'avui i el va convertir en literatura amb un llibre que es diu Viatge al centre de la Terra, i en el qual doncs ens explica o converteix en ciència el que Symes va creure com a teoria. De fet, el mateix Verne va reconèixer que es va inspirar en aquesta teoria boja del capità Symes per dur a terme la seva obra i l'argument d'aquest viatge en centre de la Terra. Per tant, aquest senyor tenia una idea rara, però com a mi em va servir per algú de crear un llibre.
0: Home, no sé, i amb una meravellosa adaptació de Jan,
3: de ciència-ficció, podem dir, moderna.
1: No sé si Viatge al centre de la Terra segurament és la novel·la més venuda de tots els temps, o una de les que més venuda de tots els temps, amb tota seguretat. Per tant, mira, si va servir per això allò que dèiem, no? Els alemanys van finançar la refutació de la radiestèsia i aquest senyor doncs va acabar inspirant un dels millors novel·listes de la història. Per tant, déu-n'hi-do, no?
3: Win-win.
1: Doncs escolta, no sé, gràcies, per aportar-nos sempre aquest bri de llum de l'estrafolarisme, diguem. Escolteu, va, així crec que toca tancar l'episodi d'avui. I res, això. Gràcies Jordi, Albert, Xavi.
2: Gràcies.
1: Gràcies per ajudar-nos a mantenir el cap fred davant de tanta energia telúrica. Recordeu, la curiositat és necessària, però les proves, encara més. Si mai algú us diu que pot trobar petroli amb una vareta, feu com Sagan. Pregunteu-li si té proves extraordinàries. Nosaltres continuarem buscant. No pous, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu, la Terra no és plana. Fins aviat.

0: 3CAT Info.
1: Les 6. Presó provisional sense fiança per a l'home detingut pels dos incendis de Carme a l'Anoia d'aquest estiu i un altre del juliol del 2024 a la mateixa zona. Diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe on els Mossos d'Esquadra van trobar-hi 27 encenedors i material incendiari. Els alcaldes de la zona afectada es plantegen plantejar-se com a acusació particular. Un terç de Catalunya està en risc molt alt o extrem d'incendi. Gairebé 400 municipis del país presenten restriccions i s'ha tancat l'accés a 7 espais naturals. Des de Protecció Civil fan una crida a la prudència i a la responsabilitat. Ceuta reclama que es declari l'emergència nacional davant del dràstic increment d'arribades de migrants nedant, però el Ministeri de l'Interior ho descarta. La Guàrdia Civil, que assumeix part dels rescats, alerta que la situació és insostenible i que hi ha molts adolescents i nens, tant entre els migrants que arriben com entre els que s'ofeguen. Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no veu motius per pensar que el país fos l'objectiu de Moscou. Més enllà de l'incident, el nou bombardeig de Rússia ha fet almenys 8 morts i una setantena de ferits a Kiev i altres ciutats ucraïneses. Els Estats Units tornen a bombardejar amb força l'Iran i fan 3 morts mentre el règim de Teheran intenta atacar objectius militars nord-americans a Jordània. La guerra a l'Orient Mitjà s'ha reprès i s'expandeix de nou amb un incident a Egipte. La inflació puja el juliol fins al 3,5% de mitjana, empesa pels efectes de la represa de la guerra i la reducció d'alguns beneficis fiscals. En paral·lel, l'economia espanyola ha crescut el segon trimestre de l'any un 0,7%, en part per l'augment de les demandes interna i externa. El govern d'Ayuso confirma que vendrà l'àtic de luxe que havia comprat com a oficina temporal per a la presidenta madrilenya enmig de les crítiques de l'oposició. Amb aquesta operació i la venda de 4 immobles més, espera recaptar 20 milions d'euros que ara preveu destinar als danys provocats pels incendis. La pintura al fresc d'un dels únics artistes del món especialista en aquesta tècnica mil·lenària, el targarí Josep Minguell, compartirà espai amb un dels grans mestres del Renaixement, Benozzo Gozzoli, al museu dedicat al pintor de la Toscana. Minguell és autor de la coneguda com a Capella Sixtina Catalana a l'església de Santa Maria de l'Alba, a Tàrrega.
2: Esports. Marc-André Ter Stegen podria abandonar aquesta mateixa tarda l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam, equip entrenat per Michel Sánchez. La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient per investigar les negociacions del Barça amb el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, arran d'una denúncia del club matalasser. En bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord amb el Joventut per seguir un any més a la penya. En canvi, el Barça, i segons ha pogut saber 3CAT Info, Toko Shengelia pagarà durant el dia d'avui els 900.000 euros de clàusula per quedar lliure i materialitzar el seu fitxatge pel Dubai Bàsquet.
1: Sol a tot el país aquesta tarda i vespre, amb 4 núvols decoratius a l'Alt Pirineu, molta calor entre 35 i 40 graus a l'interior i cap als 30 o 32 graus a la costa, aquí amb molta xafogó. De nit i matinada hi ha activat un avís del Meteocat per calor nocturna a bona part de Ponent i de les Terres de l'Ebre.
0: 3CAT Info.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi.

0: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de Carrer, Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I avui és l'últim programa de la temporada d'un any intens, emocionant, carregat de sorpreses i a vegades fins i tot esgotador. Però hem de dir-vos que marxem de vacances orgullosos. Al setembre dèiem que les tardes d'aquesta ràdio ens volíem divertir, però sempre amb un ull posat a l'actualitat, i ens hem divertit i molt, però mai hem deixat d'explicar les coses que passen aquí a Sant Boi. Les que diem amb alegria i les que desitjaríem no explicar mai. Les dels gols, les dels acords i melodies, les de polítics i entitats, les dels carrers i les dels despatxos, les dels santboians i santboianes. Els de Gent de Carrer volem ser l'altaveu d'una ciutat que mai s'atura. Tampoc ho farem nosaltres. Per això ens fa molt feliços que compartiu les vostres històries amb confiança i també amb generositat i que ens escolteu, que ens agiu i que ens ajudeu després a difondre-les. Moltes gràcies a tots per ser-hi un any més. També a tu, Dani Teruel, què tal, com estàs?
1: Molt bé, gràcies a tu. Sempre es diu, no?, s'ha de ser educat en tota la vida, tant per saludar com també per marxar. Llavors, en algun moment de la temporada, i ja tocava, John, sobretot a tu, també, que has currat molt. I a l'Albert ja sí que ens ha dit adeu definitivament, eh? S'ha de dir adeu. Ja està, a descansar.
0: L'Albert avui ha marxat perquè ja tenia un compromís, però una forta abraçada a l'Albert Vilar, que evidentment doncs, ha estat el pudor de canó tota la temporada amb nosaltres, també al Marc Gavernet, que el tenim per aquí a prop.
1: Molta gent, eh?
0: Evidentment, peces imprescindibles perquè el programa surti com surt, i la veritat que estem molt contents de com ha anat i també, com sempre, molt agraïts per tota aquesta confiança. Avui serà l'últim programa, avui seguirem explicant també l'actualitat de la ciutat amb algunes iniciatives que volem destacar, sobretot una, que vam tenir l'últim ple municipal, en el que es va parlar de fer un homenatge a les víctimes que van ser, en aquest cas, del règim nazi, i en les que va haver-hi un grup polític, només un, que es va abstenir. Jo crec que podeu endevinar quin grup polític és. En parlarem amb el seu regidor responsable i també escoltarem les declaracions i com es va justificar aquesta abstenció, o almenys aquest no parcial, aquesta iniciativa que es va presentar al ple municipal, quan hem sabut que també Sant Boi deixarà de formar part dels municipis que tenen topall pels lloguers. Això hi ha una part que és negativa en el sentit de que no se seguirà posant aquest tope, que ha funcionat almenys perquè no segueixin pujant els preus, no així per baixar-los, però alhora també significa que Sant Boi no entra dintre dels requisits que ha de tenir una ciutat per ser una ciutat tensionada en el sentit de l'habitatge. Avui també ho analitzarem en aquest últim programa en el que, com sempre, tenim moltes coses a explicar-vos. Jo sóc el Joan García i avui us acompanyarem fins a les 8 de la tarda. Esperem que us fem companyia.
2: Ràdio Sant Boi, Gent de Carrer.
0: Avui l'Albert no hi és, però, com sempre, ens deixa les seves efemèrides.
3: Però abans, com sempre, no us podia deixar sense fer les efemèrides d'avui, l'últim programa, el del dijous 30 de juliol. Escoltem la banda sonora de Jurassic Park perquè pràcticament a l'època dels dinosaures, el 30 de juliol de 1930, la selecció d'Uruguai es consagra com el primer campió de la Copa Mundial de Futbol en vèncer la final a la selecció argentina per 4-2. El que no sabia la gent és que abans de jugar aquest primer Mundial, Uruguai ja havia guanyat 2, o això diuen les 4 estrelles que tenen a la samarreta, ja que van guanyar els Jocs Olímpics del 1924 i del 1928, que en aquell moment organitzava la FIFA. El que no diuen és que els seus rivals europeus no podien fer servir jugadors professionals. El seu jugador estrella crec que era un Tyrannosaurus Rex. I avui fa 55 anys d'això. Escoltem Walking on the Moon del grup de Police perquè un 30 de juliol de 1971 aterra a la Lluna la missió de l'Apolo 15 amb els astronautes David R. Scott, Alfred M. Worden i James P. Irwin. Va ser la setena missió a la Lluna i la quarta de les sis en total que van analitzar. La primera, el famós Apolo 11 de Neil Armstrong i Buzz Aldrin, va ser 2 anys abans, i l'última el desembre de 1972, un any després, amb la missió de l'Apolo 17. 54 anys després, tocaria tornar a la Lluna en algun moment. I fa 51 anys passa això. Escoltem la banda sonora d'Irlandès, la pel·lícula de Martin Scorsese, i on un dels papers principals és del Pacino, que interpreta a Jimmy Hoffa, un sindicalista que va desaparèixer un 30 de juliol de 1975. No era un sindicalista qualsevol, sinó que, a més de ser el president de la Germandat Internacional de Camioners, va ser un dels homes més poderosos dels Estats Units durant els anys 60 gràcies al crim organitzat. De fet, era el gran enemic del president John F. Kennedy. Fins i tot, hi ha teories que diuen que ell va orquestrar la seva mort. I un dia com avui, de fa 51 anys, va desaparèixer sense deixar terrestre. I mig segle després mai hi ha hagut rastre del que va passar. Coses dels Estats Units. I fa 25 anys debuta aquest grup. Un 30 de juliol de 2001, el grup estadounidense The Strokes va treure el seu àlbum debut, This It, on estava aquest Last Night. Aquesta cançó del grup de Nova York supera els 820 milions de reproduccions a Spotify i la revista Rolling Stones va valorar aquest àlbum com el 199è millor àlbum de tots els temps i el 8è millor àlbum debut de tots els temps també. No està gens malament per començar. I fa 6 anys surt aquesta cançó. Un 30 de juliol de 2020, el raper de Nova York Christopher Soriano Jr., més conegut com a CJ, va treure la seva primera cançó, aquesta que estem escoltant, Whoopty, quan tenia 23 anys. Qui diria que 6 anys després seguiria sent la seva cançó més famosa amb més de 850 milions de reproduccions a Spotify. Per cert, Blue Cheese, quan diu Blue Cheese, no refereix al Roquefort, sinó als bitllets de $100, que són blaus. I fa 5 anys surt aquest àlbum. Un 30 de juliol de 2021, la cantant de Los Angeles, Billie Eilish, va treure el seu segon àlbum d'estudi titulat Happier Than Ever, amb aquesta cançó que porta el mateix nom. El tema acumula quasi 1.900 milions de reproduccions a Spotify, però per dir-se Happier Than Ever no sembla massa feliç. I comencem les felicitacions, perquè fa 79 anys aquest actor... Escoltem és la banda sonora de Terminator, perquè un 30 de juliol de 1947 va néixer al poble austríac de Tal l'actor i exculturista Arnold Schwarzenegger, que després de guanyar 7 Mister Olímpies va començar la seva carrera actoral i va protagonitzar, entre d'altres, aquesta famosa sèrie de pel·lícules dirigida per James Cameron. Fins i tot va ser de 2003 a 2011, en altres facetes, governador de l'estat de Califòrnia. Tot i ser el Partit Republicà, va votar a la demòcrata Kamala Harris a les eleccions del 2024. A més, un 30 de juliol de 1863 va néixer a Michigan Henry Ford, fundador de la Ford Motor Company, la companyia de cotxes. Amb la seva marca, una mica va fer que els cotxes deixessin de ser un estrany aparell similar a Terminator que feien servir els rics a ser un vehicle bàsicament vist per tot el món. I fa 56 anys aquest director... Escoltem la banda sonora de la pel·lícula Oppenheimer, perquè un 30 de juliol de 1970 va néixer a Londres el cineasta britànic Christopher Nolan, director d'aquesta pel·lícula guanyadora de 7 Oscars, entre altres el de millor director. A veure com li va a l'Odissea, jo m'imagino que bé, però això sí, després de quasi 30 anys dirigint, tocaria fer una pel·lícula en la que el protagonista fos una dona. I fa 55 anys aquest cantant. Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame. Un 30 de juliol de 1971 va néixer a Nova York el cantant puertorriqueny Elvis Crespo, autor d'aquest Suavemente. Nombrat en honor a Elvis Presley, ho va patar el 1998 amb aquesta cançó i l'àlbum que porta el mateix nom, i 28 anys després ho està tornant a patar amb la graciosa Juno en Quevedo. No la poso, que ja la tinc molt gramada. Finalment, fa 52 anys, aquesta actriu... El que escoltem és la música final de la pel·lícula Million Dollar Baby, perquè un 30 de juliol de 1974 va néixer a Nebraska l'actriu estadounidenca Hilary Swank, protagonista d'aquesta pel·lícula, amb la que va guanyar un Oscar l'any 2005 en una de les millors actuacions femenines de la història. I fa 42 anys, aquesta actriu...

Escoltem el famós I Will Survive de la Gloria Gaynor, cançó que va servir de banda sonora de Carmina o Revienta, pel·lícula que parla de la vida de l'actriu Carmina Barrios i protagonitzada per ella, dirigida pel seu fill i també actor Paco León, i on també està Maria León, actriu sevillana que va néixer un 30 de juliol de 1984. Va guanyar un Goya l'any 2011 per la pel·lícula La voz dormida. Sembla que tota la família era una mica talentosa. Finalment, fa 33 anys, el futbolista portuguès André Gómez, ara fa 10 anys, quan tenia 23, va fitxar pel Futbol Club Barcelona per 35 milions més 20 en variables, a més de tenir una clàusula de 15 milions d'euros més si guanyava la pilota d'or. Bé, ara té 33 i està jugant al Columbus Crew de la Lliga Estonienca. Una gran abraçada per ell, avui que és el seu aniversari. I acabem ja amb la cançó del dia. Yo tengo...

Avui és el Dia Internacional de l'Amistat i què millor que per les últimes efemèrides de la temporada escoltar Amigos para Siempre del grup barceloní Los Manolos. Us deixo amb aquesta cançó una gran abraçada a tothom i molt bon estiu.

0: Albert Vilaret és el millor.
1: És el
0: poca cosa més a dir i poca cosa més a declarar. Una forta abraçada també per ell. Avui que és dia 30 de juliol i els temes del dia han estat aquests.

0: I avui us expliquem que Ceuta viu dies de màxima tensió migratòria. En només una setmana, entre 1.500 i 2.000 persones han arribat nedant des del Marroc i davant d'aquesta situació, el govern de la ciutat reclama que es declari l'emergència nacional i demana més efectius policials, suport de l'exèrcit i el tancament temporal de la frontera.
1: Però el Ministeri de l'Interior ho descarta, assegura que la llei no preveu activar aquest mecanisme en casos de fluxos migratoris. Mentrestant, els centres d'acollida estan desbordats, especialment els de menors, i el govern espanyol ja ha començat a traslladar persones cap a la península.
0: En un dia en el que també Laura Borràs assegura que el seu indult parcial no respon a cap negociació política entre Junts i el govern espanyol. L'expresidenta del Parlament afirma que la mesura és un alleujament personal perquè evitarà l'entrada a presó, però insisteix que no la considera ni una reparació ni una victòria política.
1: Borràs defensa que només hi haurà una reparació real si s'anul·la la condemna o si rep un indult total. També ha anunciat que continuarà el seu recorregut judicial davant les instàncies europees per defensar la seva innocència. L'indult rebaixa la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, fet que li permet evitar la presó, però manté la multa de 36.000 euros i els 13 anys d'inhabilitació.
0: I Catalunya afronta un nou episodi de risc extrem d'incendi forestal. Els agents rurals han elevat el nivell màxim d'alerta més d'un centenar de municipis, el doble que ahir dimecres, i ja són 17 les comarques en perill extrem. A més, 7 espais naturals romanen tancats per reduir aquest risc de foc.
1: Protecció Civil demana màxima prudència davant l'augment de visitants al medi natural aquest cap de setmana i recorda que la majoria dels incendis tenen origen en l'activitat humana. La situació arriba després d'una jornada amb 3 incendis en un sol dia, entre els quals els de Canyelles i Mas Llorenç, que van obligar a confinar diversos veïns.
0: I a la resta de l'Estat, recordem que els grans incendis de Madrid i Àvila ja estan estabilitzats després d'una setmana d'emergència que ha deixat prop de 80.000 hectàrees cremades. Tot i la millora, encara hi ha un miler de persones evacuades de diverses urbanitzacions de la Comunitat de Madrid, mentre els equips d'extinció

0: continuen remullant el terreny per evitar noves sorpreses.
1: Els bombers alerten, però, que la situació continua sent delicada per l'arribada d'una nova onada de calor amb temperatures elevades, vent i baixa humitat, unes condicions que poden reactivar el foc. Paral·lelament, un nou incendi a Zamora ha obligat a desallotjar 14 pobles, mentre el govern espanyol manté les mesures d'emergència i demana la màxima prudència davant l'alt risc d'incendi.
0: I pel que fa a l'actualitat local, Sant Boi deixarà de formar part de les zones amb el preu del lloguer regulat. El govern ha prorrogat un any el topall dels lloguers a Catalunya i ha ampliat fins als 302 els municipis inclosos, però n'ha exclòs 22, entre els quals hi ha Sant Boi de Llobregat. Segons el govern, aquests municipis han millorat els indicadors d'accés a l'habitatge i, per tant, deixen de considerar-se mercats residencials tensionats. Tot i això, el sindicat de llogateres critica la decisió i adverteix que els preus continuen sent molt elevats. Amb aquesta revisió, més de 600.000 persones deixaran de viure en zones amb el mercat del lloguer regulat, que implica, de fet, tenir viure en una zona declarada com a tensionada.
1: Estar dins d'un municipi regulat significa que s'hi apliquen les mesures de contenció dels preus de lloguer previstes per la legislació estatal. En els nous contractes, el preu no pot superar el de l'últim contracte dels darrers 5 anys amb l'actualització corresponent. A més, si el propietari és un gran tenidor, el lloguer tampoc pot superar l'índex de referència. Aquesta regulació ha frenat l'augment dels preus, però no ha aconseguit fer-los baixar.
0: Analitzarem les implicacions que té tot això en pocs minuts amb el Jordi Fuentes de l'Assemblea per l'Habitatge. I us expliquem també que els cinemes Can Castellet ja tenen nova empresa gestora. La gestió de l'equipament passa a mans de Cinemes Ajijaca Sant Boi, liderada per Albert Vilà i Josep Vilella.
2: L'Albert i jo fa 16 anys que vam començar amb l'empresa Ajijec a nivell de programació. Nosaltres programàvem aquests cines, els vam programar amb l'empresa Nictàlia, els vam programar amb l'empresa Piquim, els hem programat amb l'empresa BNC. Tots ens han donat les seves directrius i sobre aquestes directrius, doncs, nosaltres hem fet funcionament que hem cregut més oportú. Ara, amb total respecte a les tres anteriors empreses, a les quals estem molt agraïts, ara farem la nostra. Ara no serà allò de que, bueno, que hagin de dir alguna cosa aquí i allà. No, el meu soci i jo, l'Albert i jo, tenim les coses molt clares. Portar a les riendes del cine ens fa molta il·lusió, molta il·lusió.
0: Així ho analitzava Vilella el programa Dies de Ràdio. Què en sabem, Dani, fins ara?
1: Doncs, segons hem sabut, es mantindrà l'equip humà que ja treballava als cinemes. La nova empresa, a més, ja ha anunciat que durant l'estiu els cinemes Can Castellet obriran cada dia fins al 15 de setembre i mantindrà una política de preus ajustats mentre treballen per consolidar aquesta concessió d'un any que tindran els cinemes de Sant Boi.
0: I Sant Boi incorporarà el projecte europeu Stolperstein amb la instal·lació de llambordes commemoratives per homenatjar els veïns del municipi deportats als camps de concentració nazis. El ple municipal ha aprovat adherir-se a aquesta iniciativa de memòria històrica que col·loca aquestes pedres davant del darrer domicili conegut de cada víctima abans de l'exili o la deportació.
1: De moment ja s'han identificat 7 santboians que podran rebre aquest homenatge gràcies al treball de l'Arxiu Històric Municipal i de la Miquel de Mauthausen. El projecte, impulsat pel Memorial Democràtic de la Generalitat, vol preservar la memòria de les víctimes de l'Holocaust i reivindicar així els valors de la democràcia, la llibertat i els drets humans.
0: Com diem, el consistori ho va aprovar amb els vots favorables de totes les formacions polítiques, menys Vox, que es va abstenir. Això justificava Juan José García Carré.
3: És una iniciativa políticament sesgada. Sesgada a ocultar una parte de la verdad. Nos gustaría que la misma determinación por presentar este proyecto en el consistorio se presentase una propuesta en el sentido de reconocimiento de las víctimas de todos los regímenes, sino, por ejemplo, el comunista. Y en especial de las checas que existieron en la retaguardia del bando republicano. ¿Tenemos algún archivo de ciudadanos del consistorio víctimas del comunismo?
0: En fi, ho comentarem tot seguit amb el regidor de Memòria Democràtica, l'Àlex Pérez. I en informació de servei, l'Ajuntament de Sant Boi obrirà el proper 3 de setembre la convocatòria de les beques per joves 2026. Les ajudes s'adrecen a joves d'entre 16 i 35 anys del municipi i tenen com a objectiu donar suport a la seva trajectòria educativa, laboral i també personal.
1: Les beques cobreixen diferents àmbits com la formació, la compra de material d'estudi, la mobilitat, la conciliació familiar, els projectes d'autonomia de joves amb diversitat funcional i també l'adquisició d'un ordinador o una tauleta per facilitar la formació en línia. Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de setembre a través de la seu electrònica de l'Ajuntament.
0: I avui volem destacar també una iniciativa del Parc Sanitari, un projecte pilot amb estudiants d'infermeria per oferir suport emocional i orientació a pacients i familiars durant l'espera a urgències.
1: El projecte pilot Contacta, voluntariat que connecta, incorpora voluntaris al servei d'urgències amb l'objectiu de reduir la sensació de solitud, oferir suport emocional i millorar l'experiència de pacients i familiars durant els temps d'espera.
0: El projecte, ara ho explicarem, en aquest sentit neix per respondre a situacions en què la incertesa, la preocupació del procés assistencial o la manca d'acompanyament poden afectar emocionalment les persones ateses a urgències. És José Cano, el cap de gestió d'urgències de l'Hospital Sant Joan de Déu.
4: El repte que es planteja en aquest projecte de cara al futur és que el personal voluntari sigui una peça més al servei d'urgències. Consisteix en introduir persones voluntàries que vinguin del campus docent, que siguin estudiants, al nostre dia a dia del servei d'urgències. Va sortir de la necessitat de donar resposta al que els nostres pacients deien, no? Que sentien sols, no acompanyats, que hi havia circuits pocs clars, i era una manera de donar resposta introduint a persones voluntàries que puguin suplir aquestes necessitats dels pacients.
1: Amb la presència d'aquests voluntaris es pretén oferir una atenció més propera i personalitzada, complementant el treball dels professionals sanitaris. La iniciativa presta una atenció especial a persones grans, pacients amb deteriorament cognitiu o procedents d'altres dispositius assistencials, col·lectius que solen requerir un acompanyament més estret durant la seva estada a l'hospital.
0: La Paula Maestro i la Laura Flores són estudiants d'infermeria i voluntàries del projecte.
5: Estudiem com a infermeres i fent pràctiques només veiem la part que és com de tractament i clínica i no veiem realment com passen les hores als malalts i com és el procediment des que entren fins que surten. O sigui, només veiem una petita part i en realitat viuen tota una experiència aquí.
6: M'ha donat que la gent ho necessita molt i que ho agraeix moltíssim, sobretot també a la sala d'espera, perquè tenir com algú al teu costat i poder preguntar qualsevol dubte o inquietud, això ja ajuda molt.
5: Va ser un acompanyament, no sé, jo crec que molt bonic i molt agraït.
0: I en esports. El Futbol Club Sant Boià ha fet oficial la dotzena incorporació de cara a la propera temporada.
1: És el central de 23 anys, Gerard Clarà, que prové del Club Esportiu Júpiter, amb el que els de Sant Boi s'afrontaran la primera jornada de Lliga. Amb això, l'equip, dirigit una temporada més per Alberto Triguero, compta amb fins ara 21 jugadors al planter, sumant les 9 renovacions.
0: D'altra banda, els Bay Bandits, la secció d'handbol platja de l'handbol cooperativa Sant Boi, comencen avui els campionats d'Espanya.
1: Els santboians, que han sigut subcampions de Catalunya aquesta temporada, disputen el torneig nacional que es juga a Laredo des d'avui fins aquest diumenge 2 d'agost. Ens ho explica l'Aitor Landauro, que és jugador, entrenador i impulsor dels Bay Bandits.
7: Vamos a campeonatos de España del 30 de julio al 2 de agosto. El serio masculino se ha clasificado directamente a la fase final, al quedar top 4 en el torneo nacional de Vilanova. Y las chicas se han clasificado por puntuación del Tour Español y han entrado en fase grupos previa. Hemos conseguido esa plaza y es la primera vez después de 4 años que lo hacen los dos seniors. Entonces tenemos muchísimas ganas. Es la mejor manera de cerrar la temporada de balonmano playa.
0: Un minut i seran 6:45 de la tarda. Una pausa i tornem per parlar amb l'Assemblea de l'Habitatge sobre aquest topall dels lloguers a Catalunya, de la que Sant Boi ja no hi forma part. Fins ara.

0: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi. Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: Passa un minut de 6:45 de la tarda. Jordi Fuentes, de l'Assemblea de l'Habitatge de Sant Boi. Què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Hola, molt bona tarda.
1: I benvingut a Gent de Càrrega. Ho explicàvem ara a l'informatiu. El govern ha prorrogat un any el topall dels lloguers a Catalunya, però ha ampliat fins als 302, els municipis que ja estan inclosos, però n'ha exclòs 22, entre els quals hi ha Sant Boi de Llobregat. Quines implicacions diries que té això?
2: Home, la primera és la implicació d'aquesta sensació de seguretat. Augmenten el número de municipis, però baixa el nombre de persones que estan sota aquesta protecció. De fet, si no m'equivoco, és pràcticament el 500.000 de persones que deixen d'estar protegides. I home, les implicacions que tenim...
1: Clar, de fet, passa de 6 milions, que abans estaven, com deia, sota aquest topall, ara són 5,5, per tant, aquí baixaria 500.000 també, sí.
2: Exacte. Aleshores, les conseqüències, bueno, són evidents, no? O sigui, teníem fins ara una mesura que estava contenint els preus, si la traiem, doncs, bueno, a mi em dóna la impressió que estàvem baixant descontroladament per una rampa, hem començat a posar el fre de mà i ara hem parat i hem dit, bueno, ja hem parat, l'anem a treure perquè s'estem parats i, bueno, l'experiència històrica i la pròpia dinàmica del mercat indica que si traiem la regulació de preus, evidentment tornaran a pujar. Per què s'haurien de mantenir? Per què un propietari o una persona gran tenidora hauria de decidir no pujar el preu? Per una raó ètica, personal? Jo crec que això és un argument... que falla per moltes bandes.
1: Per tant, des de l'Assemblea el que es defensa és que la responsabilitat no es pot posar amb qui treu els pisos, sinó amb qui l'ha de regular, que és la institució.
2: Absolutament. És que, o sigui, evidentment, nosaltres posem una responsabilitat moral o ètica sobre les persones propietàries o les grans empreses, però això no és una cosa a la que puguem aspirar. Nosaltres no podem pretendre que un banc com la Caixa decideixi per uns principis ètics no pujar els lloguers. O sigui, evidentment, tant de bo ho fessin, però no és una cosa que passarà. L'Ajuntament, en aquests casos, o l'administració, és aquest àrbitre que ha d'arbitrar en aquesta jungla desorbitada de preus i d'especulació.
1: Perquè què diries que suposa formar part d'aquestes zones amb el preu de lloguer regulat? És a dir, com pot ajudar justament a que la situació pugui millorar a les diverses ciutats?
2: A veure, nosaltres el topall del lloguer sempre l'hem defensat, però amb una visió crítica. O sigui, el topall del lloguer és una mesura que pot estabilitzar els preus, però no els baixa. I el problema és que si hem estabilitzat els preus quan ja estaven extremadament alts, el que trobem és que hi ha pisos a Sant Boi que estan amb un topall màxim de 1.300 euros. Pisos de 100 metres quadrats, no estem parlant d'una bogeria, de 25 anys d'antiguitat, amb la pitjor qualificació energètica, un setè sense ascensor. Aleshores, és una mesura de contenció, però com a tal no és una mesura que pugui arreglar el problema de l'habitatge, però és que a més d'això és una mesura que va tenir molts forats legals, com per exemple, el més clar és el tema que els lloguers de temporada no estiguessin regulats. Això, per exemple, ha fet que hi hagi una gran fuita d'habitatges residencials de llarga durada cap a habitatges temporals, ho estem veient, a llocs on clarament hi ha una pressió immobiliària altíssima, com Barcelona, i estic segur que ho començarem a veure aquí a Sant Boi. Aleshores, aquesta regulació el que permetia era un mur de contenció perquè simplement la situació no empitjorés. No la millorava, però no la deixava empitjorar.
1: Clar, el que es diu des del govern de la Generalitat és que els llocs als que s'ha tret aquest topall és perquè diuen que ha millorat els seus indicadors d'accessibilitat, aquest habitatge, i que, per tant, deixen de ser considerats mercats residencials tensos. Això pot ser una bona notícia per la ciutat, en el sentit de que, si no forma part d'aquest topall de lloguers, vol dir que ha millorat la situació?
2: Té dues cares aquesta dada. La primera és que, per una banda, vol dir que no que hagi millorat, sinó que no ha seguit empitjorant, i per l'altra banda vol dir que la mesura està funcionant. Per tant, treure la mesura, nosaltres no ho entenem. Els criteris perquè sigui una zona tensionada són dos, bàsicament. És que els ingressos d'una família, el cost de lloguer no sigui superior al 30% dels ingressos de la família, i el segon és que no hagi pujat el lloguer més que l'IPC, més un 3% o alguna cosa així.
1: Sí, 3 punts percentuals. Sí,
2: el primer criteri és un criteri que no li trobem el sentit, perquè això és una fal·làcia. El que estem trobant no és que les famílies deixin de dedicar un 30%, sinó que quan tu vas a llogar un pis et demanen que el teu salari sigui superior per tal de que no baixi aquest 30%. Per tant, simplement estem filtrant les persones que entren a Sant Boi. M'explico? No és que estiguin baixant els lloguers perquè s'adecui aquest 30%, és que s'estan demanant uns salaris superiors a un umbral per tal de poder accedir. I el segon és el que comentem. Si els preus s'han estabilitzat, per què traiem el que els ha estabilitzat? Per què considerem que després de treure aquesta regulació seguirem estabilitzats? O sigui, l'única cosa que feia que ara una persona propietària no pogués pujar el lloguer de manera indefinida era aquesta regulació. Si traiem aquesta regulació, deixant de banda que l'IPC en els últims 5 anys, si no m'equivoco, ha pujat entre un 15 i un 20%. Per tant, és veritat que els preus del lloguer a Sant Boi no han pujat en aquests últims 5 anys més de l'IPC més un 3%, però és que estem parlant de, si és un 20%, posem el cas més baix, que és un 15%, i un 3% extra, estem parlant d'un 18%, els salaris han pujat un pràcticament 20% aquests 5 anys. Una cosa són els indicadors macroeconòmics de l'economia general i una altra cosa són els indicadors reals. Tampoc deixa de créixer l'economia espanyola. Tenim les millors dades dels últims 30 anys amb el govern de Pedro Sánchez.
1: El PIB per
2: capita puja. Exacte. Si nosaltres no deixem d'escoltar que hi ha més feina que sempre, menys atur que mai, que Espanya té un PIB que creix moltíssim, som de les economies mundials que més creixen per any segons el Fons Monetari Internacional, això no ho estem veient reflexat en les nostres condicions de vida.
1: Us preocupa, per tant, el fet de que ja no hi hagi aquest topall?
2: Ens preocupa, evidentment, perquè això fa que la propera renovació del lloguer, totes les persones que hagin fet un any, podran tenir una pujada superior a l'IPC. La pujada a l'IPC, si no m'equivoco, aquest any està en uns 30 euros, aproximadament. Sobre els 1.300, això crec que està en uns 30-40 euros. Traiem aquest mensual, vull dir, Traiem aquest topall. Si traiem aquest topall, ja no sé què ens trobarem. Nosaltres fem una crida a que totes les persones que rebin un increment del lloguer per sobre de l'IPC, és a dir, que deixin de sentir que tenen la regulació, s'apropin a l'assemblea i ens facin en aquest cas, perquè jo crec que la bonança residencial ha deixat d'existir. Justament estem en una etapa en la que tots els moviments per l'habitatge i laborals el que demanen és una regulació a la baixa dels lloguers, perquè hem aconseguit contenir els preus però no baixar-los. En aquest moment en què es demana això, treure la regulació als lloguers, jo crec que és un desgavell.
1: La situació, evidentment, respecte a l'habitatge és un dels temes més preocupants, no només a Sant Boi, sinó en general a tot l'estat, però sí que és cert que aquí també a Sant Boi hi ha un problema en aquest sentit, es recull aquest problema des de l'Assemblea per l'Habitatge. No vam poder-ho parlar l'última vegada, però s'ha anat comentant també aquests dies, ho vam poder comentar en una entrevista, per exemple, amb Cristina Serna, que s'havia reunit per part de l'Assemblea, hi havia hagut una reunió amb l'alcaldessa per intentar trobar algunes solucions al respecte. Quina valoració en feu d'aquesta reunió?
2: Jo personalment una reunió molt descafeinada, o sigui, no la valoro ni positivament ni negativament. Crec que va ser una reunió molt cordial, molt assertiva. Crec que va ser amb el to institucional que té sempre el PSC, que és el de l'ajuda i el de la col·laboració de paraula, no? De nosaltres volem el mateix que vosaltres, nosaltres estem aquí per això, però les mesures no reflexen aquesta intenció. I no només això, sinó que el PSC està en un marc teòric, en el que comentaves tu abans. O sigui, el PSC quan ens parla d'habitatge diu: nosaltres volem convèncer a les empreses i als grans tenidors de que no han de pujar el lloguer. I això no sé quin adjectiu posar-li, però ridícul com a mínim.
1: Clar, el que passa que des de l'Ajuntament les competències que hi ha a l'hora de posar aquest tipus de regulació també són les que són.
2: Sí, però aquí hi ha dues bandes. El primer és que sí que hi ha mesures que es poden fer, com les mesures d'increment de l'IBI, que tot i que no sigui una mesura que pogués tenir un impacte enorme, sí que és una declaració d'intencions, sí que és l'Ajuntament dient, ei, aquí a Sant Boi de Llobregat no es poden tenir pisos buits durant més d'un, dos, tres anys, és una declaració d'intencions, també perquè ho venim dient molt, Barcelona està al límit de la pressió immobiliària, i ja està passant, s'està començant a desplaçar cap a la corona de l'AMB. I Sant Boi és que està a la primera línia.
1: Sí.
2: Ho estem veient a Viladecans, però la construcció que està fent, tot això respon a una necessitat de demanda que Barcelona no pot satisfer i que la pròpia gent de Barcelona no està disposada ni a pagar els lloguers o els valors dels pisos de la ciutat, ni vol veure les condicions de turistificació massiva i de mercantilització de la ciutat que hi ha a Barcelona. Venen cap aquí. Nosaltres jo crec que és molt clar que deixem la intenció des de l'Ajuntament. Sant Boi no és un lloc en el que es pugui especular. És un lloc o és un lloc on protegim l'accés a l'habitatge per la població. Si aquestes coses no es fan, tenim un problema. I no només això, sinó que ara tenim la sort o la desgràcia de que sempre que miris cap a dalt tindràs una persona del PSC a sobre. Tenim a Sant Boi, al PSC, a l'àrea metropolitana i pràcticament tots els municipis importants, a Barcelona, a Catalunya i al govern central. Si l'Ajuntament no té intenció si no aplica les mesures i diu ei, se'ns estan quedant curtes, és molt difícil que el govern, per exemple, autonòmic reculli aquestes demandes i les implementi.
1: Però també és una altra institució, tot i que sigui el mateix partit, és a dir, que jugarà també amb les seves claus.
2: Sí, segurament juga amb les seves claus, però no tinc tan clar que sigui tan diferent. Crec que estar adherit al mateix partit implica certes coses, implica converses, implica sessions. De totes maneres, no és perquè estigui el PSC al govern autonòmic. Podria estar el govern que hi fos. Jo denuncio tots els governs que hem tingut a Catalunya. Cap d'ells ha fet res per l'habitatge, cap d'ells. I el PSC ha fet alguna cosa, que és una llei que té forats, però ha fet alguna cosa. No la defenso, la critico perquè té forats, però tots han estat i no han fet res. Però si els ajuntaments no fan tot el que poden fer, és difícil demanar cap a dalt. És molt difícil. Si el discurs de l'Ajuntament és la bonança, és dir, nosaltres volem incentivar a que els grans propietaris actuïn d'una manera correcta, jo crec que això és un sense sentit molt gran. Jo entenc que tinguin por de la regulació, però és que la història ens demostra que sense la regulació no es pot anar més enllà, perquè en quin moment una persona que té el poder i la impunitat voldrà actuar de manera ètica?
1: Un altre dels temes que hi havia sobre la taula, ara comentaves que no podia haver-hi pisos buits, almenys aquesta és la posició que marcàveu. Un altre dels temes que hi havia sobre la taula en aquesta reunió era si s'havia avançat o no en determinar què és un pis buit. En aquest sentit, s'ha arribat a alguna conclusió?
2: Sí, això més que la reunió amb l'alcaldessa és una reunió que tenim de manera de cada dos mesos, bimensual.
1: De la taula d'habitatge, no?
2: La taula d'habitatge, exacte. I l'última taula d'habitatge sí que es va començar a fer la definició del que és un pis buit per poder fer el cens. Nosaltres esperem que al setembre, amb la tornada, després de les vacances, aquesta proposta estigui ja sobre la taula ben definida. De fet, aquest és el compromís que vam rebre per part de l'Ajuntament. Tenim ganes de que passi, però no ens enganyem, això no és una solució. Això són petites coses, simplement, per començar a fer una anàlisi i un diagnòstic de la situació, però, evidentment, tenir un cens de pisos buits no fa res. Nosaltres tenim molt clar que l'Ajuntament pot fer moltes coses, però pot fer coses limitades en una problemàtica que és nacional i fins i tot internacional.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Però la voluntat és necessària. La voluntat és necessària. I la voluntat que ens estem trobant és massa poc confrontativa.
1: És Jordi Fuentes de l'Assemblea per l'Habitatge. Moltes gràcies per atendre'ns avui a Gent de Carrer.
2: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
1: Una pausa i seguim explicant coses. Fins ara.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
3: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
4: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
5: Radio Sant Boi.
6: Pizzeria.
7: Muy buenas oyentes de Radio Sant Boi, bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos, todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio Sant Boi.
8: Són 6:45 de la tarda. Sant Boi s'incorporarà al projecte europeu Stolperstein amb la instal·lació de llambordes commemoratives per homenatjar els veïns del municipi deportats als camps de concentració nazis. Ho comentem amb el seu regidor responsable, l'Àlex Pérez. Què tal? Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
8: I benvingut a Gent de Carrer. Per què Sant Boi ha decidit fer el pas per adherir-se a aquest projecte Stolperstein que justament estàvem comentant?
9: Bueno, primer per dignitat i perquè crec que és un deure i un deute que tenim també amb totes les persones que van ser deportades i amb tot el que va significar l'Holocaust nazi, i després perquè evidentment doncs era un compromís també que ja venia d'anys enrere, però que estava inclòs al pla de mandat i era un compromís també doncs que teníem amb la memòria històrica i amb aquest projecte doncs per incorporar Sant Boi a aquest projecte de les Stolperstein.
8: Fins ara són 7 persones que estan ja identificades. Com ha estat la seva identificació? Com ho sabeu que hi havia ja aquestes 7 persones?
9: Bueno, aquest és un treball que ja s'havia fet prèviament, perquè nosaltres és veritat que a Sant Boi ja fa anys doncs, que al voltant del 27 de gener sempre fem aquest acte d'homenatge a les víctimes de l'Holocaust i, per tant, a la plaça Mercè Rodoreda ja tenim una placa doncs, que identifica totes aquestes persones, aquests santboians, i el que hem fet ha sigut que amb l'arxiu històric, no, amb el Carles Serret i també amb la Miquel de Mauthausen, doncs hem anat creuant dades per poder doncs, identificar aquestes persones que complien els requisits que demanen des del Memorial Democràtic i que eren susceptibles de poder tenir aquesta llamborda, i ara mateix el que tenim són aquestes 7 persones.
8: Diries que hi ha la possibilitat de que n'hi hagi més? És una cosa que es pot contemplar o creus que realment són aquests 7?
9: Sí, és una cosa que es pot contemplar perquè, de fet, hi havia alguns més noms que havien sortit, hi havia algun nom que havia sortit però que en realitat de jove ja va marxar a una altra població i, per tant, el requisit li correspon a una altra població. Després també teníem un altre cas, com el Michel Reynard, doncs que aquí a Sant Boi ja té un carrer i que, a més, properament sabem que el domicili que ell tenia doncs se li farà també una llamborda i, per tant, no complia els requisits per fer-lo a Sant Boi, on teníem que... I creiem que, evidentment, doncs, nosaltres continuarem amb la recerca i amb l'àmica de Mauthausen, doncs, aquest és el compromís, perquè després, o més endavant, si surten més persones, doncs, el fet d'haver-nos adherit a aquest projecte ens dona la possibilitat d'anar incorporant més llambordes endavant.
8: Per què Stolperstein? Quin és el simbolisme que hi ha darrere justament de tot això i per què s'ha escollit també fer-ho amb aquestes llambordes?
9: Sí, aquest és un projecte doncs, que, bueno, que la primera llamborda es va posar en 1996, és un projecte europeu i que el que fa és precisament doncs, homenatjar a totes les persones que van ser deportades als camps de concentració, i és un projecte que el que fa és a través d'un projecte memorialístic descentralitzat, no? I que el que fa és dispersar doncs, totes aquestes llambordes, doncs, per una banda visibilitza la magnitud magnitud del que va suposar l'Holocaust nazi i els milions de persones doncs, que van ser víctimes, i per l'altra és una forma també doncs, d'humanitzar i de significar, de posar noms i cognoms a cada una de les víctimes, i de fet aquestes llambordes, aquestes pedres estan fetes de forma artesanal, individualitzades, no?, amb el nom de cada persona, amb les seves dades, i per tant permet una miqueta contrarrestar doncs el que va ser l'Holocaust nazi, no?, que suposava doncs aquesta, diguem-ne, aquest sistema, no?, quasi productiu del que era l'assassinat i la tortura.
8: Clar, això per poder fer-ho realitat s'ha treballat, ho explicaves, amb l'Arxiu Municipal i també a l'Arxiu Històric Municipal i també la Miquel de Mauthausen. Com ha estat aquesta col·laboració entre les diferents entitats?
9: Doncs la col·laboració ha estat molt senzilla. Amb l'Arxiu Històric, perquè evidentment doncs, hi ha un feedback permanent i hi ha un treball permanent, i amb l'Amical de Mauthausen doncs, també, perquè fa anys que a més tenim un conveni amb l'Amical i per tant tenim una comunicació molt fluida, fem actes conjuntament, i això ens ha permès doncs, que aquest projecte, que ja veníem doncs, parlant-lo des de fa temps, doncs, ens ha permès doncs, agilitzar-lo, i la veritat és que ha sigut molt fluid, molt senzill, i la veritat és que és d'agrair tant la feina de l'Arxiu Municipal Històric del Carles Serret com de l'Amical de Mauthausen, doncs que la veritat és que ràpidament han pogut trobar totes les dades.
8: Quin és l'impacte que espereu de cara als veïns i les veïnes? Com pot ajudar justament a fer aquesta memòria històrica que ara explicaves?
9: Sí, el valor que té aquest projecte, aquestes llambordes, és precisament, de fet, Stolperstein, en la seva traducció literal, és no, pedres amb les que ensopegar, no? I, de fet, aquest és l'esperit d'aquest projecte, que són, doncs, això, llambordes que et trobes al carrer, no? I que, com que són diferents al que és la pròpia vorera, doncs et fan parar, et fan llegir, i per tant visibilitzen, com dèiem, doncs, tot el que va suposar l'Holocaust nazi, i sobretot dignifiquen i signifiquen persona a persona, no?, i sortint de les xifres i anant directament doncs, a cadascuna d'aquestes persones.
8: Diries que pel moment que vivim és més necessari que mai fer aquesta pedagogia?
9: Sí, sempre ho ha sigut, però evidentment estem en un context global que exigeix d'accions com aquestes, exigeix de posar en valor el que significa la memòria històrica, la memòria democràtica, com a recuperació del passat, perquè és dignificar i és significar, és posar noms i cognoms, posar en valor totes les històries de vida, però també pel present, per poder fer justícia, per portar la veritat al present, però sobretot és importantíssim la memòria històrica de cara al futur per poder projectar-nos en allò que volem ser i sobretot no repetir errors que mai s'havien d'haver succeït.
8: Clar, ho dic perquè el ple municipal va quedar aprovat per totes les forces, excepte per una que es va abstenir, que és Vox. Escoltem quina és la explicació de vot que van fer.
5: Nuestro grupo se va a abstener por considerar que es una iniciativa políticamente sesgada. Sesgada al ocultar una parte de la verdad. Nos gustaría que la misma determinación por presentar este proyecto en el consistorio se presentase una propuesta en el sentido de reconocimiento de las víctimas de todos los regímenes socialistas, no solo el nacionalsocialista, sino, por ejemplo, el comunista. Y en especial de las checas que existieron en la retaguardia del bando republicano. ¿Tenemos algún archivo de ciudadanos del consistorio víctimas del comunismo? Se calcula que unos 100 millones de personas han sido víctimas de regímenes comunistas, pero es una cifra que evidentemente no se puede conocer al dedillo, pero que solo en la guerra civil de China, por ejemplo, para llegar al establecimiento del comunismo, ya murieron más de 275 millones de personas, de acuerdo que entonces no se había establecido el régimen comunista como tal. A eso se refieren los 100 millones de víctimas del comunismo. Necesitamos mirar la historia deshaciéndonos de perspectivas, como se dice ahora, tan políticamente sesgadas.
8: Tan políticamente sesgadas. És a dir, parlant d'homenatjar veïns i veïnes del municipi deportats als camps de concentració nazi. Com pot ser que això generi divisió al ple municipal?
9: Bueno, jo crec que no genera divisió, jo crec que a ningú li sorprèn que l'extrema dreta doncs, es posicioni en contra de qualsevol homenatge que té a veure doncs, amb les víctimes de l'Holocaust nazi, perquè al final Vox és un partit feixista, és un partit racista, i per tant és un partit que des de sempre ha banalitzat tot el que va suposar l'Holocaust, i que per molt que ho intentin, l'Holocaust nazi no és comparable absolutament en res. Estem parlant de més d'11 milions de víctimes, que sàpiguem, que segurament seran moltes més, i per tant no és comparable a res més, i per tant Aquí el que hem de fer és continuar doncs, apostant per aquestes polítiques de memòria històrica, precisament perquè contra l'extrema dreta el que hem de fer és memòria, no? I no és casualitat que el que vulguin és precisament carregar-se tota la memòria històrica, perquè és aquesta, amb dades objectives i amb arguments consolidats i sòlids, els que els hi treuen la raó i els que els hi treuen qualsevol argument, que en realitat no tenen ni arguments, però que puguin tenir. Per tant, nosaltres continuarem impulsant aquestes polítiques públiques que tenen a veure amb la memòria i continuarem treballant doncs, perquè els partits feixistes no puguin tenir doncs, altaveus com tenen ara per poder doncs, crear falsos dilemes que no existeixen.
10: Són nazis, o és que sóc incapaç d'entendre-ho.
9: Sí, jo ho he dit sempre i jo ho he dit al ple i tot i algunes amenaces, no, de que no digui segons qui, jo ho he dit sempre molt clar, són feixistes, són racistes i evidentment el que fan és recolzar aquestes polítiques nazis, com també passa quan parlem del franquisme. Quan parlem de franquisme i quan parlem de la Guerra Civil, doncs el seu argument és que eren dos bàndols, no? Jo ja els he dit moltes vegades, no estem parlant de dos bàndols, estem parlant d'un cop d'estat o un govern que hi havia democràtic i que, per tant, no hi ha dos bàndols. El que hi ha és un esclafament, no?, amb un cop d'estat a un govern legítim i, per tant, això ho hem de contrarrestar, entre d'altres coses, doncs, en polítiques de memòria històrica, doncs, que això, que portin la veritat al present, que facin justícia i que evitin doncs, que algú pugui desvirtuar la història, no?, i deixar de banda totes les víctimes que hi ha al darrere.
10: Ara mateix es treballa amb alguns tempos perquè aquest projecte es faci realitat?
9: No, aquest és un projecte que és veritat que acostuma a trigar. El primer requisit que es demana des del Memorial Democràtic és aquesta adhesió al projecte que ha de ser aprovat pel plenari municipal i amb aquesta aprovació es comencen a tirar endavant la resta d'accions que s'han de fer, no? I ara s'ha de fer doncs, aquesta comanda. De fet, ara estem amb el document per enviar al Memorial Democràtic amb totes les biografies, amb totes les dades, amb tot el projecte des de la ciutat i amb això el que es fa és, com deia, són llambordes que es fan de forma artesanal i per tant es fan a Alemanya, es fan una a una i per tant hem d'esperar ara a veure quin és el temps. Quan enviem el document al memorial i el memorial activi el que és la petició d'aquestes llambordes, doncs sabrem una miqueta quins són els tempos definitius.
10: Doncs aquest projecte que ja és una realitat i que s'acabarà concretant properament, tal com estàvem escoltant. Àlex Pérez, moltes gràcies de nou per acompanyar-nos avui a Gent de Carrer.
9: Gràcies a vosaltres.

0: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: 3CAT Info. Bona tarda, són les 7. Ceuta reclama que es declari l'emergència nacional davant el dràstic increment d'arribades de migrants nedant, però el Ministeri de l'Interior ho descarta. La Guàrdia Civil, que assumeix part dels rescats, alerta que la situació és insostenible i que hi ha molts adolescents i nens, tants entre els emigrants com arriben com entre els que s'ofeguen. Presó provisional sense fiança per a l'home detingut pels dos incendis de Carme, la noia d'aquest estiu, i un altre del juliol del 2024 a la mateixa zona. Diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, on els Mossos han trobat 27 encenedors. Els alcaldes de la zona es plantegen presentar-se com a acusació particular. Catalunya deixa enrere el pic del nou episodi de calor, però manté el risc d'incendis en un terç del país. La temperatura més alta s'ha registrat a Lleida, on s'han superat els 41 graus. Els agents rurals mantenen les restriccions a 7 espais naturals de cara a demà, i 350 municipis estaran en risc molt alt o extrem d'incendi forestal. Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no veu motius per pensar que el país fos l'objectiu de Moscou. Més enllà de l'incident, el nou bombardeig de Rússia ha fet almenys 8 morts i una setantena de ferits a Kíiv i altres ciutats ucraïneses. La Fiscalia diu que va demanar mesures cautelars per protegir els fills en el cas del crim del barri de Sant Martí de Barcelona, en què una dona va morir per arma blanca a mans de la seva parella. Segons expliquen un comunicat, les mesures van ser tombades pel jutge. Aquest migdia s'ha celebrat a Barcelona un minut de silenci en suport als familiars. El Servei Català de Trànsit incorporarà un nou tipus de radar amb intel·ligència artificial per detectar infraccions com l'ús del mòbil o no portar el cinturó de seguretat. L'aparell està en període de proves i podria entrar en servei a partir de l'any que ve. I el grec que tanca la seva edició del 50è aniversari reivindicant la memòria i la comunitat. Han estat 96 espectacles amb 143.000 espectadors i el 71% d'ocupació mitjana. El 58% en català i el 44% liderat per dones.
1: Esports. Marc-André Ter Stegen abandonarà avui mateix les tasques de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient per investigar les negociacions del Barça amb el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, arran d'una denúncia del club matalasser. I Ricky Rubio ha arribat a un acord amb la penya per seguir un any més a l'equip de Badalona. En canvi, el Barça, segons ha pogut saber 3CAT Info, Toko Shengelia pagarà durant el dia d'avui els 900.000 euros de clàusula per quedar lliure i marxar al Dubai Basket.
0: Sol a tot el país aquesta tarda i vespre, amb quatre núvols decoratius a l'Alt Pirineu, molta calor entre 35 i 40 graus a l'interior i cap als 30 o 32 a la costa, aquí amb molta xafogor. De nit i matinada hi ha activat un avís al Meteocat per calor nocturna a bona part de Ponent i a les Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info.
3: Ràdio Sant Bo.
4: Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu.
5: La cultura és infinita. Potser per això la nostra convidada d'avui devora llibres, teatre, concerts, però mai és suficient. I és que quan se't desperta el nervi, no hi ha res que ho aturi. Avui a Off the Rec, Andrea Gómez. Andrea Gómez, què tal, com estàs?
6: Molt bé.
5: Escolta, hem vingut aquí a la llibreria Ona, de fet, que és un espai maquíssim. Primer, agraïm que ens hagin deixat estar aquí.
6: Sí.
5: Jo crec que estarem bé també per la conversa. Fos una mica també un espai com habitual per tu, no? Voltar de llibres forma part una mica del paisatge d'Andrea Gómez, diguéssim.
6: La veritat és que sí, i cada vegada més. Estic com gairebé engolida pels meus propis llibres. La cuina, el menjador, casa, escriptori, sempre envoltada de llibres. Em dóna seguretat.
5: Clar, de fet, expliques una cosa que ets com una mica, pel que fa a la feina, sobretot hiperactiva, dius sempre, no? Creus que el fet de llegir t'ajuda també com a baixar una mica pulsacions i calmar-te una mica o tampoc?
6: No, l'altre dia una amiga em deia, tu t'adones que tu engoleixes el llibre, els devores? O sigui, tens una ansietat cap als llibres i penso, sí. No he aconseguit trobar res que em relaxi encara a dia d'avui. O sigui, he provat coses, tipus ioga, pilates, res. Els moments de respiració final, de quan vas a fer exercici, que et diu el professor, estireu-vos i respireu, jo ja estic així. No vull respirar, no vull anar a casa, ens envia mails. No sé, tranquil·litzar-me.
5: Això creus que és el que t'ha fet també arribar fins als punts en els que has arribat, no? Aquesta com voluntat de sempre anar buscant coses diferents?
6: Sí. L'altre dia ho pensava, som una generació, diverses generacions, que hem fet moltes coses i hem intentat aprendre a fer moltes coses, no? Un sap fer un vídeo, però també sap escriure, però també et puc fer això i fer xarxes, una mica de tot, i crec que tots ja ho fem de per si. Jo crec que aquesta ansietat, sí, m'ha portat sempre a més que voler més, a voler-ho provar tot i anar tantejant tot. I ara si provo això, i ara si escric això, i ara si em gravo un podcast a casa. No és bo, per això. Vull dir, no és bo.
5: Per què?
6: Viure dins meu. Perquè hi ha una... Aquesta ànsia és un nervi i un neguit que et fa també no estar mai satisfeta, no? I no... I quan estàs a un lloc... vols més, però no en un sentit d'ambició, sinó en un sentit de necessito omplir el cap, o tinc tantes idees, o tinc tantes coses que vull fer que vull seguir provant. Això és, aquesta insatisfacció crònica, a mi a vegades penso, no, podem estar una estona quietets, orgullosos, agrair, celebrar un minut que estem bé, que això ha funcionat. No, això no em surt.
5: Clar, i passa una cosa amb la cultura, que és que a més sempre n'hi ha més.
6: Sempre.
5: Com t'afecta això, tu? El que mai saps tot, no?
6: Mai, no. Sí, gens, no saps res, no saps res. Això és així, és impossible. Això de voler-ho fer tot, això sí que és veritat que ja ho tinc una miqueta a nivell d'artefactes culturals, de vull veure totes les obres de teatre, vull llegir tots els llibres, vull estar al dia de totes les pel·lícules i sèries, això m'he curat una miqueta, perquè ja ho he entès que és impossible i que, per exemple, té molt més sentit qui s'especialitza en alguna cosa, no? Qui en sap molt de sèries o qui és crítica de cinema i va a tots els festivals, té molt més sentit i aquesta gent és molt més valuosa, molt més sàvia, té molt més coneixement que no jo, que ho toco tot i que al final, saps? No en saps de res. Però m'he curat una miqueta, ja no tinc aquest fomo de necessito, és una mica fins on arribo, el que m'agrada, el que m'entusiasma.
5: I com tries llavors el que sí i el que no?
6: És una molt bona pregunta, perquè crec que ni jo ho sé. Ni jo ho sé. Em passa una mica com a les persones, i ara aquest és un moment una mica bruixat i demano disculpes a tots, però és una mica per... com de pell a pell, com a, en plan... no sé, aquesta obra hi ha alguna cosa que em crida l'atenció, no sé si és l'actriu, amb la biografia de la dramaturga o el títol de l'obra. Hi ha alguna cosa que em crida. Mai és racional, eh? No hi ha una cosa de això és, ho faig amb un sentit de potser l'entrada... No, em moc sempre una miqueta per... Aquest llibre m'arriba, aquest el tinc a casa, per exemple, no? El tinc allà posat... Hi haurà un dia que em giraré i diré, va, és el moment, ja està. Aquest totxo ara m'està cridant, el necessito llegir. Res racional a la meva vida, no funciona gens així.
5: Sí, molt per intuïció, sempre.
6: Molt per intuïció, sí. Per intuïció i per llegir moments, llegir persones... A vegades funciona, a vegades perdo el temps, absolutament.
5: Veig que t'escau molt el nom del programa que presentes.
6: Sí, sí, sí.
5: Però es deia així abans de que ho presentessis tu? És que sí. Això és molt fort, eh?
6: És fort. I el més fort de tot és que la Júlia Bertran, que també és, forma part de l'equip de Nervi, ella és la que coordina les taules i una part primordial del programa perquè fa redacció, selecció de formats, selecció d'idees, La Júlia i jo ja ens coneixíem d'abans i jo li vaig presentar el seu llibre, Estimar desconeguda, un llibre fantàstic que us recomano, i abans de nervi, tot això, i a la presentació del llibre li vaig dir: el que més admiro de tu és que ets una persona amb nervi dins, que tens molt nervi. I clar, ens vam trobar les dues un cop dins de nervi pensant: som dues persones amb molt nervi, dos tabalons absolutament aquí, així com histèriques, tot el dia pel plató. Com ha passat? I no tenia res a veure el títol, ni se'ns va preguntar ni res, vull dir, no tenia res a veure amb nosaltres. Mira, ja hem acabat allà.
7: Bueno, havies de ser tu llavors.
6: Sí, estava suposo. Clar. Ja tinc molt nervi, no? Has de estar més tranquil·la.
7: No, però...
6: No em sol ser tranquil·la.
7: Clar, el fet de, el que deies, no?, d'haver de saber una mica de tot, jo entenc que forma part també de la teva responsabilitat, perquè al final ets la cara de la cultura 3CAT, és així.
6: No m'ho havia pensat així el títol, m'ha semblat una mica fort i contundent ser la cara de la cultura, crec que està una miqueta més repartit, però sí, és que al final, dins de la cultura és curiositat, no?, bàsicament, has de tenir una mica curiositat i tenir aquesta empenta de seguir veient coses. L'altre dia, per exemple, em vaig trobar el Jofre Font per TV3, que és a part de Marcians, i que per mi sí que és una de les cares de la cultura de TV. En plan, tu penses TV3, cultura, i és com Gemma, Júlia i Jofre, no?, sempre estan allà. I acabava de ser pare, jo li preguntava per la paternitat, com estàs? I el primer que em va dir, en comptes de dormo, no dormo, tal, em deia: no, amb la meva dona ens hem repartit qui va al teatre, qui va els dijous, ens ho hem repartit, un bon dia, jo vaig al diumenge, al concert de Rossowski vaig anar allò, però ara a mi em toca... I jo pensava, s'ha de ser boig de la cultura per tenir una criatureta petita i no està pensant, no, estem intentant dormir, no, és qui va al teatre, i vaig dir, és que això no es perd mai. Jo crec que encara que vulguis descansar, vulguis dir, no, vaig estirar-me una estona perquè acabo de parir, no, la idea és com ens repartim qui va al teatre quin dia.
7: Que és una cosa com que queda dins i que tu també ho tens.
6: Suposo que sí, no ho sé. Entonces, jo pensava que algun dia se m'acabaria, però veig que no.
7: Has pensat d'on et ve això?
6: No, i l'altre dia feia una mica de tirar enrere d'on em ve, per exemple, aquesta cosa de llegir. A casa sempre hem sigut molt lectors, però sempre heu dit que jo no he tingut un capital cultural heretat molt elevat, no? A casa, doncs, hem llegit El Médico i John Grisham, i a molta honra, vull dir, o sigui, col·lecció Planeta d'Agostini, i jo llegia una mica tot el que hi havia a casa, però no he tingut una guia de lectura. Saps com de dir algú que t'indica quins autors? Clar, jo he entrevistat a molts creadors i creadores culturals que t'adones la importància d'haver crescut llegint Faulkner o Segarra. Saps? O saber qui era Mercè Rodoreda abans de que ens ho posessin a l'escola i tu diguessis, que és això tan avorrit. Clar, és molt diferent. Jo tinc el gest de la lectura, però el que no tenia era una guia cap a on anar. I això t'arriba més tard, i això ho fas col·lectivament després, doncs amb amistat, amb recomanacions, amb... I per això jo crec que a mi m'ha quedat molt aquesta cosa de recomanar. No? O sigui, com la meva idea és, a vegades quan em pregunto, per què estàs fent tot això? Per què fas un podcast a casa? Per què escrius tot això? Per què llegeixes tant si no estàs traient un rèdit econòmic d'això? Penso, mira, estàs fent de guia o de recomanadora per a altres persones, i trobo que trobar aquest camí d'entre tot el que hi ha és molt important. O sigui, a mi és el que m'ha ajudat a créixer. O sigui, jo podria haver seguit llegint Vaixell de Vapor sense parar i sense tenir una guia cap a on anar. I al final t'hi acabes trobant i acabes... I crec que és molt important, perquè tornar-te encaminar dins la lectura, tornar a recuperar aquell llibre que et feia sentir coses, i ho han fet altres també amb mi al teatre, perquè jo no sabia gens. Per exemple, tenia el Nil Martí a Tardeo com un recomanador de teatre, i que ell em digués: Andrea, no pots dir que no t'agrada el teatre. Dins el teatre hi ha gèneres. És com dir que no t'agrada el terror, no vols dir que no t'agradi el cine. Has de saber trobar, escolta la gent que va a veure, segueix recomanadors, i a partir de seguir-lo amb ell, doncs he anat trobant el meu camí, i he anat trobant el meu camí dins el teatre, i ara m'agrada. I vull ser la persona també que digui als altres: ei, si t'agrada aquesta dramaturga, vés a veure aquesta altra. Doncs ho veig com una cadena de favors, no? M'estic enrotllant tant? És que no sé ni quina era la pregunta original, perdó.
7: No, però si és que això és igual, si és que es tracta...
6: Vale, d'acord, perdó.
7: No et preocupis. Clar, el tema és això que deies, no?, del anar a poc descobrint coses noves. jo entenc que llavors el tipus de consum que fas, o el, bueno, consum no sé si és la paraula, però l'apropament que fas cap a la cultura és com molt en comunitat, diguéssim, no?
6: Sí, ho sento així. Ho sento així perquè és que vaig molt cap a quan era petita, però és que he estat uns dies que portava reflexionant d'on em venia a mi tot això. I jo era una nena molt solitària, o sigui, no dormia a casa d'altres nenes, no estava estona al carrer passant el temps, jo estava a la meva habitació amb mi mateixa, i no és que diguis, oi, jo, no. O sigui, jo era com molt, ara dibuixo, ara llegeixo, i aleshores havia relacionat molt la lectura amb una cosa solitària, molt de, cap endins, però per connectar, no?, amb altres, amb aventures, a mi m'agradava molt la ciència-ficció, fantasia, com en altres mons. I ara he descobert que la cultura... És col·lectiva. La cultura, la gràcia de llegir un llibre és poder-lo conversar després, ampliar les idees, poder conversar sobre aquell llibre. La gràcia en el teatre és la Coca-Cola del després. Anava a dir cervesa, però és la cervesa del després. Sí, sí. És la cervesa del després. El poder conversar-ho, que d'allà surti una altra idea, que d'allà puguis parlar amb algú, tal, no sé. O sigui... Compartir la cultura per mi és el que més m'agrada i és on he acabat trobant la feina, però també l'oci. O sigui, i quan la gent diu, no et fa ràbia estar totes les... És que jo m'ho passo bé. O sigui, jo, òbviament, hi ha dies que estàs molt cansada, molt esgotada, et trobes a les 7 de la tarda, has vingut corrents de fer 25.000 coses, t'asseus, estàs a una obra de teatre i penses, vols dir que avui no ens podríem haver quedat a casa i no...

0: podcast. Allà, a Ràdio Primavera Sound estàvem fent una ràdio digital, una ràdio per internet, que era una web on hi havia una... Com, i la idea era replicar una FM. Hi ha un horari, no? Tu entres a les 9 i aquest programa, a les 2 s'emet aquest, per la tarda i aquest magazine. I tu entraves allà, llavors... No sabíem què estàvem fent. I a mi em diuen... va ser una oportunitat de la Tita de Sustans, que és una periodista musical, que és la que feia els magazins de tarda, i de la Marta Salicru, que em diuen... La Tita marxa i em diuen... Andrea, creiem que tu et pots quedar fent el programa de les tardes junt amb el Sergi Cuixart. I vaig dir, què? Jo vaig dir que no. Al principi vaig dir, què dieu? Jo era el departament de vídeo, aleshores. A mi, jo venia de publicitat i jo venia de fer vídeo. Jo era editora de vídeos. I vaig dir, què? Un programa de ràdio, què conyens a fer? I vaig anar a casa, vaig dormir, vaig aixecar-me i vaig dir, bueno, provem-ho. No sé. I vam provar. I clar, en aquell moment t'adones de... Jo tinc la teoria de com es feien els programes de ràdio dels 4 anys que m'he passat a la facultat. Vaig fer pràctiques a la SER, però jo no sé com... Jo no he estat mai en uns informatius, jo no sé com és el dia a dia. Jo no he estat les 15 persones que normalment estarien en una redacció, no? Que hem de fer dues persones aquí, amb uns tècnics. Llavors, allà el que vaig pensar és... Parteix del que tu t'entusiasma. O sigui, no siguis ambiciós. No podràs explicar el conflicte d'Israel-Palestina. No podràs explicar que la Renfe no funciona. No tens els mitjans. Explica del que tu estàs fent a casa, que és veure sèries, anar a veure aquesta pel·lícula que t'agrada i llegir molt. A partir d'aquí, què puc fer? Doncs parlar de l'entusiasme. Clar, això t'adones que acaba connectant amb un públic perquè li estàs parlant del que tu t'entusiasmes i ho estàs fent amb una ànsia com de heu de llegir la Irene Solà, és fantàstica, l'hem entrevistada avui, és emocionant, i això connecta molt. I ara això és com un gènere, però t'ho juro que va ser com una espècie de... A partir d'una problemàtica de dir, és que no sé què puc, com omplo jo cada dia una hora per la tarda? Ja m'hagués agradat tenir recursos. O sigui, crec que el fet de no tenir recursos va fer que ens inventéssim algo que ara es veu com algo interessant, però en aquell moment potser si m'haguessin donat més gent o més diners hagués replicat un programa de ràdio habitual i no hagués arribat fins aquí.
1: I té una cosa això del fet de que potser no hi hagin recursos, que és que et permet també fer una mica el que vols, no?
0: El que vols tu també.
1: Si no tens tanta pressió, potser.
0: Exacte, no tens pressió i hi ha una cosa que jo crec que també va ser molt maca en aquell moment de tardeu, que va ser, no tinc recursos, no li puc dir a un col·laborador que ja col·labora als mitjans habituals perquè em dirà, jo que ets a venir aquí a fer... És que no recordo ni què pagàvem, però recordo que es pagava una merda, perquè no sé si eren 20, 30 euros per venir a col·laborar, que és gairebé t'estic pagant la T10 i em sap greu. Però, clar, tu no li podies demanar a algú que estigués... Llavors era com... Bueno, crec que aquesta persona que acabo de veure a Twitter que té gràcia les seves opinions, si li dic, vindrà, perquè testegem i provem i no parlem mai a la ràdio. I clar, a partir d'aquí també descobreixes moltíssima gent que abans no havia tingut un micro mai al davant o no havia estat involucrada als mitjans, que té moltíssimes coses a dir i que té moltíssima gràcia. I tot a partir una mica d'aprofitar-nos de que teníem pocs diners, que a mi em sap molt greu perquè hem estat una mica tots posant de la nostra part. Però clar, a partir d'aquí s'ha fet màgia, perquè es va fer màgia, jo crec, una miqueta el que va passar a Tardeo.
1: Clar, i va anar creixent també tot fins al punt en el que està ara el projecte, també.
0: Clar, clar. Clar, és que passem d'omplir, de que deia ja una ràdio digital on omplies uns horaris, a de cop vam formar part del creixement d'un nou format, que això costa agafar distància, no? I costa una mica analitzar una cosa que tu mateixa has estat dins. Però sí, va créixer, es van fer els podcasts, s'estava veient que es creava, hi havia un públic, hi havia un forat, i veus que a partir d'allà també comences a alimentar els mitjans, no? Hi ha gent que d'allà es trasllada als mitjans, hi ha gent que comença a créixer, que comença a fer carrera com a recomanadora, com a comunicadora. Està preciós de veure, la veritat.
1: I es genera aquesta configura de la comunicadora, no?
0: Sí.
1: Que això és una mica nou, sí. Diguéssim.
0: És curiós. Jo crec que també això som nosaltres mateixes que... Sí. Vam assimilar, quan estàvem a la Facultat de Periodisme, que els professors ens deien no hi haurà espai per vosaltres de redaccions, ja la crisi ja eres, no us imagineu treballant a la redacció d'un diari, que era el que volien, el que entràvem tots imaginant, perquè això no passarà. I aleshores, jo crec que sortim tots que ens fan creure que no serem mai periodistes. I jo vaig marxar a la facultat pensant, he fet les meves pràctiques aquí i allà, però d'acord, marxo, no hi ha espai. I aquesta idea del periodista és com que no acaba de... O sigui, és com... potser hem sigut nosaltres mateixes i no ha sigut el periodisme que ens ha dit no, vosaltres

0: no en treu, quan existia Vice, quan existia Playground també, no? Que era una mica en paral·lel als podcasts, que era mitjans digitals, que sí, ve aquesta una miqueta mirar-se per damunt de l'ombra, no esteu fent precisament periodisme autèntic, però s'estava fent. I ara, amb la distància, un cop tancat, s'ha vist que allò era important i que hi havia signatures molt importants allà i que es van posar temes damunt la taula que no hi eren. I el mateix amb els podcasts. Jo crec que no ens atrevíem a dir estem fent ràdio, perquè estem fent ràdio. Llavors ens vam inventar aquestes paraulotes una mica de soc comunicadora, soc prescriptora cultural...
1: Però hi ha un punt de síndrome de la impostora aquí, en aquest tipus de paraules, respecte al no voler com... posar-te dins del marc del periodisme o no?
0: Sí, impostora no m'he sentit, perquè impostora no m'he sentit, però sí que he sentit que ben bé no estava fent periodisme, yeah. Perquè no estava utilitzant les mateixes eines ni els mateixos recursos, i òbviament el que recordo de la facultat de periodisme és el periodista no és mai el protagonista. I clar, el meu periodisme del jo que des del primer dia és jo, a mi m'agrada, jo vull... Clar, o sigui, penso, per favor, m'haurien d'expulsar de la facultat de periodisme. Per sort no tinc el carnet de periodista, o sigui, no m'han d'expulsar del lloc, eh? Però sí que sento que ens hem trencat totes les regles. També dic, potser és que la facultat de periodisme hauríem de fer una miqueta un sacseig i fer-la de zero i veure cap a quin periodisme s'està fent ara. Però és molt interessant. La Laura Grau té No soc periodista, el perfil. Però per mi està fent periodisme. Quan va passar tot allò del que no surti, el comunicat era no som periodistes. Què és periodisme avui en dia? És la gran pregunta, no? O qui són els periodistes? Què estan fent els periodistes? On estan?
1: Clar, el tema és que aquí, el fet de també treballar, ara deies del que no surti, també podria ser el teu cas, el fet de treballar en mitjans públics,
0: clar,
1: també et dona una responsabilitat.
0: I no? Tant, i tant. Màxima responsabilitat. Això és el que dèiem abans, de jo sí que he sentit sempre una mica que podia fer el que volia, òbviament, dins d'un sentit, pensant a l'audiència, no?, que tingui interès, que agradi a la gent, no estic aquí tampoc complint minuts per minuts, i ara, òbviament, el que sento és una responsabilitat enorme de... No només estic a la televisió, que ja és una responsabilitat, estic a la televisió pública del país. Per tant, les coses s'han de pensar tres vegades, i tot ha de tenir molt més sentit, i un sentit de país, un sentit de quina cultura volem explicar i fet des del respecte i des de la responsabilitat màxima de tinc una hora de programa a la televisió, que a vegades jo, és una mica de... Un moment, jo que em prenc les coses una miqueta així és com, un moment, és una hora, eh? Fa una miqueta de vegades és com, fa respecte.
1: Pesa això?
0: Sí que em pesa, perquè ja et dic, com aquesta insatisfacció em porta tota l'estona a... que es mereix aquesta hora, no? També no hi ha tantes hores de cultura i més en el canal principal, no? Què estem fent? Estem fent prou? Ho estem fent de la manera que toca? Jo tinc ara molt aquesta cosa d'estic fent tele, que fins ara semblava que fos un... La gent ho ha tractat com si fos un pas orgànic, no? Per mi, tu estaves fent un podcast, doncs ara presentes televisió. I és com, perdó, però és que jo no havia fet televisió mai. Jo no tinc el llenguatge televisiu, jo no sé quina és la manera correcta de dirigir-me a càmera, per això em recolzo moltíssim en l'equip de Nervi, de potser sí, tinc com més o menys gràcia entrevistant, però us necessito vosaltres per dir-me, em dirigeixo a càmera sí o no, falta ritme, com em moc, haig de ser més graciosa, menys, més continguda, i aquí vaig perdudíssima, i també el que em passa amb la televisió és que per primera vegada no tinc retorn. I a mi això, ho porto molt malament.
1: Retorn en quin sentit?
0: Retorn en el sentit de que per mi el podcast, el que dèiem abans, és tot molt comunitari, molt col·lectiu. Jo no et diré que coneixia cada espectador de Tardeu, perquè no tinc sentit. Semblo Pujol a saludar cada espectador. Hola, bona tarda, gràcies. Sí, però intuïes, hi havia una cosa molt de parlar-se a xarxes, quan fèiem directes, hi havia una resposta, i tu veies, i veies els números, veies el que funcionava, el que no, el que t'agradava. Clar, ara estic en una gran cadena, amb unes audiències, en un moment també en, on la televisió va també per digital. Doncs són tantes coses que jo no sé qui hi ha al darrere, quin tipus de públic, a qui m'estic dirigint. Si és una senyora de 73 anys que s'ha quedat dormida veient el Fanzone i s'ha aixecat i ens ha trobat allà, o si hi ha gent que ens va buscar perquè realment li agrada molt i busca la plataforma, nervi, no ho sé. I llavors veig perdudíssima. I tota l'estona sóc jo dient, més pels joves, no, no tant pel jove, no, aquesta senyora no ha vist el videojoc, no, clar, ho has explicat, no. Qui és Gavina? Gavina MP3? Qui, no, Gavina MP3 només ho coneix un sector, és massa modern, no, per suposat, el públic és intel·ligent. Tu estàs tota l'estona així, jo m'estic tornant com l'Ela.
1: Sí, res. Tens com molts diàlegs al teu cap a la vegada, no?
0: Com aquella pel·lícula de Shyamalan, efectivament, sóc, tenim jo 25 personalitats en un mateix programa. I tot i així, no tinc resposta. Penso, ha funcionat? Ha agradat? Mm. He fet riure? No. M'he passat? No. Que és bo, eh? Quan hi ha silenci és molt bo, perquè no, no, o sigui, si estigués tothom allà a Twitter, aquesta tia està boja, no, no m'agradaria tampoc. Però em fa molt respecte, perquè sempre m'ha agradat tenir aquesta cosa bidireccional, que era el que ens facilitava les xarxes, els podcasts, els blogs, ara Substack, que és aquesta cosa del... Jo parlo, jo opino, jo tiro, jo comunico, però hi ha un retorn. I a la tele, de veritat, és com si anés a cegues cada dia. Jo no sé com us ho fa la gent. Clar, també, jo sóc molt de... Ei, a mi m'agradaria que ens trobéssim tots els presentadors de TV3. I tu com t'ho fas? Però no passa. Pel que sigui, no passa. Tothom està molt enfeinat.
1: Sí, hi ha una cosa així com una mica més estirada per allà, en general, o no?
0: No, no veig a ningú. Tampoc no veig tant, perquè nosaltres també el nostre plató està separat, està amb el Cuines, ni coincidim. T'imagines jo i el Marc, allà, parlant. Marc, com t'ho fas? No coincideixo amb la gent, però... És que no sé ni on estan. O sigui, porto ja un temps a Nervi, no sé quan, però porto un temps. Mm. Però ara em diries on està la selva situada a dins de TV3 i no t'ho sé dir. No t'ho sé dir. Crec que hauríem de fer un sopar de Nadal de presentadors.
1: Tots.
0: Sí, una trobada. No ho sé. És que em falta també molt això. O sigui, em sento... No és que em senti sola. No és que em senti sola, ni molt menys, perquè hi ha un equip i però sento que no sé com s'ho fan els altres, saps? M'encantaria. Jo també és que xerro molt i converso massa amb la gent. Potser ells no tenen cap interès. Però m'agradaria saber com s'ho fan, com han après, amb com et dirigeixes a la gent, com ho vius. Si cal estar pendent d'això o no. O cal fer el programa com tu el vols fer. No ho sé.
1: Però jo també penso que si TV3 ha volgut que Nervi el presentis tu... Ja. També és perquè vol que siguis tu, ja. A la teva manera.
0: Però què sóc?
1: Bueno, què ets? Què ets?
0: Què sóc? És que tinc molts dubtes, perquè ara també el que em passa... Clar, jo us ho deia ahir, eh? Estic tot... Jo dic tot el jo, però... És que és una entrevista que m'estàs fent a mi, clar. T'he sentit, sí. Que sí, jo, sí. Jo sempre m'he sentit una mica frívola i superficial en determinats ambients, no? Per un tema de... per aquesta cosa de podcaster, parles de llibres però de les novetats editorials, no estàs parlant de clàssics...
1: Però això tu has posat tu a tu mateixa o creus que hi ha aquesta percepció des de fora?
0: M'ho he posat jo mateixa i en alguns ambients ho he entès. També és veritat que quan tu ho creus és fàcil que tu ho vegis. No és que ningú m'hagi dit, ets una superficial... Bueno, algú sí que m'ho ha dit, però no diré noms. Algú sí que m'ho ha dit, però en el seu moment sí que era una cosa com Ràdio Primera Sala, els moderners, no sé què, els tontens, no? Els que... Bueno, coses superficials, així. He tingut aquesta sensació, aquest feeling. En determinar... Ara, al fer un programa de cultura, és com, ui, els culturetes, aquests tan seriosos que feu entrevistes a gent que ningú coneix. I tinc aquesta cosa ara de, uf, no se m'entén. O abans era, no... els joves, tu només pels joves, i ara de com no, ja no ets dels joves, ara ets del...
1: Clar, és que tu és, o sigui, diguéssim que al sopar de Nadal, o sigui, de la taula dels nens has passat a la dels adults.
0: Ja. Dels adults, però saps aquell... Però saps, estàs com els adults, però movent de tota l'estona, en plan, i què feu, els nens, ara?
1: Sí, i on sortiu després, no?
0: I què? Ara per on se surt, els joves? Veus que tinc un problema com de personalitat que doble o triple o quadriple? Estic tota l'estona, no sé qui sóc. I crec que també, com aquesta confusió, l'estic transmetent a tothom. I no saben on ubicar-me, ara. Vull ser com, ei, ei, encara... Vaig a concert de Gavina MP3 dimecres. Ens veiem allà. Però hi ha molta gent jove al meu voltant i jo sóc ja una mica Nando Cruz, que està com als concerts amb una cantonada com apartat amb la seva cerveseta. Haig de ser aquesta persona, també.
1: Sí, no, no hi ha volta enrere, ja.
0: Jo crec, no ho sé, vull pensar... Després hi ha ambients on vaig una altra vegada i segueixo sent una altra vegada la del podcast. Clar, és que depèn molt on em mogui. Tinc crisis de personalitat, jo no ho estic passant fatal, ho estic veient. Estic al psicòleg ara mateix.
1: Bueno, a vegades, jo penso que el fer entrevistes a vegades té un punt d'això.
0: Sí, sí, sí.
1: I tu
0: sí.
1: Com a entrevistadora ho saps.
0: Sí.
1: I segur que hi ha molts cops que t'han vingut a vegades convidats que t'expliquen coses i vas dient...
0: Sí.
1: Ostres, i vas podent-los conèixer molt.
0: Ho estàs fent molt bé, ets molt bon entrevistador. M'estàs traient coses... Sí, clar, m'estàs traient coses aquí que no volia treure. Crisis de personalitat, no la volia treure.
1: Clar, és que passa una cosa, que és que... clar, ja... Tu fas moltes entrevistes.
0: Moltes, masses.
1: Clar, llavors tu, quan veus una persona fent entrevistes, com ara, per exemple, tens com un punt de jutjar a veure què està fent i què no.
0: Des del moment sé si és una bona entrevista o dolenta. Simplement interès. Per mi l'interès és el que fa la bona entrevista. Interès i saber... És que hi ha gent fent entrevistes fortes, eh? Vull dir, hi ha gent que no saps... Que, clar, jo he anat a algun que és com... Has buscat el meu nom a Google? És que hi ha gent que és com... Però això ho veus claríssimament. Quan algú no s'ha llegit el llibre, quan a algú no li interessa aquella persona, o simplement com funciona una redacció... Jo no ho sabia, però es veu que hi ha programes... Ara estic descobrint la sopa d'all. Però clar, redactors preparen l'entrevista. I el presentador arriba un minut abans. Ok, perfecte. I què? Què dius que has escrit aquest llibre? Que jo no, és que no seria capaç, em moro ara mateix. També perquè faig l'entrevista des del jo, des de què m'interessa a mi, què em preocupa de tu, quina curiositat, què tal. I et dic, són dues formes de fer, crec, periodisme i entrevistes. S'han de refer les facultats de periodisme, estic veient.
1: Clar, i a les entrevistes, o sigui, dius que les prepares tu, per tant, vull dir que la feina de dir arriba el convidat, vaig a estudiar-lo, vaig a fer el qüestionari, a nervi és tot teu.
0: Això m'ho faig jo, sí.
1: Tot teu.
0: Amb col·laboració, amb equip de redacció, que després passa i revisa, però l'entrevista, sí, és que sí. Quan són preguntes, sí, no, òbviament, si ha vingut algú que diguis van venir un grup de metal català, que és com, bueno, em va una mica gran. Per posar context, i això sí que necessito ajuda. Però després, a la curiositat, al pum, jo necessito escoltar aquella persona, veure altres entrevistes, què fa, com es mou, què tal, i fer-ho des de la curiositat. I si necessito fer-la jo. Això és una merda, perquè no sé delegar. No sé delegar, no sé treballar en equip. Caire. Estic traient molts... Estic sortint d'aquí amb molts problemes. Me'n vaig al psicòleg després d'això.
1: No, home, no, molts problemes, no? Però explicar-te està
0: explicar,
1: bé.
0: Explicar-te està bé. És que també moltes vegades ho explico i no vull que serveixi com exemple... No vull que sigui com... Ah, d'acord, si ets entrevistador t'has de fer tu l'entrevista. No, clar, és que... Jolín,
1: però cadascú,
0: gent
1: té,
0: que fa...
1: cadascú té la manera, també. Cadascú
0: clar.
1: Té manera.
0: I jo alhora també et dic que després descobrir segons quins... Gent que fa programa diari, òbviament, o està fent directes... Clar, és que és un altre tema. Òbviament, jo quan he vist a la Melero treballar, dic, què és aquesta autèntica jabata de la comunicació? Com es mou? Pam, pum, pam. És impossible que estigui cada dia dins la tertúlia, que sàpiga sobre els pagesos, s'hagi llegit el llibre i després quan ve la secció d'arquitectura digui, home, i tant, aquesta... No, és impossible. O sigui, és que seria impossible. Però clar, que no se li noti, és que això és magistral. Això és magistral, que sembli que és vivencial i que ho fa des de dins, això és quan dic exquisit. I clar, a mi m'agradaria aprendre a ser la Melero. Sé aquesta cosa de tenir un equip, no cal estar al dia de tot i no haver-ho de fer tot tu. No, és que jo necessito abans anar a veure aquest edifici per poder fer la secció d'arquitectura, perquè si no el veig jo amb els meus propis ulls no ho sé explicar. Que t'ho expliquin, que t'ho escriguin uns altres.
1: Clar, però una cosa és la secció d'arquitectura i l'altra és... una entrevista a la que vols conèixer la persona i si no la coneixes potser és difícil, no?
0: Clar, però si tu fas un diari, si tu fas un magazín diari, matins o tardes, és impossible que coneguis tothom que ve o que hagis vist totes les obres de teatre. Jo quan veig el que fa el Marc Giró, per exemple, és que és jabato. I el Marc Giró acaba el programa i està presentant un llibre a una llibreria qualsevol i després està fent el date i coneix a tothom, ha vist totes les toves a l'obra i li dic, però aquesta persona, què fa? Té el rayo chalarmio on es multiplica, és que no ho entenc. Vull el seu secret. Vull el seu secret. També et dic que el Marc Giró té vint de tenir el nervi una miqueta, també.
1: Sí.
0: És de la família.
1: És del sector nervi.
0: És del sector nervi. Que, clar, això no sé com, es vi, com un ho viu, com estàs, on... Jo el veig bé, però clar, no ho sabem.
1: Bueno, i suposo que s'aprèn amb els anys, també.
0: S'aprèn amb els
1: ofici.
0: Anys. És ofici. Mm. És ofici i és aprendre també a delegar i confiar en els altres, cosa que jo haig d'anar fent. Però em costa bastant.
1: Si creus que el camí de millora de nervi, per exemple, podria ser aquest, en el fet de que tu poguessis delegar més.
0: El camí de millor de nervi és una molt bona pregunta. És que, clar, jo no sóc directora de nervi. O sigui, el camí de millor de nervi serà el que vulguin que sigui. O sigui, el que decideixin. Hi ha molt camí de millora. Molt camí de millora. Sobretot de com fem les coses, com... Jo ara tinc molt obsessió en... Jo vinc de ràdio i de fer contingut... on l'important és la paraula, estem fent tele i l'important és lo visual. I jo per això ara és com amb el realitzador, és com, tu digues, digue'm, com m'ho veus, què t'imagines, com entra a la càmera, què fem? O sigui, jo crec que aquí és on hem de jugar. Jo, o sigui, jo sempre ho dic, per mi, la cultura dins de TV3, tots els programes que s'han fet, eren avantguarda en visual, o sigui, silenci, bestiari il·lustrat, o sigui, jo, caràcter, me'ls estudiava perquè m'encantaven a nivell visual. M'encantava el que feia Groc en aquell moment. Era com posaven les tipografies, aquelles cares al carrer gravades, el grup de música en directe penjats al Tibidabo, la Viviana després entrava, no sé... O sigui, jo no només m'interessava per com qui entrevistaven o quin grup o tal, m'interessava a nivell visual moltíssim. Jo crec que la tele ha de tornar a anar per aquí. Està passant a tot arreu, estem fent ràdio en colors tot el dia, tot arreu, no? Programes una mica de... Bueno, perquè amb dues càmeres, no? Fem així una miqueta de màgia. Tornem a pensar idees de formats visuals xulos.
1: Falten diners per la cultura, tu creus? A TV3?
0: No sé si falten diners. És que no ho sé, perquè no sé ni quin pressupost tenim i si és gaire diferent del pressupost que té l'11. És que no tinc ni idea. No tinc ni idea i això parlaria per parlar. A veure, sé que som un equip reduït i sé com estem gravant i sé que s'està fent tot amb un pal i una canya i s'estan fent una mica miracles amb el que tenim. I sí que ho notes perquè els realitzadors van així, producció va així i redacció va així. Però clar, tampoc no et sé dir com van els altres programes. Ho puc intuir una miqueta. Però ja et dic, és que la trampa de tenir més recursos a vegades, saps el que dèiem abans? Tenir més recursos potser fa que et relaxis més o que vagis a fer una mica el que s'ha fet sempre o de cop vulguis... I aquesta idea, no?, de quan tenim recursos posem una orquestra en directe, que entrin coses, no? I a vegades no és això, a vegades és amb la càmera que tenim, què podem fer? On podem anar? Anem a carrer, fem coses. També el que falta és temps, eh? Això sí que m'agradaria tenir-ne més, no tant recursos sinó temps.
1: Temps en emissió?
0: No, temps per preparar. Per preparar, per fer coses... Temps en emissió, no. O sigui, una hora, si jo és que tenir una hora en... Ho trobo un privilegi absolut.
1: I fent una mica, no tant des de nervis, sinó la mirada una mica més general,
0: sí?
1: Una hora a la setmana per cultura és poc.
0: Clar, aquí hi ha un debat molt més ampli de... Si tu la cultura no la poses en prime time, si tu la cultura no li dones un espai gros, sempre quedarà relegada com una cosa secundària. I quedarà relegada a aquells només que saben que existeix aquest programa i que el van a buscar. La màgia de per exemple, torno al Marc Giró, però de col·locar Marc Giró al migdia a una de les ràdios principals del país... parlant de llibres, obres de teatre, espectacles, creadors culturals, és que tu menges amb patates. Tu vas al cotxe al migdia a buscar els nens al col·le i tu estàs menjant amb patates i estàs creant, o sigui, els estàs creant. I aquests espectadors, aquests nous amants de la cultura o gent que digui, ei, Aquest títol me l'apunto. Ep, aquest creador me l'apunto. Són gent que estàs creant, tu. I no és de dir, no, és que sabíem que hi havia una audiència al migdia que... No, no, ho has decidit tu. Ho has posat tu allà. Tampoc no estic ara demanant anar després del temps. Però què passaria si després d'Altra Notícies n'és un programa cultural? La gent no canviaria i diria, no, jo no, jo de cultura no, no m'agrada gens. No, si està ben fet allò, que no dic que hagi de ser nervi, eh? Dic qualsevol programa. Un Marcians, quan Marcians, el programa Marcians va anar darrere dels Premis Gaudí, un especial, va rebentar una audiència. Per què? Perquè és gent que ja està posada, li agrada el cine, pum, pam, em fas una cosa preciosa com és Marcians, ben feta, tal, pum, me lo como, estic allà asseguda, me'l menjo, m'agrada. És una mica... ha de ser posta, ha de ser posta. Ha de ser posta de... ja et dic, de país. És que ha de ser posta de país. Si s'obren llibreries, es fan presentacions, es fan clubs de lectura, el llibre comença a ser un element de desig entre els joves, és perquè s'estan fent coses, hi ha activitats, hi ha oci, hi ha apostes, i la gent entra en una llibreria i s'ho troba, i estan passant coses, i vols veure què passa, i vols sentir que formes part d'allò. I jo crec que en això és anar una miqueta... Ara, el que està passant, jo crec... que, però en general, parlo com en general, mitjans, comunicadors, xarxes, estem tota l'estona pendents de el que li agrada a la gent, el que vol la gent, no? I ens hem tornat tots agències de publicitat. O sigui, jo vaig treballar dins el gremi de publicitat, és el pitjor gremi, el pitjor que m'ha passat a la vida és treballar amb publicistes. Però a mi em sembla molt bé que per tu treure un nou sabor de natilles o de iogurt hagis de fer un focus group i hagis de preguntar a la gent si amb galeta Maria o amb trossos de xocolata. Molt bé, perquè allò és una cosa capitalista que la gent anirà i ho comprarà i decidirà vull aquesta, molt bé. Però quan estem parlant de mitjans, de formats audiovisuals, de ràdio, no hem de preguntar tant a la gent què vol veure i què vol sentir i què ens ve de gust ara a tots. Hem de tenir una miqueta de criteri i hem de tenir una mica les idees clares de què volem oferir i com ho volem oferir. No, és que ara a la gent li agrada molt veure a TikTok, molt bé, doncs que ho segueixin mirant a TikTok. Nosaltres, com a televisió de país, oferirem altres coses. Ja existeix TikTok. Ves a mirar TikTok. Aquí s'han de fer altres coses. I s'han de tenir unes idees clares. I jo crec que això falta en general a tothom. I el que et deia jo abans, que jo tota l'estona estic buscant el retorn i què pensa la gent i tal. Estem tota l'estona pendents de... I què vol ara la gent? És què li agrada?
1: Un moviment natural, no? Mm.
0: Sí, però a vegades també s'han de... Crec que les grans coses han passat quan t'has trobat una miqueta de dir, uau, vale, potser no era el que m'agradava, potser no era un programa que jo buscaria, potser no és una idea ni un format que jo hagués buscat ni hagués pensat, però me l'has posat davant i me l'he menjat i m'agrada, i estic aquí, endavant, a tope amb tu. Era que falta una mica més de posar, pam, damunt de la taula.
1: Clar, passa també que el... aquest nervi que tu explicaves, això també s'ha de despertar, d'alguna manera.
0: En la gent, creus?
1: No, si tu no has tingut accés a tot això i tu poses el que ara estaves dient, no? Un programa d'aquest estil en una hora en el que ho vegi molta gent, potser també es desperta
0: Clar.
1: Aquesta curiositat.
0: I sobretot que no hem de caure en aquesta cosa que sempre ha passat en la cultura de... la distància, crear aquesta separació, no? Abans, o sigui, sempre ho dic, quan teníem el podcast de literatura amb la Berta Gómez de Demasiadas Mujeres, era un moment on parlar de llibres estava reservat, qui tenia una columna des de feia 35 anys, no? En un diari, o es parlava de llibres només als ateneus literaris, o qui era literat, o qui havia estudiat literatura comparada. Els altres, bueno, us ho parleu a casa. El que està demostrat, jo no dic tampoc que hagi de ser crítica literària ni molt menys, però està demostrat que es pot conversar de llibres sense tot això. I és interessant aquesta conversa. I això ha fet que hi hagi molta gent que es senti convidada a formar part d'això. I ha de passar el mateix en aquest sentit. O sigui, la cultura no és aquell programa de matinada reservat per la gent una miqueta avorrideta i una miqueta ensopideta. No. És per tothom. I hi ha mil maneres de parlar de cultura. Jo sempre ho dic, o sigui, el meu format desitjat és fer una tertúlia com de futbol, però d'artefactes, de llibres, d'un llibre. O sigui, baralles. Vull que ens asseiem en una taula i ens discutim per aquest art. Hamnet, ara que hi ha el llibre i la pel·lícula, vull que ens discutim. Tu què en penses del llibre? Doncs jo pel mescal fora. O sigui, però com de futbol, doncs pues el futbol està al mateix nivell, no? Doncs pues no, aquest hauria de sortir. No, anava a intentar fer frases de futbol i no sé res. Però, oi que és una mica omplir com coses i barallar-se i discutir-se? Doncs pues això es vol fer amb la cultura. Vull dir, tothom està anant al cinema. La gent va al cinema, la gent llegeix llibres. I no hi ha millor literatura ni pitjor literatura. Això de, ui, és que hi ha gent que llegeix llibres. Estan llegint, no? Doncs ja està, tu.
1: O sigui, rebaixar una miqueta tot, no?
0: No, jo no crec que s'hagi de rebaixar el nivell ni res, sinó fer-ho més accessible, separar, tirar barreres, no distingir-ho com el programa de la cultura. No, un programa, un format. Es poden pensar en mil formats dins la cultura, mil maneres de fer-ho. Es poden fer concursos, es pot fer, què dèiem, tertúlies. Fem-ho. Ja em sap greu com aquestes separacions, saps? O sigui, a mi des del principi, me'n recordo que em vaig trobar un crític de tele el minut 1 de nervi i em va dir, tu vas al Canal 33. I jo, ok. Suposo que sí, o sigui, a nivell, no?, pràctic, racional, sí que és un programa que hauria... Però per què? Per què? Oi que estàs posant la pel·lícula el divendres a les 10 de la nit? És cultura, no?, veure aquesta pel·lícula. Doncs què? El Polònia és polític. I cultural, a vegades, també. Estan descobrint grups de música i el mi... I estan premtant. Trenquem barreres, això. No, el Canal 33, els avorridets. És que si ho plantegem així, com la cosa avorrida, la cosa d'uns quants, aquesta distància... I jo mateixa, a vegades, també dius... És que jo, òpera, saps? No, doncs... Porta d'entrada, per això, jo al principi era com, no, jo vull portar gent que jo domini. No vull, jo no puc entrevistar una compositora clàssica, perquè jo què li pregunto? No, clar, li faràs les mateixes preguntes? Li fas des de la cosa de... Jo sempre, a més, els hi dic des de l'inici, et faré una entrevista per a dummies, eh? O sigui, esto és òpera per a dummies, perquè no tinc res de coneixement. I ells venen amb una actitud divulgativa, explicativa, t'ho explico des de zero, repregunta com faig a casa, com em faig una partitura, com es crea. I això és interessant, també. Ha d'haver-hi, òbviament, programes per tots. Ha d'haver-hi coses elevades, coses menys elevades, però aquesta seria la gràcia, que estigués tot per, saps? Mil formats de cultura, coses més especials, més menys... O sigui, Club Tàndem, tu Club Tàndem te l'escoltes i és de nivell. O sigui, és que hi ha nivell allà, hi ha molt nivell. Hi ha molt nivell. I és una conversa elevada de literatura. I aprens moltíssim. Poden coexistir moltíssimes coses.
1: A mi em fa la sensació que Nervi, de fet, és una mica això, no? De dir, tenim poc espai, tenim els recursos que tenim, però anem a fer que hi càpiga tothom,
0: tot,
1: no?
0: Tot. Bueno, és la responsabilitat que et deia abans, si... Si hi haguessin més coses... Jo, per exemple, quan s'estava fent tot el temps del món amb l'Anna Guitart, jo amb l'Anna em parlava de no ens trepitgem, no? No entrevistem els mateixos escriptors, perquè ja existeix un espai de conversa, de literatura... Jo per què hauria d'anar-me... No, el Pol Guasca és meu, pam, fora! No, ni molt menys, estem coexistint, perfecte, quan més es parli, millor. Però, clar, si van desapareixent els espais culturals i vas veient que tu ets una miqueta... La illa deserta que quedes...
1: Sí, sí, la cara de Trescat.
0: Sents que... Vale, hem de fer òpera, hem de fer... Fa temps que no fem dramatúrgia, hem de tornar als actors, a literatura no ho podem abandonar. Aleshores, clar, vols tocar tants pas, vol fer tantes coses... I això que dins de Nervi també hi ha el videopodcast de cine, el videopodcast de videojocs...
1: Clar, com un univers.
0: És un univers molt gran... I jo crec que el que falta és donar-li l'espai que li toca. És que s'estan fent coses xules. És que dins, jo descobreixo dins la plataforma 3CAT coses que dic, i això? Quan ha aparegut? Quan ha aparegut aquí? Ni m'he enterat. I em sap greu que jo estic... I penses, jo que hauria d'estar dins, hauria d'estar més al dia... També és impossible, eh? S'estan fent tantes coses que és molt complicat. Però... és ben difícil fer coexistir ara mateix tele pública i digital, també. I com comunicar-ho, i com... No m'agradaria estar al departament de promo i de màrqueting ara mateix, la veritat.
1: No, no, deu ser un repte important.
0: Sí.
1: Fa la sensació, pel que vas explicant, com que tens moltes idees també al cap, de coses que t'agradaria fer, o no?
0: Sí, o sigui, sempre, o sigui, en aquest sentit, sempre tinc com idea... O sigui, moltes idees sempre... Sí, sí, sempre tinc idees, i no necessàriament bones, però sí, trobo que falta més risc. O sigui, falta risc i provar coses.
1: Què t'agradaria fer? Et donen un altre programa, 3CAT, que aquest sí que el dirigeixes tu i pots escollir què és el que passa allà. Com seria aquest programa?
0: Uau, t'estic regalant aquí idees, eh? Va, som-hi. És que sou productora, t'imagines que me la robeu?
1: Pot passar un boli per aquí? Aniria bé.
0: Signo algo. És que hi ha... O sigui, per mi hi ha molts formats a fer. Un, aquest deia, per començar, faria la tertúlia esportiva de la cultura. Aquest, per començar, el faria. I, a més, començaria amb grans coses més de gran públic i ho aniria fent cada vegada més estret, més estret, més estret, fins un dia estaríem aquí. Però aquesta seria una. Magazins culturals els faria fins que rebentéssim tots els magazins. Fins que la gent digués, no puc més de magazins culturals, prou ja. Atureu això.
1: Un tardeo les 24 hores del dia.
0: Exacte. Mira, 24 hores, un canal 24 hores tardeo, el faria encantada. Això ho faria. Després trobo que programes més especialitzats... Entrevistes ja no tant. Prou entrevistes. Hi ha masses entrevistes.
1: Sí, això està bé que ho diguis aquí, també.
0: No, m'estic tirant peres tota l'estona, perquè a més jo només sé fer entrevistes, o sigui, m'estic tenint la feina, però és que ens estem entrevistant, o sigui, entrevistes a tot arreu, a la mateixa persona, a tot arreu, jo penso, prou, ja no sabem ni què estem preguntant. Que s'entrevisti la gent entre ella, això m'encanta. Veure, a mi quan veig els Actors on Actors, aquest de Variety, no? Em sembla que és, que ho fan. Això m'encanta veure-ho. I després una altra cosa molt curiosa és que a mi, per exemple, m'encanta el programa de la Núria Moliner, el de Cases de la Gent, entre quatre parets. Jo aniria a veure les llibreries de la gent. M'encantaria. Llibreries, col·leccions de música, gent que té com DVDs, pel·lícules a casa... Això... M'encantaria.
1: I escriure un llibre?
0: Sí, m'agradaria més escriure un llibre.
1: Sí.
0: No. És el meu... mira, m'agrada molt que seguim aquí en el psicòleg, perquè t'ho juro que és el terror, és el que em provoca més terror, la idea de publicar, jo escriure un llibre. I mira que... No, ara no em vull tirar infoles, però m'han arribat com diverses propostes... I l'altre dia vaig llegir una entrevista molt interessant de la Buarena, la Bàrbara, que acaba de publicar un llibre molt maco, que és Un adiós, on va dir una cosa que vaig dir, merda, m'ha pillat. Ella va dir, porto molt temps vivint en la potencialitat. Molta gent espera de mi que jo escrigui un llibre, si no l'escric, no la cago, saps? No rebento expectatives de ningú. Viure en la potencialitat és facilíssim. I et dona un poder, inclús com de... poder i una seguretat de... Jo podria fer un llibre, però no l'estic fent. I jo estic pensant, merda, crec que és el que estic fent jo. Viure en la potencialitat de... Potser podria fer un llibre, però penso fer perquè no vull decepcionar a ningú, ni a mi mateixa em vull decepcionar.
1: Però si et traguessis una mica aquesta por, el faries?
0: És que no crec que sigui capaç. No crec que sigui capaç. Sobretot de fer el llibre que a mi m'agradaria fer. El llibre que a mi m'agradaria fer és ficció. O sigui, a mi el que m'agradaria és... Jo m'imaginava fent Memòries d'Idun. Jo una cosa com... Jo no sóc capaç, no tinc imaginació. No sóc aquesta... Jo acabaria... Què? Jo, el que m'ha passat a mi... Jo un dia vaig fer un podcast. Tu creus que ets a fer aquest, per favor? Només faltaria això, si estic tot el dia parlant de mi.
1: Clar, però ara deies que, per exemple, fent entrevistes, fent podcast, presentant televisió, s'aprèn fent, no? Potser escrivint també.
0: Ja escric, eh? Escric
1: sí,
0: coses.
1: Ja escric, el diario.es, no? Per exemple.
0: Sí, i escric jo, i faig coses a casa d'intentar. Però després obro un llibre i penso, però si ho estan fent magníficament bé altres persones, tinc gent al voltant. O sigui, jo veig, no, l'Anna Pacheco i penso, vam estudiar la mateixa carrera, tenim el mateix podcast, però és que quan llegeixo una simple entrada d'Instagram, no t'estic dient un... i veig el do, el talent, la manera com ajunta paraules. Dic, és que no tothom pot escriure, no tothom pot fer això, això és un do, un talent increïble. Deixem que la gent escrigui els que saben escriure. És que també aquesta cosa ara que hi ha com de... tens una comunitat, hi ha una mica com el que jo dic, com aquesta ànsia que té el món editorial de... Hi ha una persona que té una comunitat i sembla que té coses a dir perquè sap fer una frase una miqueta en sentit. No vols escriure un llibre? I és com, donem-li una miqueta més de valor als llibres, entre tots. S'està publicant cada cosa... que dius, bueno, demano calma. Home, és que, si no, estem devaluant una miqueta també... I després acaba perdent tot credibilitat, no? Si tothom pot escriure un llibre, què és escriure un llibre? Ja existeix Substack, que tothom està escrivint a Substack, que és ben divertit.
1: Veritat, sí.
0: Jo quan veig allà tothom allà, dic, clar que sí, aquest és el nostre espai, nenes, aquí sí que podem.
1: Bueno, ja veurem, no?, si algun dia aquestes llibreries...
0: No. Jo no.
1: No, d'acord. No.
0: En tot cas, si ho fes, el presentaries tu. Ho fas molt
1: sí?
0: bé. Sí?
1: Doncs m'alegro. Feliu sé que el que diguis. Andrea Gómez, moltes gràcies.
0: Ja està.
1: Per visitar-nos aquí al CREC. No està encara, eh?
0: Ah.
1: Fem una cosa amb tots els convidats, que és que sempre els demanem al final de l'entrevista que ens expliquin alguna cosa que mai han dit públicament.
0: Una persona que ha parlat d'ella mateixa durant tota la seva vida, és difícil, eh?
1: Però ho tens o no?
0: Crec que ja la tinc.
1: Ho tens? Mira, ho gravem amb aquesta gravadora, com sempre. Ah. Ja ho agafo jo. Endavant.
0: Va de periodisme, però trobo que així. Em fa gràcia com conèixer gent ara en aquesta etapa, com diguem que Andrea Gómez no és el meu nom real, perquè amago així tots els mails desesperats que jo vaig enviar durant la carrera com a periodista a moltes productores i gent que admiro. O sigui, els mails que deu tenir la productora de Jordi Évole suplicant perquè em donguessin feina. O hi ha una persona ara a la que estimo molt, que és de Tendències TV, que jo, si no vaig escriure, 12 mails suplicant per feina. A Goroka també, a la mateixa Viviana Vallvé. I això, el fet de no dir-me igual, em dona certa seguretat de pensar, no em relacionen amb aquella persona que es va tirar pel terra suplicant per feina.
1: Andrea, moltes gràcies.

0: de carrer, avui un dia més al vostre costat. Dani Teruel, moltes gràcies.
1: Un dia més i l'últim, no?
0: I l'últim.
1: Oh, de grimeta, una miqueta.
0: I l'últim perquè marxem de vacances. Escolteu, com sempre, moltes gràcies per ser-hi, gaudiu vosaltres també, que ens mereixem les vacances tots i, com sempre, al setembre tornem a escoltar-nos. Fins llavors, una abraçada.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del vespre. Avui dijous com el dia més crític de l'episodi de calor a Catalunya, així com l'arribada de la nova empresa gestora als cinemes Can Castellet, un projecte pilot que es produirà a Sant Boi amb l'habitatge. Us ho expliquem tot plegat aquí als informatius d'edició vespre. Avui és dijous, 30 de juliol del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. Comencem explicant-vos precisament això. Avui dijous és el dia més crític de l'episodi de calor, que es manté molt intensa i eleva el risc d'incendi forestal. Amb màximes de 35 graus a la comarca, el cos d'agents rurals demana extremar les precaucions davant del perill d'incendi forestal i recorda la importància d'evitar qualsevol conducta de risc al medi natural. Els incendis forestals han tornat a posar a prova el territori aquest estiu, a un escenari de temperatures extremes. El Baix Llobregat s'ha situat entre les comarques més afectades per aquesta situació, amb diversos episodis. Martí Ramos, ETV.
1: Les poques pluges de les darreres setmanes, un sol eixut i la successió d'onades de calor han provocat que Catalunya visqui un estiu marcat pels incendis. Segons les dades del Servei de Planificació per a la Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat, només a la província de Barcelona s'han cremat més de 1.000 hectàrees aquest any. El Baix Llobregat és la segona comarca amb més incendis, amb 32, només per darrere del Vallès Occidental, amb 45. Especialment importants van ser els focs produïts a Gavà i Cervelló, que van expandir-se ràpidament, obligant a confinar 7.000 veïns per la crema d'una trentena d'hectàrees. En total, a la província de Barcelona han cremat 209 incendis, principalment massa forestal arbrada, però també terreny no forestal i pastures.
0: Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, l'episodi de calor es mantindrà almenys fins a mitjans de la setmana vinent, amb també avís vigent per a calor nocturna. A partir de divendres es mantindran les temperatures elevades, tot i que amb una intensitat inferior a la prevista inicialment. El Servei d'Emergències Mèdiques ja té 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. I els cinemes Can Castellet de Sant Boi ja tenen nova empresa gestora. Des de fa una setmana, la gestió de l'equipament passa a mans de cinemes Assigec, Sant Boi, liderada pel Josep Vilella i l'Albert Vila, que assumeixen la direcció del cinema amb la voluntat de donar continuïtat al projecte i impulsar una nova etapa. Segons expliquen, es mantindrà l'equip humà que ja treballava als cinemes i es reforçarà l'aposta per una programació variada i competitiva. Josep Vilella feia molts anys que estava dins de l'estructura del cinema i també era un col·laborador habitual del programa d'aquesta emissora, el Dies de Ràdio, on ha valorat la seva entrada.
2: L'Albert i jo fa 16 anys que vam començar amb l'empresa Assigec a nivell de programació. Nosaltres programàvem aquests cines, els vam programar amb l'empresa Nictalia, els vam programar amb l'empresa Pikim, els hem programat amb l'empresa BNC. Tots ens han donat les seves directrius i sobre aquestes directrius doncs nosaltres hem fet funcionament que hem cregut més oportú. Ara, amb total respecte a les tres anteriors empreses a les quals estem molt agraïts, ara farem la nostra. Ara no serà allò de que, bueno, que hagin de dir alguna cosa aquí i allà. No, el meu soci i jo, l'Albert i jo, tenim les coses molt clares. Portar a les riendes del cine ens fa molta il·lusió, molta il·lusió.
0: La nova empresa ja ha anunciat que durant l'estiu els cinemes Can Castellet obriran cada dia fins al 15 de setembre i mantindran una política de preus ajustats, mentre treballen per consolidar aquesta concessió d'un any que tindran els cinemes de Sant Boi.
3: Nos enfrentamos a una amenaza que puede ser cualquiera.
4: ¿Seguro que quieres seguir, Escorpión?
0: Tot en un moment intens de llargues cues als cinemes per l'estrena de la nova pel·lícula de Spider-Man Brand New Day. Comple sales i ahir dimecres va obligar a penjar el cartell de totes les entrades venudes abans de les 8 del vespre.
5: Lo siento, estás en peligro.
6: ¿Qué?
5: Te prometí que te mantendría salvo, por favor.
0: Us expliquem més coses perquè Sant Boi acollirà un projecte pilot d'habitatge intergeneracional que es construirà entre la Ronda Sant Ramon i el carrer Picasso. La promoció comptarà amb una cinquantena d'habitatges, repartits entre joves i persones grans amb l'objectiu de fomentar la convivència entre generacions i combatre la solitud no desitjada. L'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, ha explicat aquest projecte a la República Santboiana.
7: Això és una experiència pilot en el que són 60 habitatges, 25 per joves i 25 per persones grans. Aquesta promoció que s'està construint a la Ronda Sant Ramon entre Ronda i Picasso. Perquè volem aquesta convivència intergeneracional, que tindran serveis comuns a les plantes baixes. El que volem és que també és que la gent que està patint la solitud no desitjada, que potser té un habitatge que és gran, però té un habitatge que no reuneix les condicions ni d'accessibilitat ni de benestar en aquest sentit. Inclús que gent que té titularitat d'un habitatge habitatge que no reuneix aquestes condicions, que es pugui cedir a la bossa de lloguer per a altres persones que sí, no tenien aquests problemes de, diguéssim, de mobilitat, i ells i o elles puguin accedir a aquest habitatge de lloguer. És una experiència pilota, fa molta il·lusió.
0: Amb aquesta experiència pionera es vol donar resposta alhora a les necessitats d'habitatge dels joves i a l'envelliment de la població. Tot en un moment en el plaçat ple municipal es va anunciar que dels 103 integrants que formen la plantilla de la policia local, 10 d'ells, que es trobaven en formació, han prosperat en la seva fase acadèmica i se sumen al personal actiu del cos. La Cristina Muñoz és la regidora de policia local.
6: Mira, tenim una plantilla orgànica de 103 policies, no estan això, d'actius tenim ara mateix 91 i 10 estan a l'escola, que en breu, en principi, ja acabaran el curs de l'escola de policia.
8: I aprofito per dir a tothom, tindrem el plaer i l'orgull d'anar i presenciar la graduació definitiva d'aquests 10 nous agents de la nostra ciutat que hem de dir que han prosperat seus èxits acadèmics a la...
0: El Parc Sanitari Sant Joan de Déu participa en el programa En Marxa, una iniciativa impulsada per facilitar la inserció laboral de joves migrants sense referents familiars. El projecte connecta joves d'entre 16 i 25 anys amb itineraris de formació, orientació i pràctiques en oficis amb una elevada demanda de professionals. El programa compta amb la participació de diverses entitats vinculades a Sant Joan de Déu, entre elles el Parc Sanitari, i aspira a ampliar-se a altres comunitats autònomes en els pròxims anys.
9: Un dels temes que tenim justament és la mancança de operaris per trobar feina i en necessitem. Iniciatives com aquesta doncs podem tindre una solució per nosaltres i també per la inserció d'aquests xicots, que per cert estem molt contents.
0: La prova pilot, desenvolupada a Catalunya durant el primer semestre d'aquest any, ja ha beneficiat prop de 700 joves. I també des del Parc Sanitari s'ha engegat un projecte pilot amb estudiants d'infermeria per oferir suport emocional i orientació a pacients i familiars durant l'espera a urgències. El projecte pilot Contacta, voluntariat que connecta, incorpora voluntaris al servei d'urgències amb l'objectiu de reduir la sensació de solitud, oferir suport emocional i millorar l'experiència de pacients i familiars durant els temps d'espera. El José Cano és el cap de gestió d'urgències de l'Hospital Sant Joan de Déu.
10: El repte que plantegem aquest projecte de cara al futur és que el personal voluntari sigui una peça més al servei d'urgències. Consisteix en introduir persones voluntàries que vinguin del campus docent, que siguin estudiants, al nostre dia a dia del servei d'urgències. Va sortir de la necessitat de donar resposta al que els nostres pacients es deien, no? Que es sentien sols, no acompanyats, que hi havia circuits pocs clars, i era una manera de donar resposta introduint a persones voluntàries que puguin suplir aquestes necessitats.
0: El projecte neix per respondre a situacions en les que la incertesa, la preocupació pel procés assistencial o la manca d'acompanyament poden afectar emocionalment les persones ateses. Amb la presència d'aquests voluntaris es pretén oferir una atenció més propera i personalitzada, complementant el treball dels professionals sanitaris. La iniciativa presta una atenció especial a persones grans, pacients amb deteriorament cognitiu o procedents d'altres dispositius assistencials, col·lectius que solen requerir un acompanyament més estret durant la seva estada a l'hospital. La Paula Maestro i la Laura Flores són estudiants d'infermeria.
11: Estudiem com a infermeres i fem pràctiques, només veiem la part que és com de tractament i clínica i no veiem realment com passen les hores als malalts i com és el procediment des de que entren fins que surten. O sigui, només veiem una petita part i en realitat viuen tota una experiència aquí.
12: M'ha donat que la gent ho necessita molt i que ho agraeix moltíssim, sobretot també a la sala d'espera, perquè tenir com algú al teu costat i poder preguntar qualsevol dubte o inquietud, això ja ajuda molt.
11: Va ser un acompanyament, no sé, jo crec que molt bonic i molt agraït.
0: I els conductors i conductores, especialment de vehicles de mobilitat personal, us avisem que a partir del proper mes d'octubre els usuaris i usuàries de patinets elèctrics hauran de tenir una edat mínima de 15 anys, tenir un casc de manera obligatòria al circular, a més d'una armilla reflectora amb les llums sempre enceses. Pel que fa a la circulació fora dels municipis, hauran sempre de ser-hi per carrils bici. Ara també els ciclistes, com els riders professionals, hauran de portar casc i una armilla reflectora. I a l'avançar una via interurbana hauran de reduir la velocitat 20 km per hora respecte al límit, així com deixar metre i mig de separació lateral i canviar de carril. I els motoristes hauran de portar de manera obligatòria guants al conduir, calçat tancat, una armilla reflectora en el cas de riders professionals i casc homologat, no només certificat. Tota aquesta informació i la resta de canvis relatius a circular amb neu, per carrils d'emergència o en vies urbanes la podeu trobar recollida al nou reglament de la DGT.
13: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: Als esports tenim un nou fitxatge pel Sant Boià i comencen els campionats nacionals per l'handbol platja. Comencem explicant-vos coses en l'àmbit del futbol, perquè el Sant Boià ha fet oficial la 12a incorporació de cara a la propera temporada. És el central de 23 anys, Gerard Clarà, que prové del Club Esportiu Júpiter, amb el que els de Sant Boi s'enfrontaran a la primera jornada de Lliga. Amb això, l'equip dirigit una temporada més per Alberto Triguero compta fins ara amb 21 jugadors al planter, sumant les 9 renovacions. Més coses en esports, els Bay Bandits, la secció d'handbol platja de l'handbol cooperativa Sant Boi, comencen avui els campionats d'Espanya. Els samboians, que han sigut subcampions de Catalunya aquesta temporada, disputen el torneig nacional que juga l'Aredo des d'avui fins aquest diumenge 2 d'agost. Ens ho explica Leitor Landauro, que és jugador, entrenador i impulsor dels Bay Bandits.
14: Vamos a campeonatos de España del 30 de julio al 2 de agosto. El serio masculino se ha clasificado directamente a la fase final, al quedar top 4 en el torneo nacional de Vilanova. Y las chicas se han clasificado por puntuación del Tour Español y han entrado en fase grupos previa. Hemos conseguido esa plaza y es la primera vez después de 4 años que lo hacen los dos seniors. Entonces tenemos muchísimas ganas. Es la mejor manera de cerrar la temporada de balonmano playa.
0: El primer equip femení disputa avui els dos primers partits previs. El primer contra el balonmano Pereda de Santander, que han perdut per 2-1, i el segon contra el balonmano Sevilla, que comença en poc més de 20 minuts. Per la seva part, el masculí començarà demà davant el balonmano Algeciras, jugant directament la fase final. Pel que fa al temps, acabem el dia a Sant Boi amb un ambient molt d'estiu, el cel es manté serè i pocs núvols. Recordem aquest moment, avui dijous 30 de juliol, el dia més crític d'aquesta quarta onada de calor de l'estiu, una calor que es manté molt intensa i que eleva molt el risc d'incendi forestal, màximes de 35 graus a la comarca. A Sant Boi a aquesta hora la temperatura ronda els 29 graus, amb una sensació de calor encara marcada, tot i que una miqueta més suportable que durant les hores centrals del dia, que ha sigut més elevada. El vent bufa fluix de component marítima, portant una mica de frescor, especialment a mesura que avanci la nit. De cara a la matinada, el cel continuarà majoritàriament serè i les temperatures baixaran progressivament fins als 20 graus. Pel que fa demà, s'espera una jornada molt similar, domini del sol, temperatures màximes pròximes als 30-31 graus i una absència de pluges tant a Sant Boi com en tota la comarca. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dijous 30 de juliol. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi a partir de les 9, amb Urban Stars. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem ja demà divendres, al punt de la 1 del migdia. Molt bon vespre a tothom.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: Sant Boi.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: Oscar Wilde, l'escriptor irlandès, ens va dir: "Puc resistir-ho tot? Accepta la tentació." Doncs bé, cada dijous de 10 a 12 de la nit, lluna plena atenta la teva atenció amb una atractiva combinació de música i paraules. Cau en la tentació de la lluna plena. Queda't amb nosaltres, no en resisteixis, perquè si caus en la tentació, seràs degudament recompensat.

molt bona nit i una setmana més. Benvinguts, benvinguts a la lluna plena d'avui. Doncs bé, aquí estem amb tot preparat i a punt, amb la millor voluntat i predisposició, perquè, i dins de les nostres modestes possibilitats, cada dijous entonem un cant a la vida. Intentarem, com sempre, transmetre bones vibracions i optimisme, i ho farem a partir de dos únics materials amb els que comptem: la paraula i la música. Bé, per tal d'aconseguir-ho, cal que estem encertats a l'hora de triar la selecció musical i que aquesta sigui de bon nivell i de qualitat. I de la mateixa manera, cal que allò que us anirem dient al llarg del programa sigui, si més no, del vostre interès i que ho sapiguem transmetre de forma que et resulti atractiva. En qualsevol cas, sereu com sempre vosaltres qui tindreu l'última paraula. Sereu vosaltres qui ho acabareu jutjant. Nosaltres tenim dues hores. Només tenim dues hores, però penso que pot ser suficient.

Doncs bé, res millor que per iniciar el programa que la veu portentosa i aquest estil tan i tan sensual que Diana Krall dota a qualsevol de les seves interpretacions. D'un disc que té com a títol genèric This Moment On, hem triat per començar la selecció musical d'avui, aquest It Could Happen to You, escrita per una parella mítica de compositors, la que van formar Jimmy Van Heusen i Sammy Cahn. Diana Krall, la meva princesa somiada.

Doncs bé, si parlem de princeses i per extensió de prínceps, penso que per allò del contrast i de que les monedes sempre tenen dues cares, hauríem també de parlar de granotes i de garipaus. Prínceps i princeses, granotes i garipaus, perquè, en definitiva, tenen molt en comú. Més, molt més, del que pot semblar a simple vista. I és que, en definitiva, ells representen l'eterna dualitat de la condició humana. Una dualitat que fa possible que convisquem el millor i el pitjor en una mateixa persona, que facilita que algú sigui capaç d'assolir el sublim i poc després protagonitzar la situació més aberrant i miserable. I és que, i en definitiva, tots portem dins prínceps i tots portem dins granotes. De fet, tots som persones.

Bé, és una evidència que qualsevol selecció musical es pot iniciar en qualsevol cançó, però també és una evidència que els inicis condicionen. D'aquí que sempre intenti fer-ho amb bones cançons servides per bons intèrprets. Abans hem escoltat a la Diana Krall, un mite, si més no per mi. I ara hem continuat amb aquesta Just My Imagination, una cançó de l'any 1971 i que va representar un gran èxit en la interpretació d'un grup de música soul de nom, segur que els coneixeu, The Temptations, un grup que la van incloure en el seu àlbum Sky's the Limit i que al pas del temps doncs ha convertit aquesta cançó en emblemàtica. De les diferents lectures del tema, perquè segur que la versió original la teniu molt i molt escoltada, avui m'he decidit per la que l'any 2008 una cantant de color anomenada Dionne Reeves va incloure en el seu àlbum When You Know, i que he triat pel tractament que li dona, que, com hauràs vist, és molt i molt diferent a la que, al que li van donar The Temptations.

Estic aquí pendent de la porta per si un dia decideixes tornar. I si tornes, no dubtis que et rebré amb els braços oberts. Et rebré amb el sentiment íntim com si mai haguessis marxat. Vull que sàpigues que per mi la separació mai ha significat distància i que per mi res ha canviat. Per mi, tot continua igual. Potser ara, en aquests moments, ets lluny, però tinc la sensació de que continues estant a prop, estranyament a prop, com si aquesta nit tornéssim a compartir sopars i llençols. Per tant, aquí estic, pendent de la porta, per si un dia decideixes tornar, per si un dia, de nou, vols que els meus llavis es precipitin sobre la teva pell i la recorrin pam a pam, fins l'últim racó, fins l'últim plec.

Però ves per on, avui ho hem fet. Hem escoltat el senyor Andrés Arbib, un cantant i pianista que ens ha deixat la seva lectura d'aquell famosíssim Me and Mrs. Jones, aquella extraordinària cançó, aquella i aquesta, perquè continua viva. Aquesta cançó que Kenny Gamble i Leon Huff van escriure l'any 1972 i que va portar a l'èxit absolut aquell cantant negre americà anomenat Billy Paul. Malauradament per ell, parlo de Billy Paul, aquest èxit va ser l'únic de la seva carrera. Doncs bé, avui hem tingut l'honor d'escoltar a un cantant portuguès, André Servipe.

Bé, des de sempre s'ha dit que després de la tempesta arriba la calma. Frase a la que podríem afegir aquella altra que assegura que no hi ha mal que duri 100 anys. Són dos proverbis nascuts directament de la saviesa popular i que es venen a dir que en aquesta vida tot, absolutament tot, és temporal. Fins i tot els mals tràngols. I per cert, gràcies a Déu que sigui així, perquè del contrari, si el dolor, si els episodis negatius, si les èpoques negres i la mala sort no duguessin incorporada data de caducitat, la vida resultaria insuportable, inclús pel més bondadós dels humans. I per molt que la mala estrogança ens persegueixi, no tot i no sempre ens hi ha d'anar malament. Fixeu-vos com a les etapes de foscor. Habitualment les segueixen altres en les que llueix el sol. D'aquí que es digui que hi ha un temps per plorar i un temps per riure. El secret, quan arriba la mala ratxa, consisteix en mantenir viva l'esperança i el convenciment de que, més d'hora que tard, la situació canviarà i, per suposat, ho farà a millor. Hem de creure sempre en nosaltres i en les nostres possibilitats, en què girarem la truita i serem capaços de revertir una situació que avui és nociva, però que, amb esforç, arribarà el dia en què l'època de la negror més gran quedarà enrere, com queden els malsons. I és que, sovint, el somriure més vell arriba després de la llàgrima més dolorosa.

Hi ha temes que són de domini públic, perquè tots els hem escoltat milers de vegades en versions de totes les èpoques i per artistes de tots els estils. I jo penso que aquest coneixement generalitzat fa que sovint s'evitin per ser massa coneguts. Jo particularment no sóc d'aquest parer, perquè si un tema és molt popular, gairebé que amb tota seguretat serà un tema de qualitat i que sempre ve de gust escoltar. Però a banda, no hem d'oblidar que cada intèrpret reflecteix la seva personalitat i el seu estil, i que a banda de la partitura hi ha els arranjaments, el tractament que se li dona al tema, la instrumentació, les segones veus, bé, i un llarg etcètera que fa que del tema cada cop sigui una nova melodia. Doncs acabem d'escoltar un magnífic exemple d'això que dic. Ha estat el superfamós Bésame Mucho, que la pianista mexicana Consuelo Velázquez va escriure l'any 1932 i que s'ha convertit en una nova cançó en la veu i en l'estil de la compositora i cantant brasilera Rosa Passos.

Lluna Plena, un programa nascut i que creix i viu a Catalunya, però que té una percepció universal de la vida, una percepció universal de la música. Lluna Plena, per si et sents al·ludit, però per sobre de tot, per si et sents representat. I és que el nostre programa aspira a ser l'excepció a la regla. Un programa molt i molt personal, però plenament transferible. Lluna Plena, per si ets un d'aquells que saps que la música és la protagonista principal de la pel·lícula de la seva vida. Lluna Plena, diferent, perquè ens esforcem en trobar l'excel·lència. Diferent, perquè per nosaltres cada programa és un repte.

Doncs hem de retrocedir fins l'any 1972, quan un compositor de nom Gordon Parks va escriure un tema, el que acabem d'escoltar, el que va titular Don't Misunderstand. I ho va fer per major glòria d'un cantant de nom O.C. Smith. És també un tema emblemàtic, versionat per centenars d'intèrprets, perquè reuneix totes les característiques de les cançons composades per artistes de color nord-americans. Doncs bé, hem escoltat una versió recent, és de l'any 2018, i una versió excel·lent, que ens va deixar, ens ha deixat el vocalista Gregory Porter, i que per l'ocasió, a més, va comptar amb la col·laboració del saxofonista Jimmy Head.

La vida és només un viatge curt. Vam arribar despullats i ens n'anirem despullats. Vam arribar febles i ens n'anirem febles. Vam arribar sense béns ni diners. I també ens n'anirem sense béns ni diners. El teu primer bany, doncs algú et va rentar. El teu últim bany, algú també et rentarà. I és que així és la vida. I jo em pregunto, llavors, per què tanta malícia? Per què tanta enveja? Per què tant odi? Per què tant ressentiment i tant egoisme? Fem, sisplau, fem les coses bones. Fem-les el millor que puguem, perquè tenim un temps limitat en la Terra. I seria una llàstima que el desperdiciéssim en coses innecessàries. Fins aquí. Això no conec l'autor d'aquest text, que el vaig llegir i per més que vaig buscar no portava signatura de l'autor. Però en qualsevol cas, jo particularment, el signo en tots els seus termes.

Doncs bé, hem escoltat a Ayanna Lee, una jove cantant britànica que busca el seu lloc en aquest competitiu món de les veus femenines del pop actual. Bé, del pop actual i el de tota la vida. Carrera molt difícil, la de cantant. I ara afegiria que, com diuen en castellà, de casta li viene el galgo, ja que Ayanna Lee és neta del cantant de soul Jimmy Ruffin i neboda de David Ruffin, aquell membre del grup del que abans parlàvem, The Temptations. A banda, i malgrat la seva joventut, també i paral·lelament, té una carrera com a actriu. Ella va participar en la pel·lícula High Heels Dos Loves del director negre americà Spike Lee i era la coprotagonista amb Denzel Washington, una pel·lícula de l'any 2025. Doncs bé, ara l'hem escoltat en aquest tema, aquest House Broken.

Bé, suposo que obtindré un consens si dic que la màxima aspiració de les persones és arribar a ser feliç. De fet, tothom vol ser feliç. Però què és ser feliç? La felicitat és la mateixa per tothom? Tots tenim la mateixa idea del que és la felicitat? L'entenem de la mateixa manera? D'entrada, i això és molt clar, ser feliç no és tenir-ho tot. Ser feliç és agrair i ser conscient del que tenim i valorar-ho com mereix. Ser feliç és dormir amb la consciència neta i tenir un despertar en pau. Ser feliç és caminar amb un destí que ens hem marcat. Ets acceptar els nostres errors, les nostres ferides, les nostres limitacions. És acceptar-se i assumir que el que tenim per endavant no serà perfecte, segur, però, en canvi, serà autèntic. Felicitat no és tenir. Felicitat és ser, és sentir, és, senzillament, viure.

Doncs bé, de tant en tant no només és convenient i saludable, sinó que penso que és necessari girar la vista enrere i retornar als clàssics. Sempre, sempre és una decisió encertada, perquè els clàssics, que per alguna cosa ho són, ens centren, ens tornen a les arrels, ens ajuden a separar el pols de la palla. Doncs bé, això he fet amb aquest I'll Never Fall in Love Again, una cançó escrita l'any 1962 per Lonnie Donegan i Jimmy Curry, i que el propi Lonnie Donegan va enregistrar aquell mateix 1962. Però l'èxit definitiu de la cançó va produir-se arrel de la versió que el juliol de 1967 va enregistrar el cantant galès Tom Jones, precisament la versió que just acabem d'escoltar.

tinc una frase de Mario Benedetti, el poeta uruguaià. És una frase que m'agrada molt. Una frase que no t'ofereix consol. Al contrari, jo diria que et sacseja i t'obliga, si és el cas, a obrir els ulls. Diu així: si tot el que vas oferir no ha hagut prou, ofereix la teva ausència. Sovint, donar un pas enrere no és covardia, és dignitat. És entendre que insistir no serveix de res. On no et valoren, només et desgasta i et desmoralitza. Marxar pot fer mal, però quedar-te allà on no t'estimen encara fa més mal. Protegir la teva pau no és en cap cas egoisme, és respecte amb un mateix. Vas a continuar pregant amor, o potser tindràs el valor de marxar. Penseu-lo bé.

Doncs bé, jo les cançons les qualifico de cinc maneres diferents. Hi ha cançons que em desagraden profundament. Hi ha cançons que m'agraden. Hi ha cançons que m'agraden més. Hi ha cançons que m'agraden molt. I per últim, hi ha cançons que em resulten imprescindibles. I una d'aquestes imprescindibles és aquesta Estate in Summer, en la seva versió anglesa. Una cançó de 1960, escrita per dos compositors italians, Bruno Martino i Bruno Brigetti, música i lletra respectivament, i que des de que la vaig escoltar per primer cop m'ha acompanyat i estic convençut que m'acompanyarà la resta de la vida. És, si més no per mi, una cançó impressionant. I us recomano una versió en concret, la que ens va deixar el senyor John Hendrix, pura delícia. Però bé, avui hem escoltat la lectura d'una cantant negra americana de nom Carla Cook.

Bé, ho has de tenir clar. Quan algú té intenció de quedar-se, troba les raons. Qui no vol estar, doncs troba excuses. Coses com la feina, el cansament, que no és el moment, etc, etc. Però quan estimes, trobes. L'interès es nota. L'interès es sent. Mai ningú està massa ocupat per qui realment li importa. Les més de les vegades no és manca de temps, és manca de ganes. I això, tot i que pot fer mal, també és una resposta.

Doncs bé, aquesta esplèndida balada s'anomena Midnight Sun, aquest sol de mitjanit. És una composició del vibrafonista i bateria de jazz Lionel Hampton, a que el senyor Sonny Burke li va posar lletra. Es va estrenar l'any 1947 i amb el pas del temps s'ha convertit en un estàndard molt i molt freqüentat per jazzistes i músics de tots els estils. Però és un tema que ha superat i amb escreix les fronteres del jazz per esdevenir, tal com deia, en una balada que figura en el repertori dels cantants més populars. Com és el cas d'aquesta versió, que hem escoltat a càrrec de dues veus femenines, les de Marina da Silva, una cantant nord-americana nascuda a New York, però de pare brasiler i mare estadounidenca, i la senyora Kelly Green, nascuda a Orlando, i que a més és pianista, enregistradora, compositora i, evidentment, vocalista. Midnight Sun, una gran, gran cançó.

Sisplau, no plorem pel passat, perquè ja no hi és. No ens estressem pel futur, perquè no ha arribat. Així que visquem el present i procurem-ho fer-lo ben bonic. Ai, no, en cap cas es presumeix d'amor propi. Senzillament es demostra amb cadascuna de les decisions que pren cadascú amb si mateix. És trist, reconeixeu. Però sovint, només som importants mentre ens necessiten. I fixa't que la lleialtat mai pregunta, senzillament acompanya. Ai, si no vols patir, deixa d'abraçar records que ja no et corresponen. Hi ha una gran diferència entre ser útil i ser utilitzat. Hi ha persones que t'estimen en la mesura que poden utilitzar-te. Només es viu una vegada. No oblidis que els anys que tens, en realitat, són els anys que no tens. Els únics anys que tens són els que et queden per viure. I espero que estaràs amb mi si et dic que res fa reviure més intensament el passat que una vella cançó.

És impossible, va dir l'orgull. És arriscat, va dir l'experiència. No et sé, no té cap sentit, va dir la raó. Intenta-ho, va dir el cor. I fes-te un favor, sisplau, sé feliç. No amb ningú, sinó amb tu. Valora la teva pròpia companyia. Del contrari, un dia entendràs que l'ausència d'un mateix és el més terrible que et pot passar.

Sempre s'ha dit que el pas del temps és el mestre perfecte i que els anys, si més no en principi, haurien de servir-nos per aprendre. Jo he après que l'honestetat és la millor imatge i la targeta de presentació més eficaç, i que la fama, la tan buscada fama, és una història escrita sobre la sorra que desapareix amb la primera onada.

He après que sovint oblido el que he après i que per evitar-ho no em veig més que en la necessitat d'escriure i de llegir i repassar el que escric i llegeixo contínuament. I sobretot he après que en queda molt per aprendre. He après que no tindré prou temps per atendre el que voldria.

l'any 1995 es va estrenar una pel·lícula que probablement l'haureu vist. La pel·lícula es titulava Sabrina i la protagonitzaven els seus papers principals Harrison Ford, Julia Ormond i Greg Kinnear. De fet, la pel·lícula era un remake d'una pel·lícula homònima de 1954 dirigida per Willy Wilder i que en aquell moment van tenir com a protagonistes ni més ni menys que Audrey Hepburn, a Humphrey Bogart i a William Holden. La versió de 1995 la va dirigir Sidney Pollack. Doncs bé, la banda sonora original va anar a càrrec del mestre John Williams, que va ser l'autor d'aquesta cançó que acabem d'escoltar i que s'anomena Moonlight. A la pel·lícula la interpretava Sting i la cançó va ser nominada a l'Oscar a la millor cançó original. Doncs bé, nosaltres avui l'hem escoltat en la lectura d'una cantant de nom Svetlana, una cantant nascuda a Rússia, però que resideix en els Estats Units.

tinguem-ho sempre en compte abans de treure conclusions, que amb el pas del temps podríem arribar a considerar equivocades. D'entrada, el problema no és el que et fan, sinó qui t'ho fa. El dolor no es mesura pel que t'han fet, es mesura per la importància que té aquesta persona en la teva vida. Perquè molt em temo que ho has patit en carn pròpia. Fa més mal quan el mal ve d'algú que en principi et va dir que et cuidaria i, per tant, confia o coneixia, de fet, la naturalesa de les teves ferides. I on arriba la conclusió de que no és la ferida el que et trenca, és la traïció. La traïció de qui sabia exactament on havia de tocar per tal de trencar-te. I entendre això i dir-ho en veu alta no és victimitzar-se. És posar nom al dolor per tal de que el pas del temps el curi.

Doncs bé, considero que ben pocs dels que es consideren afeccionats a la música moderna poden dudar de la transcendència de la figura de George Michael. De fet, ell no s'anomenava així. El seu nom real era Georgios Kyriakos Panayotou. Era anglès però d'ascendència grega. Va néixer el 25 de juny de l'any 1963 i ens va deixar el 25 de desembre del 2016. Es va donar a conèixer com a component d'un duet anomenat VAM. El seu primer àlbum en solitari es va publicar l'any 1987 amb el títol The Fight. Va ser un dels àlbums més venuts de la història. Ell va ser guanyador de dos premis Grammy. I ara l'hem escoltat en aquest Older, un tema que donava títol a l'àlbum, el tercer que van registrar, el tercer d'estudi, publicat a l'any 1996.

Allò que és rígid, tard o d'hora acaba trencant-se. Allò que té la capacitat de doblar-se, aprèn, creix, continua i viu. Resiliència no és resistir. Resiliència és aprendre a reinventar-se. L'enveja creu el rumor, el xafarder la difon, l'ingenu se'l creu. De vegades, quan noto que li caic malament a algú, intento caure-li pitjor. I és que no m'agrada deixar les coses a mitges. Ei, mai, mai li deixis el paraigües a qui només se'n recorda de tu quan plou. I en tot cas, no tinguis por a ser diferent. Ten-lo a ser igual a tots. Siguem una bona companyia per nosaltres mateixos. Al capdavall, tots els altres són temporals. I t'hauràs fixat que hi ha moltes, però moltes persones que festeixen les derrotes alienes per manca de victòries pròpies. Si preguntes, veuràs com tothom vol canviar el món, però són ben pocs els que volen canviar-se a si mateixos. Si a la vida no aprens a detectar màscares, acabaràs envoltat d'actors. I recorda que l'amabilitat és un idioma que el sord pot escoltar i el cec pot veure. Si tens la pretensió d'arribar a ser savi, aprèn a escoltar amb atenció, a exposar intel·ligentment i a callar si no hi ha res a dir. I tinguis present que les preocupacions mai han resolt els problemes i que enmig de les dificultats s'amaga una oportunitat. I aquesta amb tota la ironia. És important recordar que quan t'agrada algú, habitualment és per falta d'informació.

Doncs bé, avui molt pocs afeccionats recordaran aquest grup, aquests The Honey Droopers, una banda anglesa de rock de la dècada dels 80. Entre d'altres, i no és estrany que no el recordin, perquè només van llançar al mercat un EP, titulat The Honey Droopers Volum 1. Però va ser una banda important, perquè la van fundar ni més ni menys que Robert Plant, l'exvocalista de Led Zeppelin, participant també Jimmy Page, també ex-Led Zeppelin, Jeff Beck, aquell prestigiós guitarrista, i Dave Weckl a la bateria. Doncs bé, hem escoltat els The Honey Droopers en aquest Sea of Love, aquesta mar d'amor, que hem escoltat en la versió d'un tema que un cantant, un compositor de nom Phil Phillips va escriure i va interpretar l'any 1959. Bé, cadascú té les seves febleses i una de les meves és de tant en tant, no penseu que sóc ni em dono de res, però tant en tant escric així algun, diguem-ne, poema. Potser és massa agosarat dir poema, però bé, com no em coneixeu, com no em veieu, m'atrevo a llegir-lo. Diu així: et somio propera, tot i que marquis distàncies. Sé que ets natural per més que desprens arrogància. T'intueixo tendre, encara que mostris duresa. Presenteixo foc, tot i que simulis gel. Ets mel, per més que aparentis fel. Sé que no ets qui sembles, i sospito que tot plegat no és més que una disfressa, i que darrere d'aquesta altivesa s'amaga el batec d'un cor que fa servir la simulació per ofegar el desig d'estimar. Però el que les paraules neguen ho delata el rubor de la teva pell, la tremolor de la teva mà, el gest i el fulgor de la mirada, evidència d'un sentiment, ho vulguis o no, doncs sé que estàs enamorada. Et demanaria, si us plau, que no simulis el que no sents. Deixa't de frivolitats, de suficiència, de posats indiferents. Siguis conseqüent i fidel a les teves essències. Oblida't de les aparences, que saps que, malauradament, les aparences s'enganyen, tot i que, sincerament, fins ara, has estat tu l'única enganyada. Jo em pregunto, per què continuar amb una farsa que acaba ferint els sentiments? Si realment pretens estimar i ser estimada, si somies compartir llargues nits sense matinada, deixa de comportar-te com una adolescent que capriciosament va per la vida fingint ser el que no és, fingint ser una dona sofisticada.

Doncs bé, aquesta ha estat Sophisticated Lady, una gran cançó, o si vols dir-li peça, perquè la va escriure el famós pianista i director de Big Band Duke Ellington, a la que posteriorment Mitchell Parris li va afegir lletra. Doncs tu mateix. Però la realitat és que s'ha convertit en una cançó que ha saltat els límits del jazz, estil pel que originàriament Duke Ellington la va escriure, per transformar-se en una cançó extraordinàriament perfecta, adaptada al que avui entenem com a música popular. Doncs bé, l'hem escoltat ni més ni menys en aquesta meravellosa lectura que ens ha deixat el senyor Lou Rawls, l'home de la veu de vellut.

Bé, no t'entossudeixis en intentar aturar el temps, perquè el temps és el protagonista dels canvis, i si tu et negues a canviar, el temps acabarà canviant-te, perquè aquesta és la lògica del progrés. No ho dubtis, si et quedes petrificat en la rutina i el costum, la història et passarà per sobre. Perquè està demostrat que tots aquells que resisteixen al canvi acostumen a acabar arrossegats per la contundència dels fets. I és que el temps, també en aquest cas, bé, de fet, com sempre, és impecable.

Doncs aquest ha estat el The Great Pretender, una cançó, una gran cançó, escrita per Buck Ram, que va ser mànager i productor d'aquell famosíssim grup vocal anomenat The Platters. Això succeïa el novembre de l'any 1955 i aquesta cançó es va convertir en un dels èxits més celebrats del grup. Però l'any 1987, Freddie Mercury la va tornar a enregistrar i l'èxit es va tornar a repetir. I és que, a banda de la qualitat intrínseca del tema, penso que la versió de Freddie Mercury va ser del tot encertada, tal i com hem tingut l'oportunitat d'escoltar. Bé, i queda un minut per dir-vos adeu. Espero i desitjo que la selecció musical i els comentaris que la completen hagi estat del vostre gust. De veritat que per mi ha estat un autèntic plaer compartir aquestes dues hores de música, de paraules, de nit, d'amistat. Fer-ho amb tots vosaltres per mi és un gran honor. Gràcies per escoltar-me i, evidentment, et cito per la propera edició, que serà, si tot surt com ho tenim pensat, el proper dijous, a partir de les 10 de la nit, de 10 a 12, dues hores en viu i en directe des dels estudis Damià Grima de Ràdio Sant Boi. Gràcies un cop més per la teva atenció i, m'acomiado fins al proper dijous. Molt bona nit, bon cap de setmana i m'acomiadaré com sempre. A reveure, amics.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.